0: per què crida tant?
1: A mi ara
2: l'has tallat en el moment més bonic, Miqui Comets.
1: És un dels meus artistes preferits, però t'he de dir que darrerament, i a més el segueixo, anat a molts concerts, no sé què li passa, que li queda com la boca torta quan canta. Abans cantava amb la boca absolutament normal, i ara fa una cosa rara, així...
0: Se diu química, sí? Potser porta botox.
1: Ai, no ho sé. Bona notícia, Pablo López, avui portada de la revista 10 Minutos, perquè serà pare. La seva dona Laura Rubio està en el segon trimestre d'embaràs. Una notícia que vam avançar en exclusiva a les Mamarazzis dimecres passat. Mira que em sap molt de greu ser la primera que avanci un embaràs, perquè és una cosa que èticament no és gaire prudent.
2: Ja, però depèn de si ells ho diuen o no, no?
1: En aquest cas us he de dir que vam avançar la notícia perquè ella ja havia publicat alguna fotografia que ja se li veia la panxeta incipient. Els dos estan molt feliços, molt contents, i fa un any que es van casar. Així que per fer una bona notícia al món del cor, que sembla que tot és mal rotllo, i males relacions, infidelitats i judicis.
2: El Miqui riu, com si no hagués de ser una bona notícia, això.
0: Ah, no, ah, sí, val, sí, val. No, el que ric és ric això que diu ella, no?, de que tot és mal rotllo. Sí,
1: tot és mal rotllo i per això interessa.
0: Exacte, dic, evidentment.
1: A mi m'agraden més els mal rotllos, ara que ho penso. Clar, sí.
2: Estimats,
1: sí.
2: Feliços de tenir-vos nosaltres aquí. Cada dimecres, Lorena Vázquez, Miqui Puig, gràcies i fins la setmana que ve.
3: Rebobinem aquí Catalunya.
2: Ja tenim aquí l'Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana. Bon dia.
4: Bon dia. Hem tingut embolics de transport públic, trens, metros, tot això.
2: I li vull agrair que al final vostè s'ha hagut d'esperar una mica més del que tocava, perquè consideràvem des del programa que no hauríem tingut prou temps per poder conversar bé amb vostè, tenint en compte l'informatiu, el ritme d'aquesta hora del matí.
4: Encara que pensa que no tenim un temps infinit, perquè hi ha moltes coses que passen a l'hora i haurem de marxar.
2: Per tant, comencem a fer via, no pateixi, que som-hi ja, però li anava a dir que vostè m'havia demanat que li llegís l'horòscop que havíem llegit en la revista de premsa.
4: Home, és molt interessant això, no? Si ho heu fet vosaltres, segur que deu ser interessantíssim.
2: Reestructuri la seva rutina laboral, modifiqui horaris o hàbits per reduir problemes i aconseguir una vida més relaxada.
4: Això diuen... està parlant de la ràdio d'avui, està parlant de l'entrevista d'avui. Ja,
2: això diuen a La Vanguardia, i el periòdico diu: la seva imaginació pot ajudar-lo a sortir d'un petit embolic professional, no segueixi necessàriament el camí més habitual.
4: Molt bona aquesta. Estic a favor de la imaginació.
2: En l'amor, una actitud més flexible facilitarà moltes coses, vaja. No sé, l'horòscop al final també és allò que cadascú se'l pot fer venir bé a la seva manera.
4: Sí, soc molt flexible, això és rai.
2: Va, que no hem vingut a llegir l'horòscop, hem vingut a fer entrevista. Hi haurà un moment en què haurem d'aturar-los perquè la publicitat ens obliga, però de moment tirem milles i així aprofitem el temps.
4: Vinga, som-hi.
2: És dimarts i ningú no ho diria amb la de coses que han passat. Fa 24 hores que Pedro Sánchez comunicava l'avançament de les eleccions a Espanya pel dia 29 de novembre, un anunci que arribava just quan a bona part de Catalunya ens estava caient el cel al damunt. Tot això només ahir dilluns, i ens pensàvem que la cita important d'aquesta setmana era justament avui, era la del Tribunal Constitucional, que ha de resoldre definitivament si es pot amnistiar o no els líders del procés. Òbviament, avui cita rellevant, però vaja, embolcallada en totes aquestes coses que han passat en les últimes hores. Tenen coll avall ja que avui els validen, sí, o sigui, l'amnistia?
4: No tenim coll avall. Tothom diu que sí, però tenim moltes raons per ser escèptics i prudents amb aquest tipus de coses, perquè hem vist tota mena de disbarats fins ara.
2: Després faltarà el Suprem, però vaja, vostè en dues setmanes, encara que sigui escèptic, si acaba passant, pot ser ja un home sense motxilla judicial.
4: Això estaria molt bé, perquè que hi hagi justícia en el món és millor que no que hi hagi injustícia.
2: Ja podrà ser candidat, per tant, no sé si el seu objectiu, si tot això passa, ja entenc que vostè em deia, ho posava tot en condicional, tot i les certeses que es manifesten des de totes les fonts dels estaments judicials.
4: No te'n refiis mai de les fonts judicials. Bé, tenim molts motius per poder fer aquesta afirmació amb contundència.
2: Si finalment li netegen les penes de manera total i absoluta, ja podria ser candidat. El seu objectiu segueix sent presentar-se a les catalanes?
4: Jo estic disposat a presentar-me a les eleccions catalanes, sí, i tant.
2: Ho dic també perquè no sé si tenen resolt del tot això de qui serà el seu candidat a les generals del 29 de novembre. Serà Rufián sí o sí?
4: Sí.
2: Vostè descartat, perquè ho dic perquè si els tempos s'acceleren, fins i tot vostè podria arribar a ser candidat a la general.
4: Jo m'he proposat, si hi ha possibilitat, i el partit així ho vol, ser candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a les properes eleccions catalanes, sí.
2: Per tant, amb Gabriel Rufián està tot resolt. Ho dic perquè vostè sap que ell ha fet saber en les últimes hores, un cop s'ha anunciat la convocatòria electoral, que escoltarà tothom abans de decidir què fa si realment és candidat exclusivament només per Esquerra Republicana?
4: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana. Esquerra Republicana és un partit amb 95 anys d'història. És el gran partit de referència de l'Esquerra Catalunya i, per tant, és el partit que ha d'assumir la responsabilitat de defensar el nostre país en totes les circumstàncies, tant davant del PP i Vox, que sembla l'escenari més probable, com també davant del Partit Socialista, que, com tots sabeu, mai té prou ambició nacional i mai prioritza els interessos de Catalunya, sempre prioritza els seus propis interessos, els interessos del PSOE.
1: Hi haurà primàries per decidir qui és el candidat a Madrid o no calen?
4: Doncs si hi ha més d'un candidat, sí, si no, no.
1: Però si hi ha primàries, vostè defensarà i apostarà per Gabriel Rufián.
4: Sí, en principi jo sempre he dit, i és un plaer poder-ho tornar a repetir, i si m'ho torna a preguntar li tornaré a contestar el mateix, que jo crec que el Gabriel és el millor candidat que tenim en aquests moments, sí.
1: Per vostè és irresponsable el moviment de Pedro Sánchez de convocar eleccions, d'avançar-les, ara veient com està el carrer?
4: Doncs és probable que sí, però és irrellevant el que jo pensi al voltant d'aquesta qüestió. Hi han molts temes que estaven sobre la taula, temes molt importants. Per exemple, el model de finançament, on a Catalunya s'hi jugava 4.700 milions addicionals cada any. I la decisió de Junts i la decisió de Pedro Sánchez, doncs, han rebentat aquesta opció. I, per tant, Catalunya es quedarà sense 4.700 milions anuals que podia rebre. I això és molt greu, perquè aquests 4.700 milions anaven directes a les escoles i als hospitals del nostre país. I un cop més, doncs, les picabralles entre partits polítics, entre Junts i el Partit Socialista, doncs, ho han fet impossible, ho han rebentat. I a nosaltres què ens toca? Doncs defensar Catalunya sempre i a tot arreu, i per tant buscar sempre les millors opcions i els millors acords. Ara, nosaltres som responsables d'allò que nosaltres fem, del que proposem, del que negociem, però no ens podem fer responsables dels disbarats que fan els altres.
1: Vostè els fa directament corresponsables a tots dos, al Partit Socialista i a Junts d'haver arribat on som. Ho dic perquè també és veritat que la suma ha estat disfuncional des del principi, la suma que sustentava la investidura de Pedro Sánchez s'apuntalava sobre una majoria que no ha sigut mai progressista, no? Em refereixo que Pedro Sánchez ahir en la seva compareixença deia a les urnes del 2023 ens van donar, van apostar per un govern progressista, per una majoria progressista. No és veritat, no existeix realment aquesta majoria progressista al Congrés.
4: Però a mi això m'és igual, no m'interessa gens això. A mi el que m'interessa és que hi ha una majoria per defensar Catalunya, sí. Hi ha una majoria per aprovar un model de finançament, sí que hi és. L'han aprovat? No. Per què no l'han aprovat? Perquè no els hi ha donat la gana. Ja està, perquè no han volgut, perquè han prioritzat els seus interessos, els interessos de la societat catalana. Perquè
1: això, tothom... el Partit Socialista o Junts?
4: Els dos, ja li he dit, tots dos. 4.700 milions a les butxaques de les famílies d'aquest país són millor que zero, segur. I tothom ho sap, i tothom sap com està l'educació, la salut, els serveis socials o les infraestructures d'aquest país. I, per tant, llançar les escombraries 4.700 milions cada any és un disbarat descomunal. És una prova d'egoisme i d'insensibilitat i d'inconsciència i d'irresponsabilitat tant per part de Junts com del Partit Socialista.
1: Vostè mencionava ara el finançament autonòmic que vaja, que ensopega amb aquesta convocatòria electoral, pendent doncs de cobrament de la factura. No només és això, també és la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica, que aquí sembla que Junts sí que hi estaven disposats a votar a favor, però sí. També hi ha el que queda del traspàs de Rodalies, la governança del Consorci de la Zona Franca, fa Esquerra Republicana.
4: Si vol, anem pas a pas. Hi havia la possibilitat de condonar, de fer desaparèixer, d'anul·lar 17.000 milions d'euros de deute FLA. Bueno, doncs també ho han rebentat. I tothom entén que és millor no deure 17.000 milions que deure 17.000 milions. Tothom ho entén. Bueno, doncs entre els uns i els altres ho han rebentat. Respecte al Consorci de la Zona Franca, aquí ens hi juguem la governança de 11 milions de metres quadrats de sòl industrial. Hi treballen 140.000 treballadors i treballadores del nostre país, en el Consorci de la Zona Franca, i representa el 3,8% del PIB de Catalunya. I tothom sap el molt que ens hi juguem amb les polítiques industrials. Doncs això també ho han rebentat. Han decidit que era millor barallar-se, rebentar-ho, que no pas tenir la governança de 11 milions de metres quadrats de sòl industrial. I així tot...
2: això, vaja, factures pendents amb Esquerra Republicana, després hi ha la de Junts, que també
4: n'hi
2: té.
4: Amb
2: Catalunya,
4: amb Catalunya, amb Catalunya. Tot això és en benefici de Catalunya.
2: Són coses que havien rescat vostès a Pedro Sánchez a canvi dels seus vots per...
4: Efectivament. Això ho ha treballat Esquerra Republicana i els altres han decidit impossibilitar-ho.
2: Ho dic, que hi ha aquesta part. Després hi ha el que se li va prometre a Junts, que eren les competències en immigració, l'oficialitat del català a Europa, vull dir que són tot un seguit de coses, i això em porta a demanar-li...
4: La diferència està en que Esquerra Republicana sempre ha donat suport al que proposava Junts en el Congreso, sempre. I, en canvi, Junts no ha donat suport a res del que Esquerra Republicana ha aconseguit per Catalunya.
2: Sap que ells han explicat que... De fet, Pablo Iglesias ho va arribar a dir, que Esquerra Republicana li havia demanat que els ajudessin a tombar això del traspàs de competències d'immigració.
4: Sembla que li vaig contestar a vostè que hi ha una merda.
2: Sí.
4: Doncs pues, està bé recordar-ho de tant en tant. Sí.
2: Dic, quines seran, doncs, les condicions que posaran a Pedro Sánchez si els seus vots tornen a ser determinants després del 29N? Perquè entenc que hi ha tota aquesta llista de coses pendents, però no sé si n'hi afegiran de noves.
4: Segur que sí, i en tot cas la qüestió és que sembla improbable que en aquests moments hi hagi una majoria socialista, diguem-ne. I en tot cas, el millor que li pot passar a Catalunya és que els vots se'ls endugui Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana defensarà Catalunya davant del PP i de Vox i defensarà Catalunya davant de la irresponsabilitat de Junts i del Partit Socialista.
2: Uns vots que siguin determinants per fer què? Em refereixo a això, òbviament, a reactivar el finançament, a reactivar el cobrament del deute del FLA, però què més?
4: I les polítiques industrials, i les infraestructures, i acabar totes les obres que hi ha empantanegades en l'àmbit del transport públic, dels trens, i la defensa de la llengua i de la cultura del nostre país,
2: i
4: la defensa dels serveis públics, que estaran afectadíssims perquè no hi hauran els 4.700 milions addicionals, i per tant patiran escoles, universitats, hospitals, centres d'assistència primària, serveis socials, tot això patirà molt. I si no ho defensem nosaltres, no ho defensarà ningú. Com s'ha demostrat, ningú ho ha defensat, ningú s'ha preocupat d'això, només Esquerra Republicana. Només Esquerra Republicana ha treballat perquè hi haguessin acords en aquest àmbit. Hi ha partits polítics com el PP i el Partit Socialista que han tingut 14 anys per actualitzar el model de finançament i no ho han fet i no ho han volgut fer, i molt probablement seguiran sense fer-ho. Per tant, més val que hi hagi algú que defensi el nostre país i la nostra societat i que defensi les classes mitjanes i treballadores de Catalunya.
2: M'ha parlat de moltes coses, no d'autodeterminació, no d'independència.
4: Totes aquestes coses ens porten, ajuden a construir la majoria per fer la independència. Si algú creu que farem la independència en contra de la societat d'aquest país, està com una cabra. És impossible. Per tant, més val que fem coses útils per la societat, per les famílies, pels treballadors i les treballadores de Catalunya, si volem construir les majories necessàries perquè aquest país tingui totes les eines, tots els recursos i totes les competències, que és el que volem nosaltres.
2: De fet, si ens fixem en què està passant al carrer i en com va cremar i Urquinaona... Ahir Urquinaona bullia no pel procés, no per la independència, no per la sentència, sinó per l'habitatge, per la crisi de l'habitatge.
4: És exactament el mateix. Si Catalunya tingués tots els recursos i totes les eines i totes les competències, doncs tindríem més eines, més competències i més recursos per afrontar aquests reptes. I qui ha posat 250 milions en els pressupostos per la rehabilitació massiva d'habitatge a Catalunya? Doncs Esquerra Republicana. I qui té l'obligació de mobilitzar aquests 250 milions que estan en els pressupostos? Doncs el govern Illa. I 250 milions en rehabilitació, per què són importants? Bueno, són importants primer perquè la rehabilitació és molt més ràpid que construir. Es rehabilita molt més de pressa que es construeix. Segon, perquè la rehabilitació permet una actuació molt més capilar en el territori. Et permet actuar en molts llocs simultàniament. Tercer, perquè mobilitza molts autònoms i molts petits empresaris d'aquest país, perquè en la rehabilitació hi treballen fusters, ferrers, enguixadors, vidriers, pintors, paletes, etc, etc. I posar 250 milions a circular en mans dels fusters, dels ferrers, dels vidriers, dels enguixadors, dels pintors i dels paletes d'aquest país, segur que seria una molt bona notícia. Esquerra Republicana aquests recursos els ha posat en els pressupostos. Doncs el govern ja té l'obligació de mobilitzar-los. Per tant, qui intenta afrontar de veritat el tema de l'habitatge? Esquerra Republicana. Qui ha fet totes les propostes al voltant de la contenció dels lloguers a la ciutat de Barcelona i al voltant de limitar els abusos que es produeixen en l'àmbit dels pisos turístics, etc. doncs Esquerra Republicana i la Hisenda Alemanya en l'Ajuntament de Barcelona. Tot això ho ha fet Esquerra Republicana. I el que és brutal és que ningú més ho hagi fet. Ningú més ha posat 250 milions per la rehabilitació d'habitatge. Ningú més ha fet propostes en aquest àmbit. Ningú més ha fet propostes per limitar els pisos turístics. Ningú més.
2: Els comuns potser una mica també, no?
4: Aquestes propostes ja li ben asseguro que no.
2: Ara que parlem d'això, vostès secunden la vaga general que han anunciat els sindicats per aquesta tardor?
4: Nosaltres sempre donem suport a la mobilització social i a la mobilització dels agents econòmics i socials del nostre país, i aquí els sindicats són molt importants, molt, i nosaltres intentem estar a prop seu, igual que intentem estar a favor de la resta d'agents econòmics i socials, i treballem intensament per afavorir la concertació social, el diàleg social. Treballem tant com podem per afavorir un pacte de rendes en el nostre país, i no parem de repetir-los-ho en els uns i en els altres, en les federacions empresarials i en els sindicats, que és molt important arribar a grans acords. De fet, defensem la construcció de grans acords que molt sovint van més enllà de la política, per exemple, en l'àmbit de l'educació. O ho defensem en l'àmbit de les infraestructures, i hem fet propostes sobre això, de com estabilitzar el sistema educatiu, de com intentar donar-li garanties de continuïtat, de com garantir-li els pressupostos al llarg, per exemple, de 12 anys seguits. Hem proposat que els pressupostos que van a educació estiguin garantits o bé per l'aprovació de pressupostos cada any o bé per l'aprovació de decrets d'ampliació de crèdit en el cas de que no hi hagin pressupostos. Doncs, de moment, la resta de partits polítics no han contestat això, i són propostes molt raonables i molt útils i molt necessàries, gairebé imprescindibles. I estaria bé que algú ens hi ajudés.
2: Vostè, que ha estat conseller d'Economia, vicepresident, parlàvem fa un moment amb l'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, i ell ens anticipava que, a part de la vaga general, tornaran a promoure en el curt termini vagues de lloguers. Ells ho bategen així, són aquestes campanyes perquè no es paguin els lloguers, vaja, perquè es retinguin els diners i no acabin arribant a les entitats que són propietaris d'edificis. Vostè, que en sap d'això, dels números de si això, té empara o cobertura legal o no, com ho veu? Com veu aquestes iniciatives?
4: Doncs que, en general, és molt millor construir grans consensos, i, per tant, aquest país no hauria de caure en l'error d'intentar enfrontar llogaters i petits propietaris. És un error terrible, terrible. I és un error que fan els uns i els altres. Entre altres coses, perquè el 70, el 80, el 90 o el 98% dels petits propietaris d'aquest país no tenen cap culpa de res, perquè ni tenen pisos per llogar, i si en tenen algun, segur que de manera la mar de raonable. Per tant, deixem de dividir la societat d'aquesta manera, perquè cada vegada que la dividim d'aquesta manera ens afeblim tots plegats i regalem l'escenari en aquells que ens volen mal, els uns i els altres, que volen mal en els llogaters i que volen mal en els petits propietaris d'aquest país, que som la immensa majoria, i que som víctimes d'un sistema que no funciona, i perquè funcioni calen moltes coses. Segur que calen elements al voltant de la contenció dels lloguers, especialment en determinades zones. Segur que cal regular l'ús dels pisos turístics. Segur que cal regular l'ús per habitacions, el lloguer per habitacions, perquè es cometen abusos en aquestes... Segur que sí. Però també és imprescindible construir. També és imprescindible rehabilitar. També és imprescindible millorar el transport públic, perquè mentre hi hagi més demanda que oferta, mentre l'oferta no arribi, sempre hi haurà tensions. I una manera d'explicar això, que crec que s'entén, és la següent. Catalunya tenia 6 milions d'habitants i la família mitjana a Catalunya tenia 4 membres, aproximadament. Això vol dir que, més o menys, amb 1,5 milió d'habitatges, cobries les necessitats de tota la societat catalana. Ara tenim 8 milions d'habitants i la família mitjana deu estar poc més enllà de 2. I, per tant, vol dir que necessitem 4 milions d'habitatges per cobrir les necessitats del país. I és evident que no és el mateix 1,5 que 4 milions. És evident. I tothom sap que no s'han construït la diferència entre 4 i 1,5. tothom ho sap. I, per tant, això també s'ha de fer. Per tant, s'han de fer mesures en la contenció dels lloguers? Sí. S'han de fer mesures en, per regular els pisos turístics? Sí. Però també s'ha de construir? Sí. I s'ha de rehabilitar? Sí. I per això Esquerra Republicana ha posat 250 milions en els pressupostos justament per afavorir la rehabilitació massiva.
2: De fet, vostè fa un temps va dir que a la Catalunya dels 10 milions ara mateix, si seguim al ritme actual, és impossible.
4: Bueno, però és que això ho sap tothom i ho veu tothom i ho constata tothom quan agafa el tren, quan va per la P7, quan veu els problemes que hem tingut amb la sequera, quan constata quina és l'oferta d'energia en aquest país, o quan veu la saturació en el sistema sanitari, o la saturació en el sistema educatiu, o les mancances que tenim en l'àmbit dels serveis socials. Sí, tothom ho sap. Tothom que hagi agafat el tren alguna vegada en el

0: canvia, no?
1: Bueno, el que canvia és l'actitud. És a dir, tu no pots treballar per un país, ni pots construir un país, ni pots defensar un país si odies a la meitat de la teva societat. Sí, si a tu et fan nosa, les dones perquè són dones, els fusters perquè són fusters, els pagesos perquè són pagesos, els bombers perquè són bombers, i els que han arribat abans d'ahir procedents de no sé on, bueno, doncs és evident que és impossible construir un país així.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Estàvem parlant d'habitatge amb l'Oriol Junqueras i jo li deia, senyor Junqueras, que em cridava l'atenció que el petit propietari és la gran bandera que ha agafat Junts per Catalunya en aquestes discussions que hi ha hagut aquestes dues últimes setmanes amb els decrets de Mari Carmen, que com sap avui en principi Pedro Sánchez vol tornar a activar per la via de l'aprovació per aquest òrgan de guàrdia que és la Diputació Permanent. Creu que s'ha criminalitzat el petit propietari amb tot aquest debat?
1: Doncs crec que no.
0: Immunitzat.
1: Jo crec que no, però potser algú sí, diguem-ne, sí. Algú ha tingut aquest interès, sí. Però insisteixo, tothom que treballa per dividir a les classes mitjanes i treballadores d'aquest país treballa contra aquest país, perquè és que ens necessitarem tots. Per fer tot el que hem de fer, ens necessitarem tots. I és evident que hem de defensar els llogaters, però també és evident que hem de defensar el petit propietari, hem de defensar els autònoms, hem de defensar els treballadors industrials, els pagesos, els servidors públics, pues a tothom. És que és increïble que no se n'adonin que els necessitem a tots.
0: L'epitafi de la legislatura ha estat aquest no de Junts en aquests decrets Mari Carmen, i és veritat que en un primer moment sí que va semblar que hi havia posicions molt pròximes a la Moncloa, com a mínim això és el que ens deien des de Junts. Després van dir, han arribat les forces d'esquerres, han intentat posar el seu color dins d'aquest decret i això ens ha fet fora. Li va sorprendre més l'acostament de Junts amb el Partit Socialista o el gir final tombant aquests decrets? Tenint en compte que el PNB hi era, amb aquest primer decret.
1: Doncs vostè fixi's en el que va fer el PNB i és el que podia haver fet Junts.
0: Vostès van intentar convèncer-los?
1: Nosaltres intentem convèncer a tothom de les coses bones. El que passa que tampoc no... Si ara jo digués, va, el vam intentar convèncer, també ells no els hi semblaria bé, els sabria greu, perquè dirien que no necessiten que ningú els convenci. Per tant, no, això és irrellevant, és igual. Nosaltres intentem, sí, clar, intentem parlar amb tothom, intentem convèncer tothom de tot el que creiem que és bo, però, escolti, cadascú decideix el que vol decidir. Jo el que constato són les conseqüències, i les conseqüències és que pel camí ha caigut el model de finançament, ha caigut la condonació del deute fla, ha caigut el Consorci de la Zona Franca, ha caigut... que són coses molt importants, perquè aquest país no es pot permetre el luxe de continuar endavant amb 4.700 milions de menys. No s'ho pot permetre. I ho saben tots els mestres, i ho saben els metges, i ho saben el personal d'infermeria, i ho saben els pagesos, i ho sap tothom. I per tant, bueno, doncs escolti, Esquerra Republicana ha fet tot el possible, i continuarà fent tot el possible, però estaria bé que algun dia algú ajudi.
0: I sobre aquesta intenció de Pedro Sánchez d'aprovar aquests dos decrets per la via de la Diputació Permanent, vostè com ho veu? Perquè allà, clar, no necessita els vots de Junts.
1: Bueno, sembla que en la Diputació Permanent, com que almenys el primer es podria aprovar, no? Perquè el PNB va votar a favor del primer. Per tant, semblaria que el primer es pot aprovar.
0: I ja li sembla bé que es faci per aquesta via, em refereixo?
1: A mi, si són coses bones, em semblen bé. Ara, és evident que seria millor haver-ho provat en el Congrés, doncs, mira, escolti, més o menys tal com Déu mana. No sé ben bé com humana, però amb les formes habituals, entre altres coses, perquè hauria permès tenir temps per acabar d'aprovar el model de finançament, etcètera, etcètera, que és molt important, insisteixo, és que sense aquests 4.700 milions tothom sap què passa a les escoles i als hospitals d'aquest país.
0: S'ha crispat la relació entre Junts i Esquerra a Madrid, com a mínim aquestes dues últimes setmanes, hem vist a Rufián dir que Junts són uns classistes de merda. Vostè això ho comparteix?
1: Bueno, he vist els altres dir moltes disbarats.
0: Que Rufián és una operació d'estat.
1: Sí, bueno, pues, escolti, jo no dic aquestes coses.
0: Ho dic perquè també des de Sumar han dit que Junts són classistes i racistes, fins i tot els han arribat a dir. I vostè, doncs, em refereixo que vostè ha sigut un...
1: Però jo ja m'he pronunciat sobre això molt clarament. És a dir, quan Podemos ha dit que els de Junts eren racistes, he dit que fatal, que no és veritat i que no és... Ja està.
0: Però Junts classistes són o no?
1: Segur que deu haver-hi algú que ho és una mica, sí, o dos miques, o tres, i hi ha molts que no. jo tinc molts amics i són molt bona gent.

0: Allà, escolti, que a vegades segur que n'hi haurà alguns i que no cal dir els noms, perquè ara tampoc no ajudaria gaire a dir-los, que tenen una actitud poc generosa i simpàtica, doncs ho sap tothom.
1: Dèiem, avui és el dia D de l'amnistia, a les 10 del matí reuneix el Constitucional. Això pot aplanar el camí de tornar a Puigdemont a Catalunya. Vostè hi ha parlat darrerament amb Puigdemont?
0: Intento parlar amb tothom i amb ell també, sí.
1: I creu que el fet que ell pugui tornar podrà ajudar a greixar les relacions entre Esquerra Republicana i Junts?
0: Bueno, jo crec que són unes relacions molt bones en molts àmbits i francament millorables en d'altres. Bueno, pues tothom que ajudi, benvingut serà, clar.
1: Doncs el deixo marxar, li preguntaria moltes coses més, eh?
0: Veiem-nos més sovint.
1: Ja sap que aquí pot venir quan vulgui, a parlar-nos d'en Vol i...
0: Això també.
1: De història.
0: Encantat. Abans us he sentit parlar d'un cas de pesta pulmonar a Sibèria. Un dia, si em deixes, vindré a parlar-vos-en, perquè jo feia classes a la uni de qüestions de demografia històrica, d'epidèmies, d'efectes de les epidèmies, etc. El tema de la pesta pulmonar és molt... És a dir, la pesta es tracta amb antibiòtic, d'acord? O sigui, la pesta continua present en el món, no ha desaparegut. Uh-huh. I de tant en tant hi ha algun brot, sí? Hi ha algun brot habitualment en el sud-est asiàtic, als anys 80 del segle XX va haver-hi un brot als Estats Units, té tractament antibiòtic i, per tant, si arribes a temps, es cura uh-huh. pràcticament tothom, sí? Per tant, no sembla que hi hagi gaire risc de que la pesta sigui allò que va ser en el segle XIV. Al mateix temps, la particularitat de la pesta pulmonar és que té una transmissió molt fàcil, es transmet molt fàcilment, a diferència d'altres tipus de pesta que estan causades per la mateixa, pel mateix bacteri, que es diu Yersinia pestis, però que té un comportament diferent. A vegades té un comportament per bulbes, per això la pesta negra, perquè feia uns bubons negres, diguem-ne, mm-hmm. i a vegades té transmissió pulmonar. La transmissió pulmonar és molt ràpida i té una mortalitat molt més alta. Per això hi ha més preocupació per aquest cas, perquè si efectivament és pesta pulmonar, doncs és una mica més complicat. Però insisteixo, té tractament antibiòtic i si no, que vingui algun metge, algun epidemiòleg i que ens ho confirmi.
1: Ni tenim uns quants, com a mínim, a la llista de contactes.
0: Pues jo m'apunto a parlar-ne el dia que vulgueu.
1: Ja veig que no era qüestió de temps, era qüestió de què li venia més de gust parlar.
0: Això també. Això segur que influeix. Molt bé, un plaer.
1: Un plaer.
0: Gràcies.
1: Oriol Junqueras, gràcies.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé, fins la propera. Adéu.
2: Rebobinem aquí Catalunya.
1: Com sempre, aquest dia de la setmana, el Gerard Quintana i la Charlie P. Com esteu, estimats?
3: Molta son, un altre cop.
1: Molta son, això ja és el teu pla de cada dia.
3: Sí, és que el dimarts és el meu primer canvi del meu horari, és el primer, vinc de dormir tard i llevar-me tard, i el dimarts és el primer dia, llavors sempre em costa.
1: Vull dir que no és que sempre et llevis amb son, tu.
3: No.
4: Els dimarts té jet lag.
1: No, vull dir que hi ha persones que els hi passa.
4: No té son, té jet lag.
3: Exacte. Vinc d'anar a dormir tard perquè treballo de nit i llavors el dimarts és el primer dia que treballo de matí. Llavors, a l'horari d'ahir a la nit, jo a les 3 estava encara que no sabia com dormir.
1: Ai, mare.
3: I llavors, clar, em passa això cada dimarts. Sempre tinc sort quan vinc aquí.
4: Primer i últim dia que treballes de matí o no el dimarts?
3: No, demà també treballo. Demà vaig a la SER de Madrid, demà encara el matí només.
1: Carai.
3: Sí.
5: Doncs, no ho sé, podem quedar alguna nit d'aquestes, perquè a mi també em van tocar les 3 i tantes, i a les 6 ja estava despert.
1: Saps què passa? Que llavors perilla que pugueu venir aquí a la secció. No sé, a mi... A veure, no passa.
3: La podríem gravar
1: a les 3 de l'hora.
4: Els hi donem un quantum i que entrin des d'on sigui.
1: Exacte.
5: Això de gravar de nit seria poderós, eh?
1: Podríem fer un dia, si voleu ho fem un dia.
3: Provar un dia, vinga.
1: Ja aniríem son l'endemà al matí, però vaja, no passa res. Us deixo triar, qui comença avui?
3: A mi m'és igual, vols començar tu, Gerard, que sempre començo. I així em trec el jersei, que tinc calor.
1: Vinga, va.
5: Sí, sempre em dóna més seguretat que comenci la Charlie, perquè com que no sé mai quan duraré i quan acabaré, penso, no sé, que li trepitgi el seu espai. És que el tema d'avui és com un acordeó. De fet, podria ser el nom d'una secció, saps? Uh-huh. Que durés tot un any. Sí, fa mitjans d'abril, devia ser, em van convidar a una festa aquí a Barcelona. Una festa de... Començava, crec que, mitja tarda i acabava l'endemà al matí. O sigui, no dormir, no? I en un moment donat del descontrol d'aquella festa, en un pis ple de gent, semblava pitjor que l'apartamento del Billy Wilder, no? Del Billy Wilder. I vaig anar al lavabo a buscar una mica de pau. I de sobte miro el mirall i pintat en vermell gruixut, ben gran, posava no tinguis por de perdre el control. Mai no l'has tingut. I clar, anava entrant gent al lavabo, me'ls anava mirant, anava pensant què significa tot això. I és una frase que m'ha anat ressonant des del mes d'abril i crec que arrossegaré tota la vida. I aquests dies, especialment aquest cap de setmana i ahir, l'he tingut molt present, no? És com si s'hagués materialitzat, fet realitat, però d'una manera comuna, no?
1: Aplicada a tu, aplicada a la societat?
5: Aplicada a tot, a mi i a tothom, i a tot el que m'envolta, no? Començant per la meteorologia.
1: Ui, sí.
5: Sí, pensant que sempre sabem la predicció del temps, sabem què passarà, a quina hora, on plourà, o quan hem d'agafar paraigües, quan no, i tot això s'ha acabat, no? I ho hem vist. I ahir va ser un exemple brutal, no? D'un fenomen que ja havia passat, que es pensaven que no es repetiria, que cap model de predicció endevinava ni augurava, i de sobte estàvem vençuts o superats per aquesta realitat meteorològica, amb la sensació, a més, que hi estarem d'ara en endavant. No?
1: Sobre això, és veritat que a primeríssima hora del matí el nostre meteoròleg ens diu els models de previsió ara ja sí que ens indiquen que això pot passar, però sí, clar, però ja t'agafa amb el peu canviat.
5: Amb 3 hores, com a molt, d'anticipació.
1: Que, per cert, que pels que ens estiguin escoltant ara i hagin punxat ara la ràdio, per aquest vespre i fins a mitjanit també s'espera temps perillós, que això també ens ho han dit, que avui sí que ho endevinen els mapes.
5: Sí, sí, després la gent es queixa de l'alerta, però si no ha passat res, per què han tancat les escoles? Però és una mostra claríssima de que aquells poderosos senyors dels temps ja no tenen el control sobre el temps, no? O com a mínim l'anticipació suficient com per fer-nos partícips del que ha de succeir, de quina mobilitat també, no? Jo em vaig desplaçar també el mes d'abril des del Maresme fins a Barcelona, fart de no tenir el control de res.
1: A viure ja, vols dir,
5: Sí, sí, em vaig desplaçar a viure. Jo estava al Maresme i, bueno, l'epopeia era diària i per això quan succeeix alguna cosa així me'n recordo de la gent que ho està passant, com ho vaig passar jo aquests darrers anys, no?
1: Ja, ja.
5: Sí, hi ha gent que no només els que van a treballar, sinó els que tornen de treballar, que han treballat tota la nit i que esperen ser a les 7 del matí a casa i són les 10 i encara estan perduts en alguna estació, desinformats, esperant que arribi el seu tren, no? Però també em fascina el moment aquest de la pèrdua de control pel que fa a la política. I no només per l'anunci d'eleccions del Sánchez, del president Sánchez, que en una porra interna amb alguns amics jo la vaig encertar el divendres, el dilluns dirà que el 29 de novembre hi ha eleccions. I això va passar, sinó per tots els que estaven donant suport en aquest govern, esperant obtenir alguna cosa que oferien els seus electors a l'hora de les eleccions, no? Començant per Esquerra Republicana.
1: Nosaltres hem tingut l'Oriol Junqueras fa una estona, assegut a la teva mateixa cadira.
5: Encara sento la seva escalfor, sí, sí, ara que ho dius. No, però clar, us deu haver explicat moltes coses, però ell tenia tot el tema de la suspensió del FLAP, del
1: sí, sí, tot, de això, deute, tot això,
5: tot dit, això.
1: Tot això ens queda per cobrar.
5: Renfe sí. Ha estat tan malament o pitjor que abans, amb tots els traspassos i tot plegat, el que estava previst i el que ja s'ha fet amb l'RU, per exemple, i els pressupostos i el finançament, sí, clar, s'han quedat absolutament descol·locats, no?
1: A dues veles.
5: I el que em sembla més fascinant és la figura del president Puigdemont, no? I Junts, que de sobte veu acostar-se ja al moment de l'amnistia, però pot ser que arribi i quan torni es trobi amb el govern més radical, anti-Puigdemont, o que així li va declarar, no?, d'alguna forma, en el seu moment, perquè s'ha de recordar que el Partit Socialista també es va apuntar al 155, però es pot trobar amb un govern de PP i Vox, i ell arribant de 10 anys d'exili i intentant, què? No sé si és el que s'esperava ell, per dir d'alguna manera. I hi ha moltes més coses. El concert d'Oques, que hi havia gent que portava un any esperant, que havia comprat l'entrada.
3: Era aquest dissabte.
5: Era
1: ahir era el primer.
5: N'hi ha 4.
1: N'hi ha 4, exacte. Dimecres, divendres i dissabte.
5: Dimecres, divendres i dissabte.
3: Vale.
5: I al final, el d'ahir l'han aplaçat a dijous, amb el qual serà dimecres, dijous, divendres i dissabte, que són 4 dies de concert llarg.
1: Tu que en saps, d'això? Aguantar 4 dies al màxim nivell en un concert que és de comiat, deu ser duríssim, no? Perquè per això s'ho devien haver espaiat, ells.
5: Sí, estava espaiat, tenint en compte això. Jo no he fet 4 concerts a l'Estadi Olímpic, però recordo quan en van fer 3 al Palau Sant Jordi el 2011, que ho fèiem també amb la productora de Project,
1: que la mateixa que
5: toques, sí, i que van contractar una assegurança per si no podia fer els 3 dies seguits, perquè fèiem 3 hores de concert pràcticament. Era allò un retorn i amb tot el desplegament, tota l'energia. I contra la meva voluntat, perquè em van dir, aguantaràs? Dic, clar que sí, però és que fa molts anys que no, aquesta intensitat i un concert tan llarg i tal, tal, tota l'emoció, i vaig aguantar perfectament. I els vaig dir, no pilleu cap mena d'assegurança. I recordo que l'últim dia, baixant de l'escenari, i vaig dir, heu tirat els diners, no? Però ho van fer, no sé si ho hauran fet en aquest cas, però sí, és més exposat. I a més, també era setembre i encara estàvem més en fase d'estiu nosaltres, però això ja és octubre, és a l'aire lliure, i vés a saber el temps, no?
1: També,
5: i tant. I la veu és vaja, és segurament la part més fràgil d'un concert, no? Per tant, tocar un dia, l'altre, amb aquesta incertesa, no sé què passarà demà, o dijous, que també hi ha previsió de pluja.
1: Ens han dit que escampa divendres.
5: Em sap molt greu per ells, perquè deuen estar en un estat de, vaja, no era el desitjable, no? En un estat de, no sé si angoixa, ansietat o nervis, o encara més impaciència, no? I també ens sap greu pel públic, molta gent que havia vingut de les illes, havia agafat un avió, un hotel, gent que havia vingut d'altres llocs, i gent que es veu que es va trobar amb la sorpresa de ser a l'estadi i que li diguessin, no, avui no hi ha concert, que tothom no s'informa, com nosaltres, que està tota l'estona al cas,
1: A tu t'ha passat d'haver de suspendre algun concert per algun contratemps sobrevingut?
5: Va passar fa molts anys, sense dormir, de noia, que veníem d'una setmana molt intensa i veníem de tocar a Mallorca, i a les proves de so em vaig anar, la veu se'm va anar quedant balada, no? Portàvem dies dormint poc, horaris molt bojos, i vam anar a sopar i, ostres, cada cop tenia menys veu, i quan vaig acabar el sopar era...
1: Quin horror!
5: Sí, sí, i me'n vaig anar a l'hospital i hi havia una banda tocant abans, que era la Salseta Poble Sec en el pavelló, i em van dir, bueno, aguantarem fins que arribis. No sé, es van pensar que farien algun miracle, però el metge em va dir, diu, tu estàs fatal.
1: O parles amb la Úrsula, dos debajo del mar.
5: Exacte, necessites uns dies d'allò. Dic, però no em podeu donar alguna cosa? No. I vaig anar al pavelló, vaig anar al camerino, el nostre mànager va entrar en pànic, va desaparèixer, els companys del grup també, i em vaig quedar sol. Amb tot aquell pollastre, me'n recordo que vaig pujar a l'escenari i vaig pensar, a veure què passarà. Jo estava petat.
1: Un acústic.
5: No, i vaig dir, escolteu, que no puc cantar, que haurem de passar per un altre dia. I la gent és tan meravellosa que
1: home,
5: va esclatar amb un aplaudiment i em va fer costat i de sobte van aparèixer els companys i el mànager, ja, un cop tot superat, sí, sí.
3: Jo una vegada vaig haver de cancel·lar per la veu, també. Sí, també. Que és un de, sí, clar, que és una hora i pico parlant, si no en tens veu, no...
1: Amb la gent allà, ja, també?
3: No, va ser unes hores abans, ja. però sí, sí.
1: No, clar, més
3: final,
1: la sensació que estava...
3: paral·lelisme...
1: Estic fallant a la gent, no?
3: Sí,
1: que ha vingut
3: sí.
1: com a veure'm... Sí. I impotència.
5: Jo les situacions, ho parlava abans amb el Joan, les situacions en les que hi ha caos i es perd el control és quan jo em sento més potent, més complet, saps? Sí, i en el grup, fins i tot fent tàndem, sempre he tingut la figura d'en Josep Tió, que és absolutament controladora, previsor, que si algú falla o algú està fora del previst, i agafa un parraque, i l'altre costat, que sóc jo, que estimo el caos. Això podria allargar-ho molta estona. El tema d'avui, de pèrdua de control...
4: T'has identificat amb alguna cosa, Marina, que m'has mirat?
1: Amb la pèrdua... No, amb perquè, això, perquè el pobre Joan
4: més,
1: intenta controlar el guió d'aquesta secció i sempre em diu, però l'hem de deixar volar en el Gerard, no passa res. I la Charlie també m'envia, no passa res, perquè sabem que funciona.
4: És que jo
1: sempre li dic, no t'angoixis, que funcionarà.
4: Però si anem al revés, si tu ets més controladora i jo més...
1: No, home, en aquest cas no. Jo soc controladora en el primer tram del programa, que és la part que necessites tenir més coberta.
4: I jo soc el controlador.
5: Pensa que en aquesta secció el Joan és qui ens controla.
4: Si no en sé de controlar, si no
5: més responsable. Acabaré amb el despertar d'avui, el verifacto.
1: Ai, sí, les factures.
5: S'aplaça, saps què és el verifacto?
3: No.
5: És aquest sistema per al qual has de facturar a través d'un sistema que va tutelat per Hisenda i quan tu fas la factura no la pots rectificar, la reben ells directament.
1: Això pels autònoms.
5: Jo em vaig acollir al kit digital.
3: Però jo no ho faig servir, això.
5: L'any passat. Podies acollir el kit digital o no, perquè entrava aquest any en vigor.
3: Vale.
5: Però ho van aplaçar. I ho van aplaçar l'any que ve. Les petites i mitjanes empreses començaven a començament d'any i els autònoms a partir del juliol. I, bueno, jo em vaig acollir, estic facturant amb una plataforma, cosa que no havia fet mai, tot d'embolics, aprenent, fent cursets tutelars, d'aquests que et passen en vídeo per aclarir-me, i finalment doncs avui hi ha la notícia de quan tornat a passar, el 2028.
1: Sí, sí, d'aquí sí, un parell d'anys justos.
4: Sí, quan ja ho tenies controlat.
5: Quan ho tenia controlat, és que em sento l'ésser més, absurd del món ara mateix.
3: Mira, jo vaig anar fa 2 anys a Groenlàndia, vaig estar un mes jo sola creuant per Groenlàndia. Wow. I allà tenen una expressió, perquè allà el temps és canviant, o sigui, en plan, no saps què passarà d'aquí 2 hores, i tenen una expressió, bueno, una paraula que és immaca, que significa com maybe. Llavors és com ens veiem demà i és immaca. En plan, no sabem si ens veurem demà.
1: Si la meteorologia ho permet.
3: Sí, porten els nens al col·le, perquè allà es mouen amb llanxes, no saben si els podran anar a buscar. Llavors els deixen al col·le i és com immaca. En plan, ja veurem si podem venir avui, potser heu de dormir a l'escola i venir demà, depèn del temps.
5: M'has fet veure que la meva mare deu tenir antecedents
3: de Groenlàndia. Sí, jo és que sempre he sigut molt així, i quan em vaig descobrir aquest concepte allà, em vaig com connectar molt amb aquesta d'això.
5: Aquí deien si Déu vol.
3: Sí, el si Déu vol. Sí, és una mica el si Déu vol.
1: Mira, jo recordo la meva àvia sempre quan marxava de casa seva li deia adéu, fins demà, sí, diu, si Déu vol.
5: Jo em passa amb la mare, fins demà, i ja dic, si Déu vol, i diu, te'n fots, eh? I diu, bueno, no sé, si confies en ell, doncs vinga, endavant, no?
1: Que ell tingui el control.
5: Exacte,
1: de tot.
5: Sí.
1: Charlie, tu què has pensat aquests últims dies?
3: A veure, jo aquesta setmana he estat reflexionant sobre una idea que és, si ser un nen és la pràctica per quan siguis gran, o si ser gran és posar en pràctica el que aprens de nen.
1: Oh.
3: Vale? És a dir, el main de la vida, quin és? El principal, quin és? Perquè la primera opció, almenys, seria ser adult, vale? Quan ets un nen, et prepares per ser adult. Però la segona opció, almenys, seria ser nen, vale? És a dir, quan ets adult, poses en pràctica tot el que has après de nen, vale? Són com les pràctiques. Vale? Per què he pensat això? Perquè jo sempre havia pensat que era la primera opció, vale? Que ser adult és, de nen, et prepares per ser adult. Però ara fa una setmana que he tornat a fer activitats extraescolars, que es diuen així perquè van ser creades per ser fetes després de l'escola, no es diuen extrafeineres, es diuen extraescolars, vale? Després de la feina el que se suposa que has de fer és una altra cosa, que són rentadores, no? Però, i estic començant a pensar que el que jo estic fent ara són les pràctiques de ser nen.
1: Però què vol dir que estàs fent activitats extraescolars?
3: Bueno, pues que m'he apuntat a coses, és que prefereixo no dir-les perquè no els hi vull sortir als tots els meus companys amb l'algoritme d'Instagram. Després us ho dic, a què m'he apuntat. Vull mantenir-ho per la meva intimitat.
1: Però activitats d'adult, no vas amb nens a...
3: No, activitats d'adults, però que són com després de la feina, però clar, no tenen, no hi ha un nom que sigui extra de feina, és extraescolar.
1: Sí,
3: vale?
1: Sí, sí.
3: Ara després us explico. No, és que em fa molta vergonya que de cop em vegin parlant d'aquestes coses als companys de classe. Bueno, l'altre dia arribo a classe, vale? I arriba la professora el primer dia de classe i diu, bueno, ara us presentareu un a un, dieu nom, edat i per què esteu aquí. I és com, vale, jo fins que abans que em diguessis això sabia molt clar per què estava aquí, però ara no vull estar aquí. No? Jo en aquell moment em vaig voler morir, perquè primer que per mi la part guapa de ser adulta era no haver de fer aquestes coses, vale? Però segon vaig pensar, per què? Per què m'he de presentar davant d'una classe? O sigui, per què hem de fer això? Vull dir, som gent que tenim les nostres vides, a mi què m'importa els anys que té un senyor que només li veig el clatell, no? Durant tot el curs li veuré el clatell.
1: No vinc a fer amics, vinc a aprendre,
3: exactament,
1: no?
3: Perquè hem de fer una cosa que ens incomoda a tots. No teníem lliure elecció, o sigui, ser adults no era lliure elecció, no? I després em va venir el dubte, el pensament d'aquesta secció. I si ser adults són les pràctiques de ser nen? Perquè, a veure, a mi se'm donava fatal ser nena. Vale? Se'm donava fatal. A mi ser nena ja se'm donava fatal quan era nena, vale? O sigui, no sabia ser una nena que arriba al parc i pregunta si pot jugar. Jo no era aquesta nena. Jo era una nena que per no preguntar si podia jugar, jugava jo sola en un racó. I volia tampoc ser la nena que arriba al parc i pregunta, que vaig generar un món interior que flipes, vale? de manera protectiva, suposo, de manera que jugar sola no simplement m'agradava perquè no havia d'interactuar amb altres nens, sinó que em distreia tant a mi mateixa que em calmava i em treia l'ansietat d'haver d'interactuar amb algú per fer res, no? Jo vaig sobreviure tota la infància així, sola, vale? I em vaig fer adulta. I quin ofici vaig triar? vaig triar ser còmica d'estàndup. Per què vaig triar ser còmica d'estàndup? Què és ser còmica d'estàndup? Ser còmica d'estàndup és jugar jo sola amb el meu món interior en un escenari, igual que jugava jo sola en el meu món, amb el meu món interior a la moqueta del col·le.
1: Amb tota gent que et mira, amb aquesta és la diferència.
3: Sí, però jo no micro la gent, jo estic al meu món interior. Llavors, la gent veu ser còmica d'estàndup com que has de ser molt extrovertit, però ser còmica d'estàndup és l'única professió que a mi em permet no haver d'interactuar amb gent si no vull. O sigui, és l'única professió que em permet seguir jugant sola, ¿vale? Hi ha gent que es fa còmica perquè vol que l'escoltin. Jo em faig còmica perquè mentre m'escolten ningú em pregunta coses, ¿vale? No he de fer res. Llavors, jo estic a... I la meva professió consisteix, jo estic a casa meva jo sola, penso idees jo sola, escric acudits jo sola, vaig als llocs jo sola, viatge jo sola, arribo i agafo un micro jo sola i em poso jo a jugar jo sola amb el meu món interior, vale, en un escenari. Després me'n vaig jo sola a casa i quan tanco la porta jo sola, el que sento és l'alleujament de no haver hagut de preguntar a ningú si puc jugar, saps? Llavors, ara, per això jo soc un tipus de còmica que arribo al teatre. O sigui, jo, quan acabo la funció, m'espero que hagi marxat absolutament tothom i després surto. I també soc la persona que quan abans que arribi la gent ja estic a darrere del taló per no haver interactuar abans amb la gent que ve a veure'm. I clar, ara arribo a un curs extraescolar i m'obliguen a ser la nena que jo no era ni de petita. I em diuen que saludi a tothom i que parli una mica de mi, que i penso, si realment el main de la vida, la part principal de la vida fos ser adult, jo no estaria ara patint d'aquesta manera com estic patint en aquesta classe. Simplement perquè vull aprendre. Jo el que vull és aprendre, no? Que sembla que tot el que fem d'adult sigui per sortir de la nostra zona de confort, però jo és que el que vull és el contrari. O sigui, ja vaig estar sortint de la zona de confort tota la meva infància. Ara vull poder triar les coses que em fan estar dins de la meva zona de confort. Vale, perquè això, he dit que he començat dues activitats, he començat una com més intel·lectual i una física, vale? La física, o sigui, encara és més semblant a un parc infantil, o sigui, i ara sóc la nova, sóc l'última que ha arribat, vale? Sóc la que el profe mira, la que el profe corregeix en veu alta, la que el profe va posar davant tu, posa't davant, que així em veus bé. I penso, per què no puc jo estar aquí darrere fent-ho a la meva manera? Ja ho aniré aprenent, no? Però, o sigui, si ser adult fos el main, no m'estaria sentint així d'incòmode ara mateix. Però és que després va arribar la solució a aquest dilema que jo tenia, que és que va entrar en joc la tercera edat. Vale? Perquè a la tercera classe ha arribat una senyora que clarament està a la tercera edat i si no és que es cuida molt, molt malament. I la professora li va dir que es presentés, vale, i que expliqués qui era, i la senyora va contestar una cosa així com: a mi deixa'm tranquil·la que jo no he vingut a això. I vaig pensar, aquest és el main de la vida, és arribar a la tercera edat. O sigui, jo estava buscant una activitat on em deixessin entrar està a la meva zona de confort i aquesta senyora s'ha portat a la zona de confort de casa. O sigui, que, o sigui, no puc esperar a l'edat en què se't desbloqueja el... Mira, no em dóna la gana.
1: Clar.
3: O sigui, és aquest l'objecte, és l'època principal, la de disfrutar.
1: O sigui, ets molt tancada cap endins, teu.
3: Sí, tu, sempre,
1: però,
3: sé, sempre.
1: Però tu deuen parar pel carrer.
3: Però és que jo miro terra quan camino pel carrer i vaig amb casco sempre. Sempre però ho he fet des de petita. O sigui, sempre he mirat com caminant al terra. No? És que sóc molt introvertida, en realitat. I per això parlo ràpid i per això em moc molt, perquè així no estic pensant què estic fent.
1: I ho fas per evitar el contacte visual, sí, o la relació amb altres humans?
3: Sí, una mica.
5: És un exemple més d'un cas que he anat seguint des de jovenet, que és que l'escenari és en bona part dels introvertits, dels tímids. Sí, una persona que no té problemes de comunicació, no té necessitat de pujar-se a un escenari i exposar-se a la crítica dels altres, ni a... Saps què vull dir? Està tranquil·lament comunicant-se.
3: Jo molts cops he pensat que no tenia sentit... Bueno, molta gent no entén que jo estigui fent el que faig, però després té aquestes coses, que és veritat que no he d'interactuar amb ningú si no vull.
1: Llavors, de fet, per si necessites algun consell, hi ha qui ens diu, doncs, que no vagi a extraescolars.
3: Ja.
1: Els nostres oients...
3: No, clar. No, és que jo no havia tornat a un extraescolar des de fa 12 anys. I ara que he tornat, ara estic entenent per què no hi havia tornat. Clar, i ara m'estic plantejant, però per què estic fent això?
1: Estàs en el teu dret
5: jo
1: a poder prendre.
5: Jo no tenia ni idea que m'assemblava tant a la Charlie. però, sí, a mi la meva professora de català, el primer debut, quan tenia el primer cop que em van ensenyar en català, quan me la vaig trobar al cap dels anys, em va dir, m'ho hagués imaginat de qualsevol, menys de tu. És de l'últim que m'hagués imaginat que et pujaries a un escenari i et dedicaries a això.
1: Mira, fixa't.
5: Sí, vull dir que aquí hi ha un treball d'autopicar-se per dintre i trencar murs.
3: Sí.
1: I sobretot això, de la interacció amb altres persones, perquè és veritat que a vegades tu vas a mi no m'ha passat en extraescolars, però potser m'ha passat en classes de gimnàs, no? Que tu vas allà en una classe amb algú que te la dirigeix, però vas allà a posar-te en forma tu, no, i ara us posareu en parelles amb algú, tu suada, sí, no? Sí, que t'has de posar amb un altre, que t'aguanta els peus, que et fa no sé què, no podem fer coses individuals, si jo m'apunto individualment sola al gimnàs.
3: Jo sempre pregunto si hi ha contacte físic, si hi ha contacte físic ja no m'apunto.
4: Si la fas individual encara et sents més observat, segons com.
3: Però prefereixo no haver de tocar una persona i mirar-la i tenir-la aquí davant.
4: Contacte és una carpeta, però grup individual és una altra carpeta, i quan estàs sola amb el professor és que no tens escapatòria.
3: Sí, sí, no.
4: Perquè en grup pots resar per dir que s'estigui mirant un altre mentre jo estic aquí, no claven aquest moviment o aquesta coreografia o el que sigui que fas.
3: Jo sola amb un professor ni de conya és una opció.
1: Clar, però llavors, a l'hora d'incorporar, d'anar sumant gent a la teva vida, t'has de passar càstings molt profunds.
3: No, o sigui, no, és que de cop arriba una persona amb qui...
1: connectes.
3: Sí, jo tinc el meu entorn molt petit, però el meu entorn és el meu entorn segur i és on jo sóc jo.
1: Però és el teu entorn de tota la vida o deixes que hi hagi altres coses que s'hi vagin sumant?
3: No, de fet, he tardat a tenir el meu entorn. El meu entorn és ara, d'adulta, me l'he fet, jo crec. Sí, de petita no vaig anar a arribar a generar mai com vincles molt forts, perquè jo era molt...
5: Jo m'he ajudat a l'entorn, a vegades, més d'un cop, més sorprès, i he pensat, ostres, tota la gent que m'envolta i amb qui tinc... Els conec fa un any, com a molt. Mm. Potser influeix que he fet 28 mudances de la meva vida.
3: Sí, n'he fet 14.
5: Veus?
3: Mira, doncs, la meitat
5: veus,
3: que tu.
1: Teniu un màster.
5: Jo incloc les que vaig fer des de petit amb els pares i els de casa. Vaig fer un inventari i dic, va, doncs vinga. Però sí, és aquesta sensació de que res no dura gaire, no?
1: Però vols dir que tu no retens gent de tota la vida?
5: Sí, però no cal veure'ns, no?
3: És que també amb la gent de tota la vida...
5: Fa 30 anys que no ens veiem, però estem allà, sempre, això queda.
3: És que també amb la gent de tota la vida també vas canviant les teves energies, les teves... Jo tinc, per exemple, la gent que anava al col·le, la majoria estan casats, que tampoc va ser com un grup d'amics fort, però que conec de gent del col·le que estan casats i tenen fills, i jo estic en un altre moment de la meva vida completament. Llavors, clar, l'entorn que tens és el que t'acompanya en la teva energia.
5: Jo recordo el primer sopar d'aquests d'exalumnes que vam fer, i que era, doncs, no sé, em sembla que feia uns 30 anys que havíem deixat l'escola, no sé si en teníem 40 o 50, una cosa així. I jo ja no vivia a Girona feia un temps, i la veritat és que vaig anar al restaurant on havíem quedat i hi havia més d'un sopar d'aquests d'escola. I vaig entrar a la sala on em van dir, vaig mirar i dic, no conec ningú, i vaig marxar, vaig passar a la sala del costat, aquí tampoc conec ningú, no ho sé, m'hauré equivocat de restaurant, em van dir, no, és allà. Vaig tornar a entrar a la sala i de sobte se m'acosta... Jo posaré Fernández o González, per no dir tal, no? I a mesura que s'anava acostant, el mirava als ulls i em va sortir i dic, hòstia, González, què fas tancat aquí dins d'aquest cos? Perquè els ulls eren els del nen, però l'altre no tenia res a veure, ja no tenia pèl, ja saps què vull dir?
3: Semblava
5: el meu avi, no? I aquesta sensació de que les coses van a diferents tempos segons amb qui i amb què.
1: Jo us he de dir que sóc tot el contrari, sóc la que organitza aquests sopars d'exalumnes.
5: Ets tu!
1: Sóc jo la motivada, sí. Jo sóc la motivada.
4: Jo m'ofereixo a organitzar-los perquè així m'asseguro que no es fan. O sigui, no sé per què, parlava amb companys de la universitat aquest estiu, d'això, 10 anys que no... Que no i ara ha fet 20 anys que vam començar la carrera. Ostres, hauríem de fer un retrobament, i vaig dir, ja el monto jo.
1: Com sou?
4: Tu creus que s'ha arribat a fer un grup de WhatsApp o qualsevol sistema per començar a convocar la gent?
1: Com sou?
5: Que fort.
4: Home, sí, a veure si per Nadal ho tenim fet.
1: Sempre hi ha un punt d'il·lusió. Igual de tota la gent que hi ha et fa mandra, però alguna cosa segur que et fa il·lusió en la retrobada d'aquell sopar, i si no, escolta'm, sempre tens la porta allà per agafar i marxar.
5: Sabem més coses de la Marina, ja.
3: Sí.
5: Perquè normalment el que munta això és tenir un paper
1: a la
5: classe.
1: És un tipus de vida.
3: Totalment.
4: Es compensa.
1: Clar, hi ha una altra persona que ens demana poder intervenir, és el Josep Lluís Merlos, que té secció just després de vosaltres. Merlos, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. Com estic? No puc estar més d'acord amb el que esteu dient avui, la Charlie com el Gerard. Mira, jo que considero que sóc un tio sobrevalorat extraordinàriament, jo crec que tinc una memòria RAM molt petita, ja la tinc plena. Aleshores, arribo un moment que no vull conèixer més gent, és que m'és igual. I hi ha una cosa que no suporto, que és quan estàs en un lloc, dius, mira, aquell és fulano, i dius, i... Vine que te'l presentaré. Dius, hòstia, no cal. El meu somni és una casa amb saps les gateres? Aquestes comportes, allò, perquè els gats tornen, però al revés. Jo vull una gatera que serveixi perquè puguin tirar llibres i diaris i revistes i menjar de tant en tant, però no cal que faci l'altre moviment, no? Per tant, entenc, ostres, no saps com... No saps com m'identifico amb el que esteu dient. Jo tímid no ho soc, eh? No, no. Jo directament soc borde. No, no és que sigui tímid, jo tant.
5: És borde. Borde, border hair,
6: jo ho recordo ara.
1: Com, com?
5: Border hair. Sí, sí, a la meva companya, a vegades una persona que coneixem li diu, tu ets Asperger o una cosa així, perquè estàs com lluny de tu. I ella diu, no, soc border
1: hair. Jo soc border hair, és el meu diagnòstic.
5: Volia fer una pregunta a Josep Lluís Puig.
1: Clar, i tant.
5: És que t'he tingut present aquesta nit, pot ser? Em vaig quedar fins a les 3 i pico mirant la sèrie aquesta documental sobre el Cruyff, i pot ser que sortís tu entrevistant-lo?
6: Sí.
5: Aquests tu, sí, molt jove?
6: Vam parlar i sé quina imatge és, sí. Jo no l'he vista, però sí, jo vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-lo molts cops com a futbolista, i tinc un record extraordinari, que és un dia que vam fer un partit un diumenge al matí al Ministadi, que era un partit benèfic, crec que per UNICEF, i que són les coses, no? A la mitja part podies baixar el vestidor i parlar amb els futbolistes, i me'n recordo d'estar parlant amb el Johan, i estar parlant amb el Johan, i el Johan fotent un cigarro al vestidor a la mitja part, no? Sí, sí. Sí, tots tenim un passat tenebrós.
5: No, com que eren les 3 de la nit quan estava veient
1: i s'ha aparegut més.
6: I vaig aparèixer.
5: I de sobte et apareixes i ara apareixes aquí, i dic, ja no ho puc creure. Això és molt fort.
1: Estem dins del teu cervell. Home, tenebrós no ho és. No tothom pot dir que ha pogut entrevistar Johan Cruyff.
5: Us recomano la sèrie, eh? Quin personatge.
6: No, era bestial, era bestial. I és una època molt, molt xula aquí a Ràdio Barcelona, precisament perquè vaig tenir la sort de formar part del primer equip del Quim Puyal, i aquella època, ostres, fèiem coses molt xules, i una cosa que molt xula que es va fer aquí a la ràdio, que va ser iniciativa d'en Joan Castelló Rovira, és que el Joan va tenir la idea de regalar una jukebox al Museu del Barça, i deia, diu, és una jukebox on la gent pugui prema un botó i escoltar la veu de Ramallets, ostres, de Besora, de jugadors legendaris. I aleshores em va dir, escolta, això hauries de fer-ho tu. I durant una època em va encarregar entrevistar gent que ja era molt gran, i vam dir, hòstia, fem-ho perquè igual no tenim temps, no? I això està a l'Arximac de Ràdio Barcelona, i finalment no es va arribar a fer això. Ara sembla una cosa molt naïf, això, però en aquell moment era una iniciativa molt, molt pionera, això de dir, conservem les veus de la gent i que es perpetuïn al llarg de la història. I segurament aquesta entrevista que dius, doncs, devia formar part d'aquella època, segurament.
1: Ara ens quedarem amb el Merlos, però, clar, jo ara pensant en tot el que havíeu anat dient, amb la vostra misantropia absoluta, amb la vostra introspecció i amb el vostre border hair, encara té més mèrit que aquesta temporada estigueu aquí amb nosaltres. Vull dir que us ho vull agrair encara de manera més fervorosa. De debò. Gràcies. Em fa molta més il·lusió, encara. Ja me'n feia, però...
0: Això és com un escenari.
1: Sí, és una mica això.
5: No, i aquí hi ha una conjunció que esbrinarem què vol dir aquesta conjunció d'astres que s'ha creat aquí amb aquests 4 elements.
1: I que duri.
5: Amb els 5, amb el Josep Lluís.
1: I que duri. Nosaltres ara ens quedarem amb el Josep Lluís Merlos, Charlie P, Gerard Quintana, gràcies, Joan Tejedor. Res, seguim.
0: Baixo ara a les 11.
1: Segueixes, sí, d'aquí una estona.
0: Jo segueixo fins que diguis.
2: Rebobinem aquí Catalunya.

0: Hola, Mariola Cubells, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Marina. I tu, com estàs tu?
0: Bé? Sí, cansada, però bé. Bé.
1: Cansada?
0: Sí. Cansada d'haver...
1: Dimarts.
0: Ja, ja. Sí. What a week, Capitan, no? No? No hi ha un mem del Capità Haddock?
2: Sí. I contesta encara és dimecres.
0: Encara és dimecres, doncs fixa't. Ja estàvem cansats ahir,
1: bon
0: que era dilluns.
1: Company, bon dia, què tal?
0: Aquí li... Ah, l'Arnau,
2: salut. Ah, hola, Mariola, hola, hola, què tal, què tal, què tal?
1: És aquí... que com vos veig per separat en l'antena...
2: No, clar, és que ja t'havíem saludat fa mitja hora,
1: sí, fa internament, minuts, no? Sí, clar, clar. Sí.
0: Aquí el peu del canó.
1: La gent no ho sap, saps?
0: Que ens vens a parlar de com afectarà també aquesta campanya electoral a la programació de la tele, però abans Mariola, hem de saludar l'Íñigo Espinosa. Íñigo, què
3: tal?
0: Com estàs?
1: Hombre, bon dia!
3: Bon dia, Marina. Va, ja falta poc pel weekend, eh? No,
0: per cap
3: ja
0: de setmana. Que avui confesso que no tinc ni idea de què vols parlar i em fa una mica de por, això.
3: Doncs pues mira, avui et porto una història molt xula. Molt... És una història de superació i el punt de partida és aquesta secció que fa la Mariola. Perquè de vegades, bueno, se'ns oblida o... A veure, no som del tot conscients que per molts oients el que diu la Mariola, les prescripcions televisives que fa són... palabrita del senyor, és una mica com quan al pastoret al mig del camp se li apareix la verge a prop d'una font i li dona un missatge, jo que sé, cuida les cabres, haz el bien, mata a tus padres, i és quasi una obligació complir-ho. Doncs pels oients, amb el que diu la Mariola és el mateix, no? Però són tants els programes i tantes les sèries que recomana al cap del temps que hi ha oients que, Mariola, ho estan vivint amb angoixa, no? I aquest que escoltareu ara ha pres mesures, és un oient que ha pres mesures, és una mena de carta oberta d'un oient a la Mariola. L'oient es diu Lluís Springsteen i mira, anem a escoltar-ho. Això és el que diu.
4: Hola, bones, què tal, Mariola? Em dic Lluís Springsteen i sóc superfan teu. Jo sempre, doncs, intento mirar totes les sèries i les pel·lis que recomanes, i, però, bueno, vaig arribar un moment que no tenia temps a la vida, no? Perquè jo, en fi, tinc tres fills, treballo una fleca, en fi, no tenia temps, però vaig prendre una molt bona decisió, penso que és abandonar la família, abandonar la feina, que són coses superflues, i vaig decidir anar-me'n 7 anys al Tibet, estar-m'hi 7 anys al Tibet com a Brad Pitt, ojo, per poder tenir temps de mirar tot allò que recomanes. Llavors ja fa un parell de mesos que estic aquí al Tíbet i molt bé, m'aixeco a les 6 del matí, faig uns mandales, unes històries, i després a les 7 ja començo pel·lícula, sèrie, concursos, programes, concurso, pel·li, sèrie, tot allò que ha recomanat la Mariola. I així m'hi tiro fins a les 9 de la nit, que ja plego la tablet i llavors menjo una mica d'allà, unes guindilles rebofades, i me'n torno al llit, i el dia següent un altre cop, bé, pel·li, sèrie, pel·lícules, programes, concursos, cursos, tot allò que ha recomanat la Mariola. I, bueno, així estaré, doncs, 7 anys aquí al Tíbet, i, bueno, això sí, mentre estic aquí no puc escoltar les recomanacions que fas, menys mal, perquè si no seria un bucle infernal, me cago en la puta. Menys mal, menys mal. Bueno, això, que res, una salutació, i que els oients que estiguin a la mateixa tessitura que jo, que s'atreveixin, que deixin la família, que deixin la feina, se'n vagin al Tíbet i mirin tot allò que ha recomanat la Mariola.
3: Bueno... Bueno, és una recomanació que fa aquest a Lluís.
5: És una manera de... Sí, sí, jo també t'ho recomano, també t'ho dic, també t'ho dic.
3: És que si no, és massa estrès, si no.
0: S'acumula la feina, clar.
5: S'acumula la feina, sí. Clar, clar, clar. No, bueno, escolta, i a més, allí segur que hi ha una bona tele, saps?
3: I bona cobertura, avui en dia hi ha bona cobertura. Hi ha
0: tot arreu. A més, que tu pots baixar i veure-ho sense necessitat d'estar connectat, també.
3: A més, això, ara avui en dia són tot facilitats per mirar el que recomana la Mariola i dedicar la vida al que recomana la Mariola, que és el que hem de fer tots.
0: I per intentar desconnectar el cervell, que aquí hi ha una cosa, si tu mires les sèries per connectar o per desconnectar.
3: Ah, ostres.
1: Tu, Íñigo, tu, què fas tu?
3: Jo miro les sèries per desconnectar, clarament. Jo, bàsicament, el 95% de les coses que faig a la vida és per desconnectar. Tot, quasi tot el que faig, anar a comprar ho faig per desconnectar. I mirar sèries, per suposat. Sí, sí, el que vull és desconnectar.
1: Però, clar, entonces se te... Vull dir que se te queda curt el panorama, per tant, saps?
3: Bueno, però és que si no s'enfregeix el cervell, o sigui, he d'escollir una de les dues coses. He de curar el panorama o fer neurones frites, no?
0: Mis neurones estan frites, exacte.
3: Les neurones estan frites.
0: Sí. Íñigo Espinosa, gràcies.
3: Vale.
0: Fins demà, que vagi bé.
3: Adéu, petonets.
0: Mariola, Déu-n'hi-do com es presenta el panorama. Si sí, ja hem anat veient que era una olla de pressió la tele i els programes en aquest clima de preelectoral permanent, ara que ja tenim convocatòria pel 29 de novembre d'eleccions generals, Déu-n'hi-do.
5: Va ser interessantíssim veure-ho, perquè, bueno, jo crec que mai...
0: Mariola, un moment, no sé què estàs fent, no sé què estàs fent amb el so, però sentim cops i com t'allunyes i tornes del telèfon. No sé si podem tenir...
5: No, ja està. Ara bé?
0: Val, ara bé, sí.
5: Ara bé?
0: Sí.
5: Vale. Llavors, jo crec que va ser una temporada interessant perquè tinc la sensació de que el panorama audiovisual davant d'un... Mira que fa dos anys van tindre una elecció darrere l'altra, però el panorama no estava igual. No estava igual de... El panorama audiovisual jo crec que no estava tan airat com el veig jo ara, no? Jo note més que hi ha un posicionament claríssim de les televisions, dels magazins, de determinats programes. Molts d'ells han tret la careta, si és que la tenien, van a per totes. Ara començarà una nova tele, que ja sabem que té el sesgo que té, que
0: la
5: és
0: sèptima.
5: La sèptima. Sí, llavors tot això farà que pot ser siga una miqueta insoportable tot, no? Perquè jo crec que van a desplegar tota l'artilleria pesada tots els mitjans, no? Cadascú en la seua. I jo sempre dic una cosa que és molt important i és que a mi em sap greu quan es parla de que tots som igual, de que totes les cadenes fan el mateix, de que tots els presentadors o els comunicadors fan el mateix, perquè això no és deberes. Jo sempre dic que una cosa és tindre un punt de vista i poder desenvolupar-lo i, en fi, i reflexionar sobre ell i argumentar-lo i amb tranquil·litat contar com veus tu la realitat. I una altra cosa és el que fan determinats programes, que és que no és deberes que siguen rigorosos, que siguen periodístics, no és deberes. No en compareu l'informatiu que fa Pepa Bueno, per posar un exemple, amb els informatius que jo estic veient, per exemple, a Telemadrid o als Leits o als Tall Shows que estic veient jo en Telemadrid o en Antena 3 o en els magazines diaris de 4 i de Telecinco. No és exactament el mateix, no és lo mateix la hora de la 1 que l'arranque de programes d'Anna Rosa Quintana i ningú va a baixar-me d'aquest carro, saps? Vull dir, ho tinc claríssim. Llavors, clar, tenim un panorama complicat perquè hi ha són programes, a més, estic parlant d'Horizonte, estic parlant d'En Boca de Todos, estic parlant de l'Hormiguero, estic parlant de l'informatiu de Vicente Vallès, estic parlant dels magazines de bona part dels magazines que es donen, per exemple, en Telecinco, que la productora Anna Rosa Quintana fa 9 hores de televisió diària amb el seu punt de vista, només, i en Antena 3, si tu mires ara, després de l'Hormiguero, La Mesa, o fins i tot el programa d'abans, no el de Son Soles, sinó el de Susana Griso, també té una vessant que això no pot ser. I aquests programes estan fent rècords d'audiència, que és el que a mi em té una miqueta sulfurada, no? No sé si m'explique.
0: Ja, sí, sí. No, i després tenim els Leits, no? Hem parlat molt dels informatius dels programes del migdia, després hi ha els Leits amb la batalla del Broncano i l'Hormiguero. Ahir hi va haver una imitació justament a l'Hormiguero de Pedro Sánchez per part del Latre.
6: Quiero anunciar hoy, después de el anuncio electoral, que voy a recalificar la Puerta del Sol de Madrid y que la Comunidad de Madrid haremos pisos de protección oficial. Ah, sí, y los que están acampados podrán acampar a partir de ahora en casa de Pablo Motos.
0: Jugant obertament la carta de l'enfrontament entre Pablo Motos amb tot el que té a veure amb la Moncloa.
5: Totalment, bueno, això ja està clar que forma part de la línia editorial del programa, jo crec que enguany més que mai, és a dir, recordem que l'Hormiguero era un programa blanc i d'entreteniment fa un temps, i jo crec que va ser a partir de la pandèmia quan ja va decidir que anava
1: per una altra línia i bueno, va començar les tertúlies i ja de les tertúlies el monòleg que fa al començament, les pulles que la elecció de convidats, el tipus d'entrevista, etc, etc, i ara que la faltava Carlos Latré imitant a Pedro Sánchez. Ahir va ser molt interessant també. Hi ha una cosa que jo crec que també és nova en este panorama televisiu, que és les respostes d'una cadena a l'altra, no? Això no ho havíem vist abans. Uh-uh. Jo recordo fa molt de temps quan Telecinco començava a parlar d'Antena 3 com la cadena triste, ¿vale? Ara, ja fa un temps, Broncano ho ha fet moltes vegades utilitzant la ironia, el programa de Broncano, la sàtira, quan ells van començar i es clavaven d'una manera prou orgànica i prou natural amb el programa de Pablo Motos, i ara, si vos fixeu, hi ha ampulles d'un programa a l'altre sense problemes, i fins i tot dins de la mateixa cadena, no? Com va passar amb Jorge Javier Vázquez quan va dir en el seu programa de Telecinco, benvinguts, este és el primer programa de la vesprada que no està produït per la productora d'Anna Rosa Quintana. Anna Rosa li va contestar. Sí. Vull dir que...
0: Clar, és una I ara que parlaves de la bronca entre aquests programes, o de com s'interpel·len directament els uns als altres. Hem parlat del Broncano, hem parlat de l'Hormiguero, però hi ha un tercer actor aquí que és l'Iker Jiménez i l'Horizonte, i el Broncano li dirigia aquest missatge també.
7: Ganamos a l'Hormiguero, però luego a nosotros nos ganó Horizonte con Ayuso.
8: Madre mía.
7: Fíjate, el Hormiguero no lo ha visto venir esto, ¿eh? Le adelantaron yo creo que por primera vez en la historia el Hormiguero es tercer programa.
8: Le adelantaron y por la derecha,
7: Y por la derecha, efectivamente. Así que bueno, le damos la enhorabuena a Iker Jiménez por la audiencia y porque quizá en diciembre sea ministro de Interior, así que bueno, vamos a ver.
0: Me faltaba yo.
1: Bueno, he de dirte que yo no había feia molt de temps y no recorde bé quan, que també és molt curiós això, Broncano no es un entretenedor, un comunicador, un presentador. Prou no és Wyoming, és a dir, és prou blanc en el sentit no en el sentit estricte de la paraula, però ell no fa molta ironia, sàtira política, no? Llavors a mi em va sorprendre a nit moltíssim amb esta broma estupenda, per una altra banda, que és el que tots tenim al cap, directament, no? Perquè li havíem sentit jo recordo també una de Marc Giró, que va dir que, bueno, que si guanya l'únic bo de que guanyi la ultradreta és que Iker Jiménez podrà tornar a fer només les cares de Belmed, no? Que a mi em va encantar, perquè recordem que ve d'ahí, no? I que encara té un programa que es diu Cuarto Milenio, en el que se suposa que només parla d'això, però fins i tot en aquest programa que jo l'he analitzat prou, també hi ha un tufo de conservadurisme i fins i tot de feixisme, no?
0: Digues. No, perdona, Mariola.
1: I em sorprèn, no? Perquè per això dic que crec que s'ha obert la veda, no? Ja. En tots els sentits. I això em sorprèn, em congratula d'alguna manera, perquè crec que el missatge es pot rebre a llocs a los que no habitualment no es rep, i bueno, i igual hi ha algun despistat que diu, ostres, sí, té raó, no? Este programa és puro feixisme.
0: És evident que cada cadena tira l'aigua cap al seu molí. Una cosa són les valoracions de com ho veiem, de com ho llegim aquí, l'altra és el veredicte del públic, no? Sí. Que això també és important, i tenim les audiències, per exemple, d'ahir, després comentem amb la Mariola la tendència. Quina
2: sí,
0: és.
2: Perquè parlaves al principi d'una guerra revuelta a Hormiguero, i ara hi ha un tercer actor, no?, que és Horizonte, i es veu clarament reflexat amb les audiències. Ahir el programa d'Iker Jiménez va fer un 13,1% de share i Pablo Motos va fer un 13,4%, per tant li va plantar cara amb aquest avançament electoral. La revolta va ser la tercera opció amb un 11,6%, per tant, pràcticament 2 punts menys que Pablo Motos i que Iker Jiménez. I què tenia ahir Horizonte, no? per fer aquesta puntuació tan alta? Doncs bé, tenien a Tomàs Gómez, que va ser secretari general del PSOE Madrid entre el 2007 i el 2015, que deia, entre altres coses, coses com aquestes de Pedro Sánchez.
9: Yo, sinceramente, creo que lo que no ha conseguido nadie hasta la fecha lo ha conseguido Mari Carmen, que es el final de Sánchez. Creo que han cometido un error de cálculo. Yo he estado hablando estos últimos días con muchos dirigentes del partido, a ver cómo distintas posiciones, ¿no? Es decir, lo menos aconsejable era la convocatoria electoral.
10: Lo menos aconsejable.
9: Lo menos aconsejable.
0: M'ha fet gràcia aquests números que feia ara l'Arnau, que no sé si casen, Mariola, una mica amb la tendència en general, però vindria a ser una mica... Iker Jiménez, Pablo Motos, Pepe Vox, no? La lluita Pepe Vox, que roben vots entre ells i a temps de distància, i tenim Broncano, que podria ser l'òrbita més progre, que no els hi arriba a la suma.
5: No podries haver definit millor. És a dir, la analogia jo me l'he fet. Vull no creure-la, vaig a dir la veritat, és a dir, jo no vull veure aquest panorama al meu país, no vull veure aquest panorama fins i tot a la televisió. He de dir-vos que no és la primera vegada que passa, ja la setmana, bueno, tal com deia Broncano, és a dir, ja la setmana passada va passar, quan Horizonte tenia a Ayuso, i està claríssim que el perfil de votant de Vox ja no té prou amb l'Hormiguero i ja vol una
0: droga dosis, més dura.
5: Droga més dura, una dosis més alta. Tots coneguem a este ex del PSOE, ex socialista, i tots coneguem quins són els punts de vista, i està clar, o sea, que, vull dir, no és gratuït que Iker Jiménez ho... L'altre dia feia unes declaracions en una entrevista, va fer gràcia perquè ell va de pur, val? Ell diu que és un complot contra ell, etcètera, etcètera, no? Llavors, em va fer gràcia perquè va dir, d'ací un temps, quan guanye la dreta, jo ara sóc qualificat de fascista, o no sé com ho va dir, o de ser un presentador de dretes, i d'ací un temps, quan guanye la dreta, jo seré un presentador, seré el rojo. I jo pensava, bueno, molt ha de canviar la història perquè alguns puguen pensar això, o tu realment pots canviar de filosofia de la nit al matí sense cap problema. A mi em pareix perillosíssim, eh? Yeah. Jo podem fer broma, podem fer tal, però em pareix perillosíssim, perquè és una quantitat gran de... Parlem del SARE, però no parlem del rating, és a dir, és una quantitat importantíssima de persones que estan veient aquest tipus de formats televisius, que són perversos, és a dir, són nocius, és que estan mentint, estan intoxicant, estan utilitzant totes les eines aquestes de la mala praxis, de la mala televisió, del mal periodisme, per fer-se sentir, no? Llavors, a mi això...
0: Mariola, hem fet analogies i ara seguirem amb les analogies i que tothom em perdoni, que ningú s'ofengui, eh? Hem dit... Iker Jiménez, Pablo Motos, Pepe Vox, Broncano, la progressia, no sé, Pedro Sánchez... Belén Esteban y el ratón con Puigdemont.
11: Yo lo único que sé es que cuando tuve el único problema que he tenido en mi vida, el único problema, una adicción, de la cual salí hace muchísimos años. Primero salí por mí misma y luego por lo que tengo, pero sobre todo por mí misma. La señora Rosa Mudano...
12: Rosa Benito, perdón,
11: es que este tema...
12: ¿Rosario o Rosa?
11: No, Rosa Benito. Rosa cogió de la mano a Mila Ximénez, que en paz descanse y Dios la tenga en su gloria, y a Cristina, amiga y azafata de Jorge Javier Vázquez, y se las llevó al baño, porque yo cuando hacía lo que no tenía que hacer, hacía así con la mano y se caía algo al suelo.
0: Clar, ella parlant obertament de les seves addiccions a tornant al seu retorn a la televisió Telecinco.
5: Sí, que ha sigut una bomba, he de dir-vos. En qualsevol cas, també he de dir, jo he seguit tant la primera aparició, que va ser este divendres, no el passat, que era fora de plató, que era la prèvia, com a cebo, no?, per anar alimentant la bèstia, i ja el divendres passat era ella al plató, el primer dia va tindre un 18.5 i el divendres va tindre un 19.9, que això és un rècord no només en el programa de viernes, que no va tindre ni al començament quan van arrencar amb la polèmica que va haver amb el fill de Bàrbara Rey, que va dir lo més gran també allí, no va tindre ni en ese dia, i per supost Telecinco no recordava un DNU en cap programa des de fa moltíssim
0: temps. La cosa és si això es pot sostenir, no?
5: Claro, el problema es ese. Ara què fem? Telecinco té esa història a la mà, pot mantindre ese nivell, perquè una de les coses que heu de saber, clar, vosaltres no seguiu, no heu seguit la història de Belén Esteban, però jo sí.
0: Ens l'ha anat narrant la Lorena Vázquez, en parlàvem just dimecres passat amb ella, ens sí. Feia una mica de manual, sí, sí.
5: Clar, no, però que no ha dit res nou en este programa, ja. És a dir, tots sabíem de les seues addiccions, de les seues polèmiques al pare de la seva filla, que la seva filla no volia parlar, ara n'hi havia una novetat, que és que la seva filla, bueno, sabeu que la seva filla se suposa que havia fet un comunicat per dir, bueno, sí, que conte, bueno, en fi.
0: L'Andreïta, que ja no és Andreïta, que ja és Andreaza.
5: Exacte, que té 27 anys. Que res que no sapiguem, però és evident que després d'un temps sense estar ahí, ella... lo únic que val d'ella en televisió és parlar de la seva vida, perquè recordem que va estar en la família de la tele fent una altra cosa i diguem que la gent no la va seguir, no? Yeah. Perquè si no el programa haguera funcionat. Llavors, sí, sí, és un canvi de tendència. Com sostens això? Econòmicament, per una banda, perquè, bueno, la quantitat no la sé, però hem de tindre clar que serà una quantitat desmesurada, no?, la que li han pagat. I després, clar, tu no pots tindre cada divendres.
0: Ja, ja, ja.
5: Arriba un moment de no ser que ella vulga una altra vegada tornar al ruedo d'una manera permanent, no?
0: Que la teta no da pa más, si no ja.
5: Que la teta no da pa más, exactament. I a més ella, que té ja una vida ordenada, ja, ja, ja. Organitzada, etc.
0: Maria, ahora ens queda la recomanació d'aquesta setmana.
5: Bueno, la recomanació és una miqueta forta, però és pertinent. Es diu L'arquitecte, és una sèrie nòrdica, la teniu en Filmin, són 4 episodis. Se suposa que és una obra distòpica, val? Va ser la millor sèrie al Festival de Berlín, per cert, són 20 minuts per episodi. Parla de la crisi de la vivenda, parla de la crisi de l'arquitectura, de l'absurd en general del segle XX i, sobretot, la història que conta, que és un arquitecte que, per circumstàncies diverses, es veu

0: Heu d'estar preparats per a veure-la, perquè la veureu i direu, ah, pues sí, això me passa a mi quan busco un pis.
1: Imagina't. Mariola Cubells, estimada, gràcies. Fins la setmana que ve.
0: Petons, companys,
1: petons. Adéu, adéu, adéu.
2: Me roba mi cub. No, solo intento salvarlo.
3: No, no lo hace. Me encuentro solo con imbéciles, gánsteres y matones. El cubo es la obra de mi vida.
4: Rebobinem aquí Catalunya.
1: Puc saludar a aquesta hora l'Òscar Playà, el director de Rodalies. Què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Des de primera hora del matí que estem dient que s'està recuperant la relativa normalitat al servei, que encara per això queden línies que no funcionen com tocaria. Podem dir que ja s'ha superat el pitjor?
5: Sí, bàsicament, de fet, queda un tram únicament sense servei de Granollers a Maçanet-Massanes, que afecta l'R2 Nord des de Granollers fins a Sant Celoni i l'R11 des de Maçanet fins a Granollers i, per tant, cap a Barcelona. Per tant, queda aquest tram que esperem que en els propers dies puguem recuperar. La resta, des d'abans d'ahir, que ho tenim ja 100% funcionant, vull dir, fet 100% la infraestructura ja per poder passar trens. De fet, ja abans d'ahir, tant al dematí com a la tarda, ja van començar a passar trens, i per tant ens queda ja aquest tram per tornar a la situació que teníem abans del temporal que va començar dissabte i que ens va provocar el tancament de la xarxa de Rodalies per la situació climatològica adversa que teníem.
1: És veritat que ja fa dies que presenta problemes, per exemple, ara em parlava de la R11, fa 5 dies que estan sense trens allà, però el dia greu va ser, òbviament, ahir, amb aquesta plantada que hi va haver per part dels maquinistes. Vostè ho llegeix com una vaga encoberta?
5: No, en absolut, en absolut. Crec que ha sigut un tema puntual, que ja s'ha sobrepassat, i per tant les situacions sindicals són, les relacions sindicals són normals i és un tema puntual. Ara estem, com dic, focalitzats en acabar aquest últim tram. Adif està fent les últimes actuacions en el tram entre Granollers i Maçanet, que esperem que en les properes hores i dies ens vagin retornant aquesta part de la infraestructura, es facin les marxes exploratòries que requereixen els procediments de seguretat, i a partir d'aquí puguem restablir aquest servei, que, com dius, la R11 tenim des de dissabte sense servei. Sí que és veritat que ahir ja vam obrir des de Portbou fins a Maçanet, és a dir, la part de la línia 1 de Rodalies de Girona, funciona ja des d'ahir al dematí en aquest tram, però falta aquesta continuïtat cap a Barcelona de l'R11. Per tant, estem focalitzats en això i en poder restablir aquesta part del servei i tornar a la situació que teníem dissabte abans de l'inici del temporal.
1: I això passarà al llarg del dia d'avui?
5: Estem esperant que DIF ens comuniqui la certificació de seguretat de que s'han acabat les actuacions, i a partir d'aquí hem de fer les marxes exploratòries. Per tant, no vull dir el dia d'avui perquè hem de fer totes aquestes revisions i fins que no tinguem el 100% de les marxes fetes, doncs no posarem els trens a circular clarament com marquen els procediments que tenim establerts de seguretat.
1: Clar, de tot l'episodi d'ahir, el que és evident és que va fallar la informació, la comunicació als passatgers i les alternatives per tots ells. Nosaltres parlàvem amb el president de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic i ens deia, aproximadament, calculem que hi ha entre 150.000 i 200.000 persones afectades ara mateix a primera hora del matí d'ahir que s'han trobat per sorpresa amb tot això. Vostès els hi casen aquestes dades? Quants usuaris calculen que es van veure afectats?
5: Bé, no entrarem en un ball de dades, però clarament va ser una situació complexa perquè teníem línies que no teníem cap circulació, hi havia línies que hi havia alguns trens circulant. Jo, com ja vaig fer ahir, voldria demanar disculpes als usuaris i usuàries que són usuaris de la xarxa de Rodalies per la situació. Afortunadament, a partir de les 9, els trens van començar a circular, els maquinistes van sortir, van començar a circular, i per tant, progressivament vam anar recuperant el servei, i a la tarda ja teníem el servei absolutament normalitzat. A més, ahir a la tarda vam posar en marxa també un tram molt important de la xarxa de Rodalies, que utilitzen molts usuaris i usuàries, que és el tram de la R4 entre Manresa i Barcelona, que també va

0: ser un dels trams, diguéssim, que vam tenir més afectació també al temporal, no? La zona de Granollers, que és encara la que ens falta, i la zona, diguéssim, de Terrassa cap a baix, que també pues, la vam tenir afectada pel temporal. Per tant, jo crec que ahir sí que vam iniciar pues, amb aquesta situació, que a les 9, però ràpidament pues, vam recuperar el servei i, com dic, vam posar en marxa aquest tram de l'R4, que és molt important perquè mou moltíssima gent de la zona del Bages i Vallesos cap a Barcelona.
1: Clar, diu, això va ser a partir de les 9, però sap que els trens sobretot s'agafen molt a primera hora, en hora punta, i li deia, va fallar la comunicació ahir. No sé per què no es va decidir comunicar abans que no funcionarien els trens, si l'avís vostès ja el tenien des de la 1 de la matinada per part dels maquinistes, dient nosaltres no circularem perquè no ho veiem clar.
0: Nosaltres vam tenir la informació, és a dir, nosaltres vam començar a comunicar com vam veure de que realment el servei no s'estava complint l'oferta programada.
1: Però això us ho havien dit, a la una de la matinada els havien avisat d'això ja.
0: A la una de la matinada no ens havien avisat, ens havien enviat un mail, ens havien enviat un mail a la una de la matinada. Abans d'ahir també ens van dir que possiblement no sortirien ni van sortir. Per tant, nosaltres... Vam començar a comunicar el servei que teníem real respecte al planificat a les 5 del matí, quan vam veure pues, que la situació que teníem era una situació complexa. Jo a nivell d'informació també vull dir que ara mateix hem canviat el sistema de les pantalles, també, perquè el mostrin realment els trens que estan passant, perquè hi havia pantalles que mostraven trens que no passaven. Això hem fet una actuació. Hem també reforçat els informadors a les estacions, des de les 5 del matí fins al tancament del servei, que fins ara pues, començaven a partir de les 6, 6 i mitja, depenent de les estacions. Per tant, hem reforçat aquesta part perquè creiem creiem que la informació clarament és un dels punts de millora que tenim i a més és el punt, diguéssim, més que els nostres usuaris més valoren, i per tant aquí clarament estem fent actuacions per, a part de millorar el servei, intentar millorar el servei, fer actuacions també perquè la informació sigui més online, més bona, més de qualitat, i que el servei i que els usuaris, en cas d'incidència, puguin buscar-se alternatives de transport i puguin arribar al seu destí.
1: Hi haurà compensacions per a aquests usuaris, més enllà de retornar-los els bitllets? No sé si es plantegen indemnitzacions.
0: Bueno, no sé, de moment estem, com dic, estem ara mateix posant tots els esforços en recuperar la infraestructura que ens falta i poder donar el millor servei de qualitat pels nostres usuaris.
1: I sancions n'hi haurà pels maquinistes?
0: El mateix. Estem treballant ara enfocats en això. És a dir, volem millorar la mobilitat, volem recuperar els trams que en falten, millorar la informació i l'atenció als usuaris i usuàries, i amb això és amb el que estem focalitzats.
1: Veient que anem a episodis de temps més violents, que pot passar, que torni a succeir un caos com el d'ahir, no sé si es plantegen tenir una flota de contingència o per poder activar-la més ràpid, perquè al final ahir també el problema va ser que no es van poder oferir alternatives a primeríssima hora perquè els viatgers poguessin moure's d'una altra manera que no fos el tren. També és veritat que durant l'episodi que va passar ara fa uns mesos, alguns usuaris deien que funcionen millor els busos alternatius que no pas el tren.
0: Bé, nosaltres des de dilluns, que tenim 203 autobusos fent recorreguts, tant o bé complementaris o bé substitutius, és a dir, els teníem des de dilluns preparats, perquè quan tancar la xarxa de Rodalies, el posar-la de nou en marxa, doncs no és una cosa que apretes un botó i es fa en el moment, vull dir, s'han de fer, com dic, s'han de passar tots els procediments de revisió de seguretat per certificar que el reemprendre la marxa és segur. I per tant, ja des de dilluns tot el diumenge vam estar treballant en la contractació d'aquests 203 autobusos per donar aquesta alternativa de mobilitat, perquè bueno, sabíem que podien haver altres temporals durant aquests dies aquesta setmana i per tant pues, poder oferir. També haig de dir que molts dels busos aquests no van poder sortir també perquè les carreteres també estaven plenes d'aigua, tota la zona de Granollers, amb la tempesta que vam tenir, imprevisible, que vam tenir el dimarts d'aquesta setmana, pues els autobusos tampoc van poder funcionar i, per tant, pues bueno, la situació va ser complexa, però és una situació complexa per tots. Però hem fet aquest esforç de la contractació d'aquests 203 autobusos i que els mantindrem al llarg dels propers dies, veient una mica fins que estiguem segurs pues, que això està funcionant, que com dic, aquests últims dies està funcionant. Ahir, quan els maquinistes ja van treure els trens, el servei va funcionar durant el dia, vam posar en marxa l'R4, com dic, i ara ens falta acabar aquest tros entre Maçanet i Granollers per acabar ja de, diguéssim, de tenir la situació que teníem dissabte des d'un punt de vista de disponibilitat de la xarxa.
1: L'alcaldessa de Sant Adrià ha alertat que el pont de Rodalies inundat pel Besòs no és segur i demana DIF que es posin les piles i coincideix. No és segur ara mateix aquell tram de l'R1?
0: Nosaltres tenim els certificats. Això, en tot cas, hauria de ser DIF el que hauria de respondre aquesta pregunta, però nosaltres tenim els certificats de DIF, de seguretat d'aquesta infraestructura, perquè és una de les que DIF va revisar, i, per tant, s'estan complint els protocols de seguretat que tenim tant a DIF com a Renfe establerts. Uh-huh. Aquesta pregunta l'hauria de contestar a DIF, que és l'administrador de la infraestructura.
1: Estan convidadíssims també a parlar, però no sempre volen, ja li dic.
0: Molt bé.
1: Anava a dir que tenim un problema també amb el robatori de coure, un cada dia, i en les últimes hores hem tingut més dades en relació a això. Un cada dia s'estan fent més detencions, però això afecta també, òbviament, a la puntualitat de les línies.
0: Sí, absolutament. És un dels greus problemes que tenim. I que, bueno, amb Interior, amb Adif i amb Renfe estem entomant el tema per veure les mesures que es poden posar. Sí que és veritat que s'han produït una sèrie de tensions importants en aquestes últimes setmanes, i veurem això com evoluciona. És a dir, s'està també, crec que Adif ha tret també una inversió de 20 milions d'euros per reposar cables, per posar una sèrie de mesures per intentar evitar que ens robin aquest cable, perquè clarament aquest cable de les últimes setmanes ha sigut la tipologia d'incidències que més ha afectat en la puntualitat de Rodalies. Penseu que quan ens roben un cable, els sistemes, diguéssim, de senyalització automàtica dels trens, que fan moure els trens, pues deixa de funcionar en el tram que ens han robat cable, i per tant les expedicions de trens s'han de treure de forma manual, per assegurar, diguéssim, les circulacions entre trens, i per tant això causa retrasos, pues, perquè el sistema és molt més lent. S'han de fer una sèrie de comunicacions amb els maquinistes per assegurar el posicionament, per assegurar la posició a l'arribada al trajecte, i per tant aquests processos que amb el sistema de senyalització que té Adif són automàtics passen a ser manuals, justament perquè els protocols de seguretat, els protocols de contingència marquen així.
1: I no es pot canviar per un altre material?
0: Bé, això també hauria de respondre a Adif, però crec que Adif està duent un estudi per veure si poden canviar aquest material per algun material que no robin. Però és un tema que, com dic, hauria de contestar a l'administrador de la infraestructura. I insisteixo que és un dels problemes que tenim a la xarxa de Rodalies en aquests moments. És el número 1 de causes que ens estan afectant en retards i talls de línia. Ara mateix tenim la R13 i la R14 tallada des de la Plana fins a Borges Blanques, justament per un robatori de cable que vam tenir el mes de juliol.
1: Carai.
0: Amb una afectació molt important, i això comporta una inversió molt important de diners i un tall pues, que segurament que durarà encara uns mesos fins que puguem restablir els sistemes que fan que els trens es puguin moure de forma segura.
1: El deixem marxar ja, però ara em deia, ho haurà de contestar a DIF, potser ho pot fer l'Antonio Carmona, que això ja és pregunta més de nínxol, però deixar Renfe i passar justament a DIF com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies, una figura icònica per Renfe durant els últims anys.
0: Sí, efectivament. Pues, com dic, això haurà de respondre a DIF i per tant pues nosaltres continuem treballant en restablir el servei, que és el que ens queda, i intentar tornar a la situació de dissabte el més aviat possible.
1: Òscar Playa, director de Rodalies, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
0: Molt bon dia, gràcies. Adeu. A vostès. Adeu.
2: Rebobinem aquí Catalunya.

0: la nostra secció setmanal dedicada a desmuntar l'extrema dreta, avui amb el Manuel Delgado, amb el Joan Serra i amb el Xavier Tomàs, consultor de comunicació política i xarxes socials. Què tal? Bon dia. Et dic a tu el cognom, diguéssim, perquè la resta ja estarem fitxats de cada dimecres. Clar, avui amb la convocatòria electoral que ja tenim pel 29 de novembre hem de posar la lupa a com s'hi estan posant i a la disjuntiva aquesta que planteja Pedro Sánchez, que és o jo o el dimoni.
1: Sí, sí, sí. Els últims, o les últimes hores hi ha hagut molt debat sobre si aquest era un enfocament de les eleccions populista. Jo crec que podem arribar a convenir que com a mínim és maniqueu entre, si voleu, el bé i el mal, no? Ha optat per aquesta disjuntiva entre retrocedir o avançant. Això va ser literal Pedro Sánchez, o entre l'onada ultra o la justícia social. Jo crec que el situar un terreny de joc molt polaritzat li interessa a Sánchez. De fet, en el seu discurs, més que buscar la confrontació amb Feijóo, el que va buscar és la figura d'Ayuso, sense citar-la, no? Però va buscar ràpidament la figura d'Ayuso. Utilitzar aquest espantall de l'arribada de l'extrema dreta ja ho va fer el 2023.
0: I va funcionar.
1: Jo diria que va funcionar parcialment, però va funcionar. També, i deia parcialment, perquè crec que s'hi van sumar els errors propis, els errors no forçats de Feijóo. Recordareu, per exemple, quan va cometre aquella relliscada amb la revalorització de les pensions, que després va haver de rectificar en una entrevista a Televisió Espanyola. Quina diferència hi ha ara? Que és que el precinte de governar amb l'extrema dreta s'ha trencat.
0: Yeah.
1: És a dir, Feijóo ja obertament, sense cap mena de problema, diu que és una possibilitat real, que si no arriba a poder governar sol, cosa que té difícil, doncs hi ha la possibilitat de reproduir el que ja hi ha de governs amb l'extrema dreta en els governs autonòmics.
0: Clar, de fet, el 2023 ja era una mica això, no? Sánchez va aprofitar que el PP estava pactant en governs autonòmics amb Vox per dir, cuideu que aquests van cap aquí. Manel.
2: A veure, jo crec que no estic en condicions de competir amb finura, amb l'anàlisi polític, amb la Xavier i en Joan, i per tant, deixeu-me que doni una resposta intuïtiva. A veure, som éssers morals. Tenim, bàsicament, una idea clara del que és el bé i del que és el mal. I no veig la manera que puguem evitar aquesta mena de dicotomies irrevocables que estableixen una frontera clara entre el bé i el mal. Ja ho sabem. No sé si ho serà del cinema, però el cinema negre, per exemple, té l'atractiu de situar sempre aquesta mena d'ombra entre una cosa i l'altra. Aleshores, bueno, si hem de pensar en termes morals, jo sóc bàsicament de la línia de la brujaveria, ja saps. Viva el mal, viva el capital. Però està claríssim que tendeixo a pensar que bona part de l'arrel de les coses que ens afecten i ens preocupen, entre altres, l'extrema dreta té que veure amb un sistema de món que funciona a partir, bueno, de que les pèrdues se socialitzen i els beneficis, els guanys, es privatitzen. És a dir, el capitalisme. Cosa que, clar, ara per ara, segurament igual és que soc massa iaio i tal i tinc idees caduques, però jo...
0: Per això tenim aquí, per iaio i per idees caduques.
2: No creguis, hi ha joves que, segurament malvocats i descarriats que encara tenen aquesta mena de premissa. Però ara per ara està claríssim. Si realment si el mal és l'extrema dreta, jo claríssimament votaria el PSOE. Per què no? Ja. Què més dona? Ja. Si en definitiva...
0: Vot útil, això és el vot útil de tota la vida.
2: Ja està, i el meu entorn, de la gent més o menys que conec, a la universitat, a la família, que són més aviat d'esquerres, doncs clar, estan dient que, bueno, que votaran el PSOE. I clar, si tan preocupats hem d'estar per l'extrema dreta, doncs clar, la temptació de buscar una solució ràpida, contundent i eficaç és votar el PSOE.
3: Marina, dos idees que poden semblar contraintuitives. La primera és, no tots els temes socials, però importants, són temes de canvi de vot. Acabem de parlar de Rodalies. Ara tenim 150.000 persones, ho deies abans, aturades o preocupades pel transport. Totes les campanyes polítiques de partits sobre Rodalies per a fer canviar el vot han fracassat. És a dir, no tots els temes que són socialment importants són políticament importants. En habitatge, fins ara, passava això. És a dir, era un tema socialment molt important, però que no canviava el vot. Per què dic fins ara? Perquè divendres va treure un sondeig a 40 dB d'aquesta casa que per primer cop, Joan, deia que el 48% dels votants potser se replantejarien canviar el vot a partir del factor habitatge, que és el primer cop que passa. I segona idea contraintuitiva. Les campanyes electorals, vull dir, els 30 dies, 20 dies, van de mobilitzar, no de persuadir. M'explico. Si tu parles en un veí avui de política, te costarà una miqueta menys que dos dies abans de votar. És a dir, la gent, Marina, a mesura que s'apropa el dia de les urnes, se va com tancant, com fent com més refractària a parlar de política, a desvetllar qui vota i no diguem ja de canviar de vot, de passar d'un bloc a l'altre. Per tant, les campanyes van més de mobilitzar los teus que, amb perdó, moguin el cul, amb perdó, que no pas tant aquella idea pot ser fantasiosa de dir vaig a fer que algú canvi de bloc. I això també justifica també l'elevada polarització de les campanyes.
0: Hem parlat de Pedro Sánchez, de la disjuntiva que ell planteja entre el bé i el mal. Després hi ha Isabel Díaz Ayuso, que s'ha passat el joc ja directament agafant-se als postulats de Donald Trump. Ella ho diu així.
4: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Sí, soy consciente de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está muy pendiente de la adulteración, posible adulteración de censos, de este proceso, y por tanto daremos todas las batallas en defensa de la democracia.
0: Que clar, això ressona a Donald Trump, ressona a trumpisme, que a més aquesta mateixa setmana ha fet servir una idea similar. A lot of cheating, all over. I'll tell you what, start off by taking a look at California. Take a look at no evidence. Ell també agitava aquest fantasma de la tupinada. Clar, Donald Trump té eleccions al novembre, a principis de novembre, seran abans, per tant, que les generals espanyoles, les de mig mandat dels Estats Units, però vaja, una mica es barreja la mateixa por, no?
3: Una dada. A Catalunya és del lloc d'Espanya, Marina, on menys se vota per correu. El 23J, o sigui que ara fa 3 anys i pico, van votar per correu a Catalunya només el 4% dels catalans, quan la mitjana estem parlant d'entre el 8 i el 10. Bàsicament, el món rural vota molt més per correu que no pas el món urbà amb molts matisos, diguem-ne, no? Per tant, això. I l'altre és, clar, tot això s'entén amb la lògica de mobilitzar els teus. És a dir, mobilitzar algú que més o menys et és proper o més o menys consumeix algun contingut t'és una mica més fàcil a 10 dies vista, no dic un any, dic a 10 dies, que no pas convèncer algú. Per tant, aquesta mena d'estirabots o de forçar tantíssim els discursos també s'entén amb una lògica de dir, escolta'm, el més eficient tècnicament és mobilitzar i no pas persuadir algú que em vingui d'un altre lloc a votar-me.
0: Clar, aquí la cosa és, d'una banda, tornant a les dades, home, si el Partit Popular, si Ayuso està dient als seus no voteu per correu, el que ens podem acabar trobant és que baixi el vot per correu al Partit Popular i que efectivament les dades, el recompte posterior que hi hagi avali un gruix significatiu més alt de vots progressistes per correu que alimenti també d'alguna manera aquest discurs de la tupinada electoral, no? I hem vist com va acabar tot això als Estats Units. Vam veure que això va acabar amb una sala al Capitoli, vam veure què va passar al Brasil també amb Bolsonaro. Creieu que això pot acabar així aquí a casa nostra, tenint en compte una mica el preclima guerra civilista d'alguna manera, salvant totes les distàncies que estem vivint últimament a Madrid?
1: En aquesta última legislatura, de fet, a l'inici d'aquesta última legislatura, ja es va jugar amb la legitimitat del govern. És a dir, els pactes esquerra i dreta que va formular Pedro Sánchez per la seva investidura, el principal argument de l'oposició, en concret de Feijóo, va ser qüestionar aquesta legitimitat. Ara s'està fent un pas més, que és ja conjugar la idea de frau electoral i d'apocalipsi. En aquestes últimes hores, a banda d'Ayuso, també ha parlat Aznar. I Aznar jugava amb la idea que si guanya Sánchez, si repeteix Sánchez, si hi ha alguna possibilitat que Sánchez governi, el que està en joc és el sistema constitucional.
0: Ho deia tant, així, de fet. Escoltem-lo, l'Aznar.
5: La coalició actual de govern ganase la selecció, pudiese formar otra vez gobiernos. És evident que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
1: Cadascú juga les seves eines. Abans parlàvem del maniqueïsme en el discurs de Sánchez i la dreta juga a embrutar aquest terreny de joc i a posar el focus de dubte, l'ombra de dubte sobre una possible victòria electoral del PSOE, que això no vol dir que el PSOE tingui possibilitats de governar. Però el que persegueix Sánchez és precisament discutir aquesta victòria a Feijóo.
0: Manel.
2: És que em sap greu que sí, que em fa vergonya i em dona un cert sentiment d'impostura de mereixer un espai a aquesta taula. O sigui,
0: ho diràs cada dia, això, perquè és que diré, no cal.
2: És que no diré cada dia, perquè és que és parlar amb un dialecte... Que,
0: sí, però al final...
2: És com si parlessin de quinieles.
0: Clar, no, però tu ets antropòleg. I la part que et demano, sobretot, és aquesta, perquè al final el que està intentant moure Ayuso amb el seu discurs, o el que va moure en el seu dia Donald Trump i està tornant a alimentar ara, són... són les entranyes d'una part dels votants, no?
2: Des del punt de vista antropològic, puc assegurar-te que no hi ha gaire novetat. És una mecànica de les que justament estàs apuntant quina és la seva matèria primera. Una mena de discurs que assenyala l'existència d'un enemic inacceptable que cal mantenir a ratlla. Va, pues, dim-ne això tota la vida. El maniqueïsme no forma, no és una excepció, és una constant. En aquest sentit, com a antropòleg, no sé què vols que et digui.
0: No, vull que em diguis si creus que tal com estan els ànims, tal com està de crispat tot, podem anar cap aquí, es pot acabar reproduint... Clar, els espanyols no són com els nord-americans, però vaja, no sé si pot acabar havent paral·lelismes del que vam veure allà amb el que pugui passar aquí.
2: En un país com Catalunya, on és possible que el percentatge de votants d'extrema dreta sigui el més alt del món, no el del món, però més si més no d'Europa, gairebé sí. O sigui, cuidado, si realment les estadístiques s'acompleixen a Catalunya, que creien que, donats que som superiors, no teníem extrema dreta, doncs resulta que només hi ha extrema dreta i podem trobar-nos amb un Parlament entre Vox i Aliança que tingui una presència insòlita de l'extrema dreta que la resta de l'Estat mai havien tingut. Aquí la pregunta no és què puc dir com a antropòleg, sinó com un ciutadà que es pregunten on són els meus. Perquè o sigui, nosaltres existíem. Una esquerra transformadora, hem guanyat eleccions, tu i ara, hòstia, nunca más se supo. De sobte hem desaparegut. Per què? Doncs jo tinc la meva teoria, ja l'he dit aquí, però el cuento de l'extrema dreta, clar... Diguem-ne, per què l'esquerra de sobte va deixar de cantar el Vela Chau? Diguem-ne, va assumir com el seu himne el Vela Chau. I per què no van dir la Rosa? La pillamos? No sé, ara no sé si les causes aquestes algú les coneix, però és important...
0: Sí que sí.
2: Diguem, bàsicament, perquè tenim un ampli espectre que és obertament antifeixista, però que no és anticapitalista, la qual cosa fa que qualsevol perspectiva que no sigui sortir d'aquest cercle maleït que sempre ens condenarà al mateix forat que és el d'un sistema que podrà canviar d'una forma només que superficial, la perspectiva d'una transformació social ara ja és que jo crec que ja fa entre pena i risa. Con lo que hemos sido.
0: Mencionaves ara justament l'enquesta de La Vanguardia que hem conegut aquest passat cap de setmana que apuntava Guillem Favó justament això, un ascens brutal d'Aliança Catalana empatat amb vots fins i tot amb el Partit Socialista.
6: Sí, sí, sent segona força, però sí, amb els mateixos escons, el PSC que perdria 12 representants, que cauria dels 42 actuals a 30, i amb aquest ascens doncs, espectacular d'Aliança que passaria dels 2 als 30 i, com dèieu, atraparia els socialistes al capdavant. L'aritmètica és molt malèvola. L'esquerra no suma, PSC, Esquerra, Comuns i CUP sumarien 60 escons, 8 per sota dels 68 necessaris, i l'única combinació seria una entesa que es fa molt difícil ara mateix entre PSC, Esquerra i Junts amb 69 diputats.
0: Quin panorama?
3: És que, perdó, també per ser honestos, a part de destacar allò que ha fet bé o que provoca Vox, clar, Marina, que 53 dies de votar, sumar o lo que sigui, Frente Amplio. No només no té candidat, que això, mira, és que no té ni logo, ni nom, ni color, és que és el que la gent en part busca a la butlleta, aquell quadrat, no?, que busquen, perquè a cap i a fi, tu quan votes, o votes una persona amb un nom, o bé votes un quadrat amb un logo, símbol o color, no hi ha res. No digui a fer campanya, no digui a fer campanya a totes les províncies que no tindran temps, no digui a cap de dades que tampoc tindran temps, que tampoc saben quin logo buscar, i permeteu-me la caricatura, però clar, si no contraposes això, tampoc tens una foto sencera del que està passant.
1: Deixem tornar a l'enquesta de La Vanguardia per aquesta realitat que retratava sobre l'extrema dreta. A principis de setmana parlava amb una font molt implicada en les municipals d'Aliança Catalana. Dues coses només. Aliança Catalana no ha fet cap enquesta. Es fia de les enquestes dels mitjans. Clar. I ells ens deien que estaven, evidentment, molt contents per aquesta enquesta de La Vanguardia, que ja situava un altre terreny de joc, però que la seva sensació era que hi havia una tendència cap a la consolidació d'Aliança com a segona o tercera força. És a dir, que no aspiraven ara mateix a competir aquesta victòria amb el PSC, però que sí que tenien afirmat ja com a estratègia en el camí cap a les municipals i després cap a les catalanes, que ells jugaven en un terreny de joc en què eren segona o tercera força en unes eventuals eleccions al Parlament.
0: Que el que poden fer amb la seva presència és fragmentar encara més, impossibilitar encara més, bloquejar encara més les conformacions de majories, òbviament. Més que no pas poder tocar això, poder tocar govern.
1: Sí, de fet, ells verbalitzaven també aquesta mateixa font que hi havien dues possibilitats de, diguéssim, de majories que es conformaven al Parlament de Catalunya o que es podrien conformar, que no eren operatives, és a dir, que no permetien formar govern. Una que és independentista, ja sabem que té vetos creuats, i una altra que era conservadora tirant a la dreta, que també impedia la formació de govern i hi havia vetos creuats, però sí que permetia explorar una agenda, per exemple, de rebaixes fiscals, d'aprimament de l'administració, és a dir, un panorama molt similar al que veiem a altres països europeus.
3: Però 30 segons, Joan. L'any 28 toca. Al febrer, eleccions a Galícia. A l'abril, aprox, eleccions a Euskadi. I al maig, juny, eleccions a Catalunya. Falten 18 mesos. A Galícia i a Euskadi, que toquen una miqueta abans que a Catalunya, però no gaire abans, tots els partits estan fent campanya. Quan dic campanya de tot tipus, a tot arreu. Com pot t'ho dir? Perquè també l'enquesta de Vanguardia també ajuda a explicar què passa quan els partits s'adormen. Perquè, insisteixo, falten només 18 mesos per a votar a Catalunya, però és que 16 mesos de votar, que és a Euskadi, i 14 mesos de votar, que és a Galícia, tothom va tot de castanya. Tenen també un punt d'autocrítica.
0: Escolteu, moltíssimes gràcies a Xavier Tomàs, Joan Serra, Manuel Delgado per aquest primer anàlisi de com encarem el 29-era, 53 dies, com deia el Xavi, queden per aquestes eleccions, o sigui que haurem de seguir parlant, segur. Gràcies a tots.
7: Rebobinem aquí Catalunya.
0: I ens toca ara posar el retrovisor musical, com cada dijous a aquesta hora. Sergi López, avui 1983. Per on comencem?
6: Tu tenies un anyet només, no?
0: Un anyet, exacte.
6: Doncs mira, segurament les cançons igual no et sonen d'aquell moment, però et sonaran ara recordant-les. No és habitual que la banda sonora original d'una sèrie arribi al número 1 dels 40, però és que l'any 83 a la tele feien fama. La primera ja t'ha sonat.
0: Sí, home, i tant.
6: Un altre títol dels més recordats de 1983, ve de la mà de The Police.

0: que han ballit malament aquest Every Breath You Take.
1: Per què?
0: Perquè té un punt d'assetjador. Escolta'm, que et controlaré a cada moviment que facis.
1: Clar, ja és que el meu control de l'anglès no és gaire bo, o sigui que... De Police passem a Spandau.

0: Animadeta la cosa.
1: Sí, bé.
0: Ah, que sí. Avui no tenim un eclipsi, tenim pluges, però eclipsis no, com el del mes d'agost, per exemple, però sí que podem recordar el que ens va portar Bonnie Tyler.

0: Que bé que cantava Bonnie Tyler. M'ha sorprès molt descobrir, repassant la llista dels 40, que aquesta cançó no va arribar al número 1.
1: Carai, i de moment només hem sentit cançons que arribaven des de fora. Aquí què s'hi feia?
0: Doncs mira, aquí estàvem en plena etapa de la movida. Tino Casal ens va deixar Embrujada.

0: Doncs ja veus, Marina, Bonnie Tyler no va arribar al número 1 i aquesta cançó sí. Ho veus just?
1: No, vale. Segurament no.
0: Estem d'acord. Indiscutiblement molt millor pel meu gust Joan Manuel Serrat, que ens deia una cosa que era vàlida ara fa 43 anys, però també ara mateix.

0: disputa.
1: Cada loco con su tema, sobretot quan va la gent amb el mòbil i cadascú va absolutament en un món individual, no? I la Vuelta Ciclista del 83 anava acompanyada d'aquesta cançó.
2: És molt de classe de spinning, efectivament.
1: Efectivament,
2: i les notícies
1: sí,
2: d'aquella època...
1: Doncs mira, habitualment portem notícies del món de la política, però avui no. Avui la primera té a veure també amb la música, perquè el 2 de desembre va marcar un abans i un després. S'estrenava el primer videoclip, tal com els coneixem avui. Thriller, ja la vam escoltar quan revisàvem l'any 84, perquè és quan va triomfar, però quan va veure la llum és quan acabava el 83. I a l'estiu, la companyia japonesa Nintendo estrenava el videojoc per a Mario Bros. I alguns ens ha fet passar uns moments magnífics. En un primer moment va ser una extensió de la sèrie Donkey Kong, però després, per mèrits propis, es va desenvolupar com una franquícia independent.
2: I el cine què s'hi feia?
1: Doncs mira, a tot el món, la pel·lícula més taquillera va ser Star Wars, El retorn del Jedi.
3: ¡Caza enemigos!
2: Res a veure amb la política actual, eh?
1: Home, al lado oscuro, no sé jo què dir-te, eh? Aquí va triomfar fins al punt de ser la segona pel·lícula més vista, també Flashdance. Una història de superació d'una noia que vol ser ballarina professional i, evidentment, aconsegueix el seu somni, si no, no seria una pel·lícula. Va rebre l'Òscar a la millor música, també a la millor cançó original, que és la que estem escoltant.
2: I com arribem a les 8?
1: Doncs mira, amb un èxit del 83, però que ha continuat sonant durant dècades, i de tant en tant aquesta cançó sona a la ràdio i, com a mínim a mi, jo crec que en general, però com a mínim a mi, m'aixeca l'ànim.
2: I amb Mike Oldfield fem el sorteig per veure a quin any ens n'anem dijous que ve, 2008. Mira, ens n'anem més a propet.
1: Ja era hora d'avançar al segle XXI.
2: Sergi López, gràcies.
1: A tu.
2: I fins aquí el bo i millor de l'Aquí Catalunya que us havíem preparat per avui. Sabeu que ens podeu trobar de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya, també a l'app de la SER. Que vagi molt bé, adéu.

0: Bona tarda, Maria.
1: Què tal? Com estàs?
0: Què sents a l'escoltar-te aquí a la ràdio?
1: La veritat és que ara ja començo a tenir una miqueta cansat.
0: Estàs cansant, sí, a tu mateixa?
1: Sí. Ara ja com, bueno, sí, una altra vegada.
0: Que estem escoltant el tema Santo Domingo Forever, mm-hmm. que també li dona nom a l'àlbum.
1: Sí.
0: És un disc dedicat a, així ho diem, a grosso modo, a la festa major del teu poble. Tu ja has anat a la festa major amb el disc publicat?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I què? Perquè ha de ser una mica estrany i bonic.
1: Va ser molt guapo, però sí que va ser curiós, perquè, clar, de sobte la gent te para, no?, t'atura, i és com, ai, que guai, m'encanta, tal. Per exemple, la Verbena va ser bastant raro, perquè varen posar la cançó, me varen fer pujar a l'escenari, clar, clar.
0: Lloret de Vistalegre, 1.500 habitants, hi ha una d'elles que fa
1: clar, no.
0: Un disc dedicat a la Verbena del poble.
1: Evidentment, saps? També t'he de dir que som un poble molt petit, de 1.600 habitants. Hi havia 40 persones com a molt a la plaça. Vull dir que va ser petit comitè, tot, saps?
0: A veure, tothom diu que la festa major del seu poble és la millor que hi ha.
1: Evidentment.
0: Entenc que tu ho diràs de Lloret de Vistalegre.
1: Sí, bueno, clar.
0: És que, però quines particularitats té la festa major del teu poble?
1: Doncs pues precisament això, ser d'un poble petit, jo crec que fa unes festes que... és que són molt especials perquè ens coneixem tots, tothom se volca molt amb el poble. És que les festes de Lloret les fa la gent de Lloret, saps? És una cosa molt comunitària, de que tothom ajuda, tothom aporta el seu granet. I és com molt íntim, però a la vegada jo crec que t'hi sents molt benvingut. La gent que he duit allà com de fora perquè les vegin i tal, tothom flipa i tothom ho veu com una cosa superguapa i super... hòstia, més normal que encara hi ha pobles que existeixen que fan coses així, no? Perquè sembla que cada vegada anem més a lo contrari.
0: Que m'han dit que ja feu alguna història amb dimonis, també.
1: Sí, sí, sí. Bueno, és que, clar, a Mallorca tenim com unes quantes tradicions així una mica loques per vosaltres, crec jo. I una d'aquestes són els dimonis, que són una espècie de diables, no?, el que seria vosaltres. Però els nostres, a part de fer escorrefoc i tot això... abans surten amb un, com amb una espècie de corda...
0: Una corda?
1: Bueno, amb un palo i una corda, una verga.
0: Un arma.
1: Sí. Per, i no, és que, clar, vull dir, el que fan és que persegueixen els nens petits i els hi peguen amb aquesta corda.
0: Aviam, perquè vindrà la policia. Un dia la
1: no,
0: festa
1: no, és molt allà, o sigui, tan tranquil·la. Mira.
0: Aquests personatges del poble, vestits de dimoni, amb un pal enganxat a una corda, picant a nens.
1: Sí, és com que primer fan una espècie de ball, com de ritual, i després, en nens petits, petits no, eh? En els que ja són una mica preadolescents.
0: Aquells no, ara sí, els adolescents.
1: Clar, home, aquells reben, no te pots imaginar. Però que jo he anat a... A més, tu, quan ets adolescent, ho vius com una marca de guerra, saps? De, mira, mamà, m'han pegat.
0: I sí, tu t'han picat.
1: Tot escoparro allà, sí, sí, clar. Que...
0: Sí, és com anar a fer paintball quan la pilota no explota.
1: Sí, sí.
0: I tornes a casa, fet un cristo, no? Mira, mama, que bé.
1: Sí, sí, sí. No, no, és tot... És bastant curiós, sí. Clar, si no ho has vist mai, però jo com a persona que des de petita ho he vist, doncs pues, m'ha pensat era una cosa completament normal, no?
0: Has actuat al teu poble moltes vegades?
1: Bueno, de fet, el meu primer concert, per dir-ho d'alguna manera, va ser en el meu poble. I ho recordo com amb molt de carinyo, perquè no tothom pot dir, no?, que el seu primer bolo hagi estat a casa seva. Però ho vaig passar fatal, vull dir...
0: Era... Per què?
1: Buah, estava supernerviosa. Jo, en el principi, me feia com molta vergonya mostrar les meves cançons, inclús la meva família era com molt tímida amb això. I bueno, va ser com... Això, que estava histèrica i me vaig oblidar de mil coses de les cançons i tot, no? Però el guapo va ser que l'any passat vaig poder tornar i ja em vas formar complet i tot i va ser superxulo perquè...
0: Ja ser professional.
1: Exacte.
0: D'aquí poc no vas al teu poble a fer concerts. Em sembla que el següent el tens a Valls, el
1: sí.
0: 21 de novembre, em sembla.
1: Sí, pot ser.
0: I 27 de novembre...
1: A l'Apolo.
0: A l'Apolo.
1: Sí, sí, sí, que em fa moltes ganes perquè és darrere de la gira d'enguany.
0: I... Tanca gira.
1: Sí, enguany sí, com... Després l'any que ve continuarem, però una mica de diferent. I bueno, serà com a molt especial. El veig com a... Bueno,
0: explica'ns.
1: No, vull
0: la gent
1: dir...
0: està ja buscant entrades.
1: Me fa moltes ganes i... perquè tocar Sapodo sempre és com una cosa molt emocionant per jo, per com he viscut aquí tant d'anys i he anat a veure concerts que me feien molta il·lusió. I serà molt guai, hi haurà moltes col·laboracions, hi haurà sorpresetes relacionades amb les festes i amb tot això, amb tot el concepte del disc. Però més que res serà que un dia super emotiu per jo, perquè tancar-se la gira allà és com, no sé, és un somni realment, com poder fer aquest tipus de concerts.
0: Estarem atents, però mentrestant, avui, en un dia tan plujós, anem a posar una mica de llum connectant les cançons del Llapis de Memòria de la música Maria Jaume.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Maria Jaume amb Pressure to Party de l'australiana Julia Jacklin, que és una cançó publicada l'any 2019, que diria, Maria, que precisament és l'any que tu vas guanyar el concurs Sona Nou i, per tant, també comença la teva trajectòria musical.
1: Sí, sí, sí. És com que ho tinc molt associat en aquella època, evidentment, no? Perquè és quan va sortir. Però és un disc que que m'ha obsessionat molt, m'ha obsessionat amb la Julia Jacklin, amb tots els personatges i tal, perquè no l'havia descoberta fins aquest disc, diguéssim. I va ser just quan estava composant o acabant de composar el meu primer disc, quan estava fent això, les primeres sessions de gravació i tot, i me va ajudar moltíssim com tenir un referent com ella i com aquest disc per crear jo i per començar a veure cap on volia anar, no?
0: I com la vas descobrir? Perquè la Julia Jacklin crec que debuta el 2016. Vull dir, el 2019 és el seu segon disc.
1: Sí.
0: No seria... No l'he escoltat a los 40.
1: No.
0: Vull dir, no te'n recordes.
1: No me'n record, és que... No ho sé, perquè en aquella època també escoltava moltíssima música i a vegades les pròpies plataformes quan d'aquesta cosa d'aleatori,
0: saps?
1: Sí, sí, és que a vegades funciona.
0: A tot això, com és que et vas presentar al Sona Nou? Perquè tu eres una noia de Lloret de Vistalegre que va venir aquí a estudiar antropologia. Com sí. De sobte estàs guanyant el Sona Nou?
1: Pues no ho sé.
0: No ho saps, si no ho saps tu ja.
1: No, va ser... Jo no tenia pensat presentar-me en el Sona Nou. No sabia ni que existís. Crec que me va dir... No sé si va ser un amic o el meu germà o alguna cosa així. I m'han dit, vinga, per què no te presentes en això? Perquè estava començant a mostrar-li alguna cançó al meu germà, que ell també havia fet música i tal. I com, a més, com sempre, tota la meva vida, en el darrer dia de...
0: Procrastinant,
1: Sí, sí. El darrer dia que podia presentar-me vaig anar a el meu germà, a Antoni, i vàrem gravar com una demo així ràpida, i la vaig penjar allà. Bueno, amem, saps? Ja que m'ho han dit, pues ho prof. I de sobte m'han agafat, vaig anar com a passant fases i tal, i se va com...
0: Bueno,
1: i vaig guanyar, sí. Però era com completament sense cap pretensió, saps? Presentar-me allà, jo era com... Bueno, estic començant a fer això, és una molt bona manera d'agafar tablets, saps? De tocar llocs on igual no tocaré mai, i d'aprendre, saps? I m'ho vaig agafar molt així, igual per això vaig guanyar, perquè no tenia cap... ambició de guanyar, saps?
0: Aquí ja coneixies el Pau Baibé?
1: Aquí ja... Sí, crec que sí. Sí, sí, el vaig conèixer rotllo... Bueno, vaig conèixer a Mallorca un concert que va fer ell, en el Lisboa, que és el típic puesto que ja està tancat, saps?
0: Que, ja
1: sí,
0: no.
1: Que me fa sentir molt vella.
0: Descansi, eh?
1: Sí, sí. I crec que sí, va ser just abans de presentar... Bueno... Crec que ja estava dins... És que no ho record. Estava com dins
0: però,
1: el procés,
0: com
1: saps?
0: Però, si 93 anys i en tens bueno, quants? 28? 27?
1: Encara no els he fet. 26.
0: 26? I no te'n recordes on vas descobrir la Julia Jacklin? Com vas conèixer el Pau Baibé?
1: Tinc una memòria de
0: sí,
1: peix,
0: sí.
1: Com podeu comprovar. No.
0: Estàs allò, el programa ideal,
1: sí,
0: evidentment.
1: Sí, sí. No, però juraria que jo ja estava dins el procés. Jo ja m'havia presentat i crec que havia començat a passar alguna fase de Sona Nou així i vaig conèixer en Pau a un concert seu. I clar, varen dir, bueno, anem a veure com evoluciona el concurs i perquè ell ja m'havia dit, vols que gravem un EP i tal... I varen dir, sí, sí.
0: Li vas vendre molt bé la moto, entenc.
1: No sé, crec que li vaig caure molt bé, si no, no, que encara tampoc m'ho cap d'entendre.
0: Home, si després d'un concert vas a parlar amb el músic que està tocant i t'acaba dient que et produirà una cançó,
1: una
0: és que alguna
1: sí.
0: Cosa de veure, el Pau.
1: Li degué agradar, sí, sí, va escoltar una cançó i li va mudar. I és això, al final vàrem esperar per veure com anava i, clar, va com a tots els astres sabran i d'anar, no? Perquè el premi de Sona Nou era gravar un disc... I va ser com, pues mira el graf en tu i en vez d'una peça era un disco.
0: No, i va anar molt bé. Produït
1: va anar molt bé.
0: Pel Pau Baibé, el primer disc, que mira, així ell va cobrar, no? Una va fer gratuïtament.
1: Sí, sí.
0: I va cobrar.
1: Crec que va cobrar bé, sí.
0: Que, crec que amb tu tenim una particularitat, Maria, perquè aquí ens fem un fart d'escoltar músics, actors, pintors, escriptors, que ens diuen que han hagut d'ells de convèncer la seva família perquè els deixin seguir pel camí de l'art. I crec que en el teu cas ha sigut la teva família qui t'ha convençut a tu de... Maria, tira per aquí, que funciones molt bé. Tira per aquí.
1: Més o menys, vull dir, sí que és vera que la meva família sempre m'ha animat moltíssim a... Fas això, proveu, fer concerts, saps? Vull dir, cerca concertets... Igual per això, perquè jo també era com a molt tímida amb ells i tal, i ells tenien ganes de que els ens ensenyés, saps? I perquè també, no sé, la meva família és perfecta, és meravellosa, no? Vull dir, no és perfecta perquè no n'hi ha cap, però sí que és vera que des de molt petits la música ha format molta part de la nostra vida. No tenia cap familiar músic, però és que ja des del meu avi està tot el dia cantant i recitant, i saps? És un home com que sempre no se'n recorda de quasi res, però de les cançons sí que se'n recorda, no? I no sé, és com que sempre, sí, sempre mos ha encantat la música, i tampoc m'ho van dir, deixa la carrera i dedica-te'n això, no?
0: No, però prova-ho, no? Creu tu.
1: Sí, però sí que quan li vaig dir a ma mare de mamà, és que crec que vull deixar la carrera, m'ha dit, sí, jo ja ho sabia, saps? M'ha dit, vinga, doncs prova-ho. Ella m'ha dit, jo t'ajudaré un any més i a partir d'aquí ja anirà teu.
0: Bueno, un any de crèdit.
1: No.
0: Chapó.
1: Sí, sí, privilegiada absoluta.
0: Que fins aquell moment que presentes aquella demo al Sona Nou i comences a passar rondes, per tu la música què era? Un hobby? Una cosa que estava allà en segon pla?
1: Sí, o sigui, jo, però és que jo no vaig començar a fer cançons fins que no vaig venir a Barcelona. Vull dir, una mica raro, tot plegat. Perquè sí que això, tocava la guitarra, feia moltes versions, no?, de típic, de que t'agrada una cançó, doncs la vas tocant. M'agradava escriure, i recordo que escrivia, però no escrivia en format cançó, no?
0: Escrivia normal, tal com Raja.
1: Sí. I jo crec que va ser, també d'haver mamat tota la meva vida, com música, venir aquí, de sobte, això, després de sobte estàs a una ciutat nova, no coneixes molta gent, passes més temps tota sola, i jo crec que vaig dir, bueno, pues venga. I em va sortir la primera cançó, que sí, de fet està en el primer disco.
0: Va ser qüestió d'arribar aquí, tenir més temps, no?, també, però bé, sí, també t'endús la guitarra, entenc.
1: Sí.
0: Sí, que alguna cosa hi havia.
1: No, era totalment el meu hobby, a mi m'encantava, però sí que no ho veia gens com una professió possible o res a explorar molt, saps?, com a una cosa gens ambiciosa.
0: Doncs com ha canviat el conte, no, sí, Maria? Sí. Perquè portes 4 àlbums publicats, cadascun té més repercussió que l'anterior. Com estàs vivint el, li direm, èxit?
1: Bueno,
0: t'està anant molt bé.
1: M'està anant bé, sí, estic contenta. Pues molt bé. És com que estic molt contenta i superagraïda de poder-me dedicar a això, de tenir un equip que me cuida molt, que entén molt tot el que vull fer. Però sí que és veritat que ha canviat completament, no?, el paradigma d'abans. Ara és una feina, com en totes les lletres. I això té coses bones, perquè és una feina absolutament de privilegiada i és una feina que, si t'agrada això, és meravellosa, però no deixa de ser una feina, no? I a vegades dius, hòstia, doncs ara he de fer cançons i no en tinc ganes, saps? M'he de posar a composar i jo què sé, no estic inspirada, no tinc ganes de fer això. Bueno, és com que el que feia és com una cosa que era una necessitat com a visceral, quasi. Ara passa a ser una obligació i això a vegades com que te bloqueja una mica.
0: Però el dia que no tens ganes, compons igual? O aquell dia dius, mira, és que no em surt?
1: Depèn. Si estic molt creuada, no ho faig perquè és contraproduent. Si estic dins el procés creatiu d'un disc i tinc un dia que, bueno, no tinc moltes ganes, però tinc un deadline, doncs
0: pues el deadline ho marca absolutament sí, tot. En quin moment vas veure que la cosa tenia prou musculatura com per dir antropologia, que és la carrera que estudiaves, gràcies per ser-hi, però et deixo.
1: És que no va ser, no tenia gaire musculatura, va ser totalment llançar-me a la piscina, saps? Vull dir, jo vaig deixar la carrera quan no havia tret el primer disco. Vull dir, va ser, m'estic dins el procés de lo que és fer un disco, anant cada dia a Can Pau en aquell moment a gravar això, a fer això. No, vull dir, que no anava a classe, saps? I era com, bueno, pues, vaig a provar-ho, saps? Vaig a, almenys, si no, pues deixaré la carrera més tan mai un any i després hi tornaré. I me va anar bé i me vaig poder dedicar a això tot d'una que va sortir el disco, vaig començar a tenir concerts i va començar a ser la meva font d'ingressos única, o sigui que vaig tenir una sortada.
0: A quin curs ho vas deixar?
1: A tercer.
0: Bé, bueno, si algun dia ho vols tornar a agafar.
1: Ja no sé si caduquen aquests crèdits, ja.
0: Això ja. T'ha servit d'alguna cosa els teus estudis i aprenentatges d'antropologia per la música?
1: Jo crec que m'ha servit en general per la vida, segurament indirectament també a la música, perquè m'ha fet com me va obrir molt la mirada. Jo me'n recordo el primer any de flipar una mica amb tot el que m'explicaven, jo venint d'un poble del centre de Mallorca, bueno, vull dir que la gent és molt tancada en segon quins àmbits, i de sobte pues, mirava el món d'una altra manera i d'una manera molt empàtica, com molt observadora, fixant-me molt amb el comportament de la gent, perquè
0: l'antropologia és el que estudia, no? El comportament
1: clar,
0: humà.
1: Una mica, sí. I

0: Més és del germà d'en Miquel Serra, d'en Joan Serra, que se va morir fa bastant d'anys. I és una cançó que vaig descobrir a través del documental de Miquel Serra, que explica una mica la història de la seva família, d'ell, que és una miqueta tràgica, tot plegat. I clar, i aquesta cançó sona allà a dins i a mi cada vegada que l'escolt me rebenta per de dins. És com que vaig connectar molt des del principi. I la trob com a... Uf, horrible, és que mira, ja no la puc escoltar més.
1: Doncs em sap molt de greu, Maria, però l'hem d'escoltar. Escoltarem ara mateix un fragment de Fa zones de Miquel Serra, que ara ens deies que és una cançó que va escriure el seu germà, el Joan Serra, i és un dels temes que hem trobat al llapis de memòria de la música Maria Jaume. It's

0: coneixes la intrahistòria d'aquesta cançó?
1: Bueno, és que això concretament és un vídeo gravat per en Joan Serra. Vull dir, és un casset, ho va gravar en casset, i que se nota que és com una espècie de demo, no? Quasi, quasi, en el final tarareja, rotllo improvisat. I no sé gaire més realment de on ve o per què la va escriure, per qui la va escriure, però és que me sembla preciosa també, no? La lletra me sembla molt ben trobada, com molt senzilla, però això com a molt desgarradora.
0: Que el Miquel Serra és enginyer tècnic agrícola.
1: Sí, és que és un bon personatge, Miquel Serra.
0: Tu el coneixes?
1: Sí, sí.
0: I què?
1: Bueno, a mi m'acabo molt bé, però sí que és una persona ben curiosa, no? Vull dir, és això, i és molt apassionat per la seva feina, diguéssim, però és un amant de la música en tots els seus aspectes i de l'art. Vull dir, també li agrada molt això, l'art, la pintura, i bueno, és una persona això que crec que és molt sensible, per, té aquesta capacitat d'apreciar com a molt l'art i les coses fetes des de l'emoció, crec jo.
0: Que tot això, tens la sensació que tots els músics que sou de ses illes, no? Digueu Miquel Serra, Maria Jaume, Antònia Font, podem seguir, Maria del Mar Bonet, a tots us foten en un sac, que és música balear, i allà esteu tots, independentment del tipus de música que feu, de l'època que formeu part.
1: Jo crec que tens la sensació que els últims anys ja no és tant així. Oh, vull tenir la sensació. És veritat que abans, o quan vaig començar, sí que era molt així, de clar, perquè tu i això, Antònia Font, de Sousa, tal. I sí que és veritat que uns quants compartim alguna cosa, no? I compartim, jo crec, bueno, és que el fet de viure allà mateix, de tenir el mateix paisatge, les mateixes tradicions, evidentment, pues t'impregna d'una manera, no? I te fa escriure lo millor amb uns referents similars. Però avui en dia, sobretot ara mateix, s'ha fet tan gran la cosa.
0: L'espectre és molt ampli.
1: Clar, que jo crec que, joder, tenim un Fades, tenim un Júlia Colom, una Maria Hein, jo... Vull dir que crec que ja és tan divers que ja no fan tant això de música balear, perquè és que no sé ni què seria la música balear, no?
0: Bueno, és posant el mateix sac tothom que hagi nascut allà. Que, per cert, veig que això, que portes 8 anys aquí a Barcelona i la parla, la conserves molt bé.
1: No te creguis,
0: Sí, quan vas al poble et diuen, mira, se t'està posant accent de Barcelona.
1: Sí, sí, sí. Sí, és que jo ho noti tot, que...
0: Sí?
1: Paraules, també. Sí, com en vez de dir un poc, dic una mica, saps? Vull dir, tonteries d'aquestes que perquè m'entenguin més ràpid i tal, he anat canviant. Sí, sí, sí, jo crec que si sents una entrevista del meu primer disco, flipes una mica.
0: Però tu parles en el teu dia a dia?
1: Sí, 100%, sí, sí, sí, vull dir,

0: Els mallorquins tenim aquesta cosa de que fem bastant de ghetto, a més, aquí a Barcelona. O sigui que això tinc molt de... El meu entorn és bastant mallorquí. També n'hi ha molt de catalans, però... Sí que, més que perdut, se m'ha com suavitzat, crec que se't sent.
1: Bueno, tu dius ghetto i encara ho podríem afilar més, perquè la teva parella és mallorquina, que és el Lluís Cabot, que és el productor del disc. Mm -hmm. També crec que és coideòleg, no? També...
0: Sí, sí, sí.
1: Que l'heu fet entre els dos.
0: És coescritor, diguéssim. Sí, sí.
1: Això és un tamasso, eh? Perquè com és això de fer un disc a casa?
0: Bueno.
1: Que, bueno.
0: Que dir-te, no? No, té coses bones, evidentment, i té coses horribles, perquè és molt difícil separar la feina de la vida personal i quan estàs fent feina, quan no, quan atures, no? Quan dius, vale, són les 9 del vespre, igual... Duim tot el dia amb això, igual ja basta, no? Anem a sopar i a mirar algo per distreure'ns. Mm. Però a vegades això, que pues, t'aixeques, berenes, i és que nosaltres ho tenim literalment a l'habitació de vora el dormitori, saps? I és com... És molt còmode, és com... A mi m'encanta realment perquè com a que me puc deixar anar molt i també amb en Lluís, evidentment, tenim una confiança que seria molt difícil en qualcú altre com arribar a aquests nivells de... Sé que puc dir qualsevol cosa i s'entendrà, no? Però a vegades la confiança fa fàstic, no? O sigui que és com una balança constant de, vinga, anar fent equilibris.
1: Però el disc Santo Domingo Forever, que a més és un disc conceptual, mm-hmm. que és un moviment molt valent en aquests temps de singles en el que vivim, neix d'això, de converses a casa quotidianes?
0: Sí, va néixer d'una conversa a la cuina, de fet.
1: Una conversa a la cuina.
0: Sí. Que és que la cuina sempre hi ha les millors converses, crec jo. És que, a veure, i quan vas a una festa a una casa, on hi ha sempre...
1: On hi ha la xitxa.
0: On hi ha la xitxa, la cuina. Claro. I, bueno, estaven xerrant, no sé, com de fent balanç una mica de l'any, de com tot el que m'ho havia passat aquell últim any, que hi havia hagut com a alts i baixos importants, i d'això, de perdre amics, però de trobar gent que de sobte connectes molt... I clar, estàvem fent una radiografia tan bèstia de tot que varen dir, hòstia, això sembla quan ets a la plaça del teu poble i allà tothom, no? Sex, el nòvio d'ara, la família, sex amiga que en segueix ja no te xerres, que sí. I com que estàvem menjant en procés de fer disco, però no tenien concepte ni gaire cosa. I, clar, de sobte se'm va il·luminar tot i varen dir, hòstia, és que és això, no? No m'he xerrat d'això, de el poble, de les festes, de lo que són les festes, quan te retrobes amb la gent i tota aquesta història. I aquí se'm va omplir tot.
1: Que tot això, en el teu llapis de memòria no hem trobat cap cançó de Sousa, eh?
0: Bueno, a mi...
1: Ja. No sé si has consensuat aquesta llista a casa, però si n'ha Lluís membre dels de Sousa en pau descansin.
0: Sí, no. És que és molt difícil, també t'ho diré, vull cançons, n'hi ha moltes que s'han quedat fora.
1: Sí, però la de Lluís Cabot no n'hi ha cap, Maria.
0: Bueno, ja s'entén, no?, que està allà ficat.
1: No hem trobat els de Sousa, el llapis de memòria de la Maria Jaume, en canvi els que no hi podien faltar són els Antònia Font amb Tot els motors.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: Encara no m'ho crec,

0: Totes motors d'Antònia Font sonant al llapis de memòria de la música Maria Jaume, que aquesta és una cançó publicada l'any 2001, quan tu, Maria, doncs, no aixecaves un pan de terra, sí, tenies sí. 2-3 anyets. Podem afirmar que t'has criat amb els Antònia Font?
1: 100%. Sí, sí, a mi m'han adoctrinat completament amb la música d'Antònia Font.
0: Sí, això sonava a casa.
1: Sí, sí, sí. De fet, hi ha vídeos de jo que no mals un pam d'enterra, com ballant i cantant a fondo tot aquest... Bueno, inclús a Rússia, que és...
0: Que és aquest disc.
1: Sí, sí, sí. Tot, de pe a pa, vull dir, m'encantava, sí, sí.
0: I de tot el seu amplíssim repertori, per què t'has quedat amb totes motors?
1: Bueno, és que és això. És que sempre que em fan... Ok, he de triar una cançó d'Antònia Font, ho pas fatal, perquè, clar, n'hi ha moltíssimes i, a més, cada una o cada disc el relaciona amb un moment diferent de la meva vida, no? Però aquesta concretament me recorda un moment com molt dolç, perquè a tercer de primària, crec que era, tenia un professor, bueno, un mestre que era increïble, molt avançat en el seu temps, que era de música, no? I mos feia seure tots així en rotlana, en terra, mos feia tancar els ulls i mos deia... Ara heu d'escoltar la lletra d'aquesta cançó. A gent, vull dir...
0: Sí, sí, a nins a molt petits, de 8-9 anys. Sí.
1: I jo me'n record molt d'escoltar aquesta cançó, a més de riure en el moment de mos sexuàvem, perquè, clar, mos miraven tots en plan...
0: Mos gastronomíem, eh?
1: Sí, sí.
0: Ens menjàvem, no? Entenc que és mos gastronomia.
1: Clar, que nosaltres no devíem entendre gaire cosa, però... Però sempre, vull dir, me va quedar molt marcada aquesta... aquests moments d'escoltar música i d'escoltar les lletres amb en Joan Toni, que era el meu mestre, perquè crec que va començar com un camí de que jo pues, comencés a veure la música des d'un altre lloc, no? Des d'una altra perspectiva.
0: De fet, podríem parlar del significat d'aquesta cançó de Totes Motors perquè descriu una mica un amor tòxic, que diem avui en dia, no? Perquè ens estimàvem, però ens destrossàvem la vida,
1: sí,
0: vull dir,
1: sí, sí, sí,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Que pels que no coneguem el teu poble, Lloret de Vistalegre, com ens l'hem d'imaginar?
1: Uf, pues no ho sé.
0: Aquí estem a la teva infància, vull dir, estem allà, no?
1: Clar, és que a més és diferent ara, una miqueta diferent ara que abans.
0: No reconeixes en el Lloret de Vistalegre actual el de la teva infància?
1: Sí, sí, sí, tampoc ha canviat tant. Ah, però sí que és vera que encara era més petit, encara era menys, no? I, per exemple... a nosaltres érem tan pocs a classe que mos ficaven primer i segon junts, tercer i quart, cinquè i sisè, no? Vull dir, era aquest tipus de poble de molt poca gent per any. És un poble que jo crec que és això, que és molt comunitari i t'ajuda molt i quan ho necessites, però també és molt xafarder, com tots els pobles petits. I, però és com molt... Bueno, una mica postaleta de l'interior de Mallorca. Jo el trobo guapíssim i és això, però és un poble d'interior, no? Com així, ben rústic.
0: Rural.
1: Sí, rural.
0: Que la festa major continua intacta des de que tu eres petita? O sigui, allò sí que ho reconeixes,
1: no,
0: tampoc.
1: No, hi ha coses que s'han perdut i me fan molta ràbia, perquè...
0: Però els dimonis no, això ha quedat clar,
1: no,
0: que els dimonis,
1: els dimonis
0: ja us esbatussaven a vosaltres i segueixen esbatussant els xavals avui dia.
1: Jo trobo que s'han tornat una mica softies, saps?
0: Home, clar, ja m'ho podia imaginar. Clar. Que els nens ja no reben com abans, no? No hi ha traus, no hi ha hematomes com els d'abans.
1: Fa una mica de ràbia, és que ara som una mica més grans, dèiem, bueno, si això és una tonteria.
0: Vinga, nen, deixa de plorar.
1: Clar, vinga.
0: Quan jo era nen, la que em feia.
1: Sí, però sí que hi ha coses, ho xerràvem aquest estiu, que s'han perdut i eren, bueno, clar, és que eren una mica perilloses, però, per exemple, fèiem una cosa que era, amb cotxes així de carreres, com a destartalats, una mica.
0: Val.
1: Hi havia un tros de terra, de rostoll, que com que feien una espècie de circuit i se posaven com a 10 metats del poble amb cascos de moto a dins cotxes sense vidres, com així tunejats perquè no fos tan extremadament perillós, i feien carreres allà, tots a lo loco, saps? I clar, això és una cosa...
0: Clar, quan va morir el vuitè van dir, potser ho deixem de fer,
1: però
0: no?
1: Però mai va passar res. És curiós, i ho parlava, de que no hi havia ni ambulància preparada ni res, i mai va passar res, saps? Jo crec que... Bueno, Sí, igual no seria bueno, l'ideal ara, no? Però...
0: Sí, perquè no passés mai res, doncs decidir que potser ja estaria bé, no?, de posar els 10 matats que sí. dius tu dins sí. de cotxe sense vidres. Que la festa major actual està lliure de guiris? Lloret de Vistalegre està lliure de turisme?
1: Som del poble, de fet va sortir aquest estiu com una, un estudi on posava quant de guiris hi havia o quant de vivendes estaven ja comprades per guiris per poble, i Lloret, de moment, no vull dir molt alt, però era el poble menys, menys
0: bé,
1: guiris
0: de
1: Mallorca. O sigui, sí que és vera que el nucli del poble ho està notant poc, de moment, però el que està passant és que tot el que és fora vida, no? Com els entorns de Lloret i les parts on hi ha les cases, on aquí serien les masies, clar, tot això ho estan comprant com si no hi hagués demà, perquè és el que està pujant de preu, és el que ells fan que pugi de preu, i sí que s'estan com instal·lant bastant a fora vida, en el camp, no? És qüestió de temps que arribin en el centre, perquè ara ja els és igual si hi ha demà a prop o no. Vull dir, ells el que volen és tenir una casa allà i poden anar estiuetjant quan els hi surt.
0: Ho dius amb certa resignació.
1: Hombre, que evidentment, perquè això fa que els mallorquins no mos poden permetre després un habitatge allà, no? Vull dir, està passant el mateix per tot aquí. Més que mai, no? Aquests dies estem... molt tensionats amb aquest tema, amb molt de motiu, crec jo. I en gran part és per això, és perquè ve, sobretot a Mallorca, ve gent de fora amb un poder adquisitiu multiplicat per 10 que els mallorquins, i evidentment pues, se van venent les cases a milionades.
0: Déu-n'hi-do, i malgrat això, com deies, vius en... o sigui, el teu poble és el menys turistificat de tota Mallorca.
1: Sí, de moment... És com el poble que té menys vivendes com adquirides per guiris.
0: Doncs això ho hem de celebrar sí, sí. amb una mica de Mallorca Verbena Tour de Maria Jaume.

0: Maria, et poses irònica, amb aquesta cançó. Si sí. Escoltem la lletra, sembla molt divertida i tal, però vas explicant un drama, molta gràcia, però que anem perdent el territori, no?
1: Sí, sí, sí, és com... Bueno, ja en el disc anterior, amb Nostàlgia, sí que vaig xerrar molt d'això i també no volia com continuar xerrant exactament del mateix, no? Perquè sí que era que és una problemàtica que continua formant part del nostre dia a dia i de les nostres converses, però també ho volia lligar com amb el concepte del disc, no? Amb aquesta cosa de saber vena i de passar-ho bé, i també hi ha una mica de motòxic, no? Per allà, que sempre està bé posar-ne una mica. Però 100% sempre m'agrada com fer aquesta cuca de d'ullet a la crítica.
0: Es viu diferent la festa major quan vius allà que no quan vius, per exemple, a Barcelona, com és el teu cas, i vas de visita o de vacances?
1: Sí, jo crec que m'ha canviat bastant. És que també quan estava allà, clar, era més jove, no? Vull dir, i quan ets adolescent, això, sí, una mica de 8 anys, tal, fas una mica de el verbena tour, no? Vull dir, jo em record que cada cap de setmana pues, vas a totes les verbenes del poble, del pla i tal. I ara ho visc amb més calma, perquè tampoc... Bueno, que tampoc puc, no? Perquè en l'estiu és quan tinc més feina i tampoc puc estar...
0: T'escapes quan
1: cada
0: pots,
1: dia
0: no?
1: Allà, no? Sí. Però de vegades això és com que no canvia, perquè a mi m'agrada bastant aquesta cosa de que jo enguany vaig poder anar a les festes de Lloret i les verbenes exactament igual que fa 5-10 anys, crec jo. I això té una cosa guai que, bueno, pues tornes a un lloc on estàs segur i saps... És com bastant... Sé que no s'anirà... No passarà més que això, no? Que ja suficient passa en aquelles verbenes perquè...
0: Bueno, a més hi ha com una mena de bula papal, no?, en aquestes festes major de poble, que és que potser aquella amb el que tens rancúnies o... Això és, per festa major ho oblidem, som sí. Tots, estem tots... Són festes, sí, sí, no? Sí. I després ja ho reprendrem quan toqui.
1: Sí, 100%. És que a mi me fa molta gràcia perquè... És això, no?, que te deixes una mica de les tonteries a un costat o... És que a vegades no saps ni per què estaves enfadat amb qualcú, no? És que, o és perquè un familiar teu estava enfadat amb un altre familiar d'aquesta altra persona i després tu i amb aquesta persona ja no vols saludar-ho i dius, per favor, deixar-nos de tonteries, no? Anem a fer un cubata i a celebrar-ho i ja està.
0: La triba de la festa major. Que abans comentàvem, Maria, tu, quan en principi no pensaves que et dedicaries a la música, quan tu eres petita i et deia, Maria, tu de gran... De què vols treballar? Què deies?
1: És que crec que vaig passar per moltes etapes.
0: És d'aquestes, eh? Sí. De ETT, eh?
1: Sí. Sí, sí, sí. És que no típic, no ho sé, crec que...
0: Veterinària, actriu,
1: sí,
0: escriptora,
1: peluquera, també, tal... I després, quan va arribar, quan vaig començar a fer gran, no ho sé. És que no ho tenia gent clar, per això me vaig ficar antropologia, no? Perquè no en tenia ni idea de el que volia fer i era una carrera que pareixia com a... Bueno, que almenys pues, aprendria coses interessants, no?
0: A casa què es dediquen?
1: Pues ma mare té una tenda de teles, així, a Lloret. I mon pare era...
0: De teles?
1: De teles, en plan, per fer cortines, per
0: sí,
1: fer...
0: Sí, no de televisions, de teles, de teixit.
1: Teles, teixit, exacte.
0: Un magatzem. Que som a...
1: El que seria un magatzem tèxtil. I mon pare era vestidor que és pues, la feina que feien... la gent que anava en els pagesos els hi comprava pues, les ovelles o el que sigui, no, els porcs, i després ho venien als restaurants. O sigui que absolutament res a veure.
0: Res a veure, però tot i això, tu quan eres petita, la Maria Jaume ja feia les seves performances artístiques, com per exemple cantava tres veus al Nada esto fue un error.

0: Al llapis de memòria de la Maria Jaume també hem trobat a Coti, acompanyat de la Julieta Venegas i la Paulina Rubio, en la cançó Nada de esto fue un error, que és un tema que ho va petar moltíssim quan es va publicar l'any 2005. A tu transporta aquella època concreta? 2005, sí. Tu tens què? 7, 8 anys?
1: 6. Me fan més gran del que som, eh?
0: Sí. Ets molt madura, llavors jo ja... Quines imatges et passen pel cap amb el Nada de esto fue un error?
1: És que m'encanta aquest tema encara ara. Vull dir, jo crec que va ser... És que era una època com molt guapa d'espop així, no? Espop espanyol i tal. Estava com a època dorada, crec jo. I vull dir que també hi havia Amaral, L'Oreja, no? Com... I era com de les meves primeres aproximacions a la cançó pop, que és el que m'ha acabat encantant i el que he volgut acabar fent, no? I record molt, pues, això, el que és de... M'agradava molt performar ja en aquella època i m'agradava molt imitar, saps? I jo recordo això, posar 700 de na Paulina Rubio, posar 700 de na Julieta Venegas...
0: Si te la feies tota tu la cançó, eh?
1: Sí, sí, no necessitava ningú més. I ser d'en Coti, evidentment, també... Sí, com que sempre m'ha agradat imitar, saps? També m'agradava molt imitar a Shakira.
0: Home, clar, si ho vols fer,
1: endavant. Ja he perdut la pràctica.
0: Ara ja ho has deixat. Tu estaries d'acord amb aquell tòpic que diu poble petit, infern gran?
1: Infern gran?
0: Sí.
1: No ho he sentit, això.
0: No, poble pequeño, inferno grande.
1: No, a Mallorca deim poble petit, gent curta.
0: Uf,
1: que és molt
0: pitjor. Són molt durs. No, en el sentit que en un poble petit, doncs, ho parlàvem abans, no?, que... Et sents una mica vigilat, a la mínima que facis una cosa que se'n va una mica de mare, sí. Doncs ja se't queda una etiqueta.
1: Jo me vaig sentir així uns quants anys, sobretot des de l'adolescència. Tenia moltes ganes de partir, per això vaig venir a Barcelona també, perquè tenia ganes de veure món, bueno, de viure un lloc que fos pues, molt més obert, que la gent no me conegués. No?
0: Fossis anònima.
1: Sí, com aquest anonimat. A mi m'encanta realment aquest anonimat. Aquesta cosa de... O després tots que no saps anar a un aeroport i que ningú sàpiga ben bé, com que tothom està al lo seu, no? I és un lloc, un no lloc, no? Com que me sent còmode en aquests llocs, però després necessit anar a casa i estar com supersegura, també. I clar, Lloret, pues, és això, és extremadament, tothom te coneix, tothom sap el que vas fer fa 2 anys, el que vas fer fa un dia i mig, i clar, quan ets adolescent, això t'asfixia uh-huh. una mica, no? Perquè és que jo me'n recordo que tenia una veïnada que jo tenia un nòvio i per sort ma mare ho sabia perquè jo sempre he tingut molta confiança en ma mare. Però que tenia una llibreta apuntada quan a sa moto
0: no.
1: venia... Claro, claro. Quan Lluïsa, a l'estal, ha aparcat una moto davant que teu i se n'ha anat a les tantes nats. Clar, vull dir, imagina't que jo m'hagués volgut amagar. Era una locura, saps?
0: I no has anat a passar factures amb aquesta veïna?
1: Bueno, no, és que ja no és viva, pobreta bueno. meva.
0: Però era... Quina periodista d'investigació,
1: sí,
0: eh?
1: Era la típica de... Pues, que mirava per darrere la finestra, saps?
0: Des que no hi vius, en el poble, el valores més?
1: 100%. És que m'ha ajudat molt en això de... Bueno, que en aquell moment va anar molt bé anar a un altre lloc perquè estava agobiada, no? Però ara també, joder, l'enyor molt més, he sabut veure coses que en aquell moment no sabia apreciar, no? Com aquesta cosa de xarxa, de comunitat, de tenir sa família a prop, saps? De, realment, és que, clar, és una cosa de... Surs en el carrer i vas a casa teva tia i li demanes tal i de sobte estàs mitja hora xerrant i fas una mica de teràpia, saps? I després te'n vas. I això aquí no ho tenc tan besti, no? Com a nivell familiar. I sí que ho enyoro una mica. Tant això com el paisatge que, clar, no pots aquí sortir a fer una volta i estar enmig dels morres, no?
0: Estan els teus plans a mig, llarg plaç, tornar a casa?
1: Doncs pues no ho sé, és una cosa que sí, que cada vegada veig més que segurament tornaré a Mallorca qualque dia, però no sé si tornaré a Lloret o no, saps? És el meu gran dubte, de moment.
0: Si tens prou clar que tard o d'hora tornes a l'illa,
1: sí.
0: El que no saps és si és concretament a Lloret o molt a prop, no entenc?
1: No ho sé,
0: no ho saps,
1: no, és que no ho sé, és que jo crec que primer hauré de fer potser un pot de transició, saps, d'anar a Palma i després potser anar a un poble, a Lloret. És que també és difícil d'imaginar perquè jo també estaré, la meva vida sempre estarà molt lligada aquí, no? Vull dir, si tot surt bé i me segueix dedicant en això, hauria d'estar venint aquí molt sovint. Jo crec que igual a èpoques inclús viure aquí, perquè, no sé, quan estigui fent promo d'un disc o el que sigui, és com que has d'estar aquí 100%. O sigui que, no ho sé, dependrà molt de com se, com se, com lo que m'ha de parir futur d'aquí uns quants anys.
0: Anirem veient, però ara ha arribat, estem a punt d'acabar, però encara ens queda temps per la teva cançó antillapis, és a dir, aquella cançó que, pel motiu que sigui, doncs, o no t'agradi, o li tinguis mania, o et porti mal records, és una cançó que va petar molt durant el confinament. Primer l'escoltem i ara ens expliques, perquè l'has inclòs. Així que soni Vida de Rico, de Camilo.

0: Perquè ho està passant malament, la Maria va fent uf, uf, així que no, no et faré passar per aquesta penitència. Què et passa amb Vida de Rico, de Camilo?
1: És que és bastant inexplicable. Vull dir, després l'entenc... Puc entendre, o sigui, evidentment entenc que ho hagi rebentat, eh? Però és que és aquest personatge en general també, que me fa com a... Me fa molt de cringe, és una cosa com inexplicable, no? Que el detec mania, tio.
0: Sí, és una mania irracional, absolutament,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, bueno, a veure, d'aquest bigotet, primer de tot, jo li tallaria d'una... Hòsties.
0: Li tallaria el bigotet d'una hòstia, eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, ja ho he dit.
0: Ja ho has dit.
1: No, no, però...
0: Tots tenim fòbies i fílies, sí, eh, aquí.
1: Però veus aquesta part instrumental... Bueno, és com que ho trobo molt, molt barat, ho saps? Com, no sé, no està fet per jo. Però entenc perfectament que funcioni i que li agradi a aquesta gent.
0: I parlant de coses que no t'agraden, avui s'han convocat eleccions generals.
1: Ja ho he vist, sí.
0: Com veus el futur de tot plegat?
1: Jo és que m'acosta ser optimista en aquest àmbit. No ho sé, jo espero que se'n vesqui d'algo. Sincerament, ho trobo una mica arriscat, perquè crec que... perquè estem en un moment on, bueno, com tots ja sabem, l'extrema dreta està en plena auge i desitjo amb totes les meves forces que no acabin en el poder, perquè crec que és una possibilitat ben alta, però no ho sé, o sigui, crec que almenys sí que tinc una esperança en que crec que el poble últimament s'està organitzant molt bé i que hi ha més gent de la que mos pensàvem que del nostre bàndol, crec, o del bàndol del poble, no?, de la gent, perquè tampoc és que sigui... Hi ha gent de totes les ideologies ja en el carrer avui en dia, lluitant per això, per temes tan universals com tenir una casa, no?, tenir dret a tenir una casa.
0: Ja veus tu, eh?, la gent...
1: A on hem arribat,
0: eh?,
1: no? Vull dir... Mare de Déu. O sigui que... No ho sé, espero... Suposo que s'ha de tenir una mica d'esperança.
0: Els
1: no,
0: que canteu en català, segons com, acabareu fent hongaritos clandestins, perquè estarà prohibit.
1: No, hòstia, espero que no arribem en aquests extrems, però estem repetint una mica la història, o sigui que...
0: Esperança, també música, que ajuda molt. Entenc que el 2028 tindrem un disc de la Maria Jaume, perquè aquí ens has acostumat a una sèrie. N'ha estat el 2020, el 2022, el 24 i el 26.
1: Ja,
0: el 28 volem un nou disc.
1: Ja veurem, de moment no...
0: De moment tanquem la gira d'aquest a la Sala Apolo.
1: Exacte.
0: Divendres 27
1: de novembre.
0: Teniu les entrades, doncs, a qualsevol lloc. Sí, poseu, sí, Maria Jaume, Sala Apolo, i allà les teniu. Queden poques, eh? Cuidao. I ara sí, amb què tanquem el teu llapis de memòria, Maria? Tenim Ojitos Lindos, de Bad Bunny i Bomba Estéreo, i tenim I Don't Want to Get Over You, de Magnetic Fields. En què vols que tanquem?
1: Uf, merda. És com triant de papa i de mama. No me tocam Ojitos Lindos, una mica,
0: sí,
1: més
0: una mica d'alegria, claro. Doncs acabarem amb Bad Bunny.
1: Temazo.
0: Maria Jaume, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Que bé, moltes gràcies, igual.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Andrei Vives a la web, Víctor Valero i Willy Arnal a la tècnica, i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora, a les 3 de la tarda, per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia
3: bon
2: Carons.
3: Bon dissabte, Màxim Castillo.
2: T'ho estàs passant molt bé per Sitges aquests dies.
3: Oh.
2: I et sentia amb la Marina.
3: Mira.
2: Feia una mica d'enveja, eh?
3: Sí, bueno, però no pateixis perquè dissabte que ve hi anirem.
2: Ara, això és el que volia sentir. Això ho arreglarem.
3: Ho arreglarem.
2: Abans, ens queda molta teca i una pregunta que tu quines hores de fer aquesta pregunta?
3: Aviam si no arribem a Sitges.
2: Ja em perdonaràs. Bueno, també és molt terrorífica aquesta, eh? Què faries si et quedés una hora i mitja de vida?
3: Em vols dir alguna cosa? O no?
2: Sí, et vull dir que tenim algú que hi ha pensat perquè ha elaborat un espectacle, un monòleg que es va estrenar, deu fer cosa de 14-15 anys a la temporada alta i ara ha tornat als escenaris. Qui és aquesta persona?
3: Ai, ai.
2: Forastera, ai. Ell. Quim Masferrer, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: I ara deia que jo l'havia vista, aquesta obra, quan es va estrenar, i no me'n recordava mai més, perquè clar, un veu molt de teatre. No que no estigués bé, l'estrena, però clar...
4: Ens hem fet 15 anys, ens hem fet més grans, més vells...
3: Savis, també.
4: Més savis, sí.
3: Hem de dir coses d'aquestes.
4: Sí, però també perdem una mica la memòria. Vull dir, clar, tot va sumant una miqueta.
2: Tot va sumant. Com ha estat aquesta tornada, Quim? I per què has triat a temps per tornar als escenaris, tot i que, bueno, vas fent coses, amb alguna gent...
4: De fet, l'origen d'aquest espectacle era donar-li voltes sobre el temps, el pas del temps. És a dir, què fem amb el nostre temps, si aprofitem el temps, si el perdem... Que, de fet, és un tema ancestral, eh? És a dir, no, això ja... Sempre hem volgut aturar el temps, no ens volem fer vells, no ens volem fer grans. Aquesta cosa, doncs, va ser la font que va fer aquest espectacle, aquesta comèdia. I ara, que ha passat temps, que han passat 15 anys, dic, a veure com ha aguantat el temps aquest espectacle que es diu Temps.
2: Ja.
4: I me'l vaig rellegir i dic, hòsties, té una vigència brutal, això.
2: És molt bo, això, eh?
4: I em van entrar... estaves molt lúcid com vas escriure això. Dic, hòstia, on ha anat aquella lucidesa? I realment, per mi és un dels espectacles que a mi m'ha marcat més, com a autor, però també com a intèrpret. I jo, que cada vegada vull ser més amo del meu temps, jo crec que és un tema d'edat, però cada vegada intento invertir el temps, que és la cosa més preuada que tenim, amb coses que m'omplin, vaig dir, ostres, per què? Per què no hi tornes a fer-la? I deixant de costat de si comercialment aniria bé, no aniria bé, si era un bon moment, si fer una reposició ara... I vaig pensar, la meva equip de treball els vaig dir... Tios, deixeu-me estar. Jo sóc amo del meu temps i vull tornar a fer temps. I sort que l'he fet, perquè realment hi ha molta gent com tu que torna a venir a veure l'espectacle i que em comenten això, que amb humor es pot parlar de la mort i que el pas del temps és una cosa que segurament, si en fóssim més conscients, intentaríem invertir-lo en coses que ens interessen.
2: Clar, Clàudia, no t'he acabat de fer la pregunta. Bueno, sí, te l'he feta, però no me l'has respost, no?
3: De què faríem?
4: És que és molt difícil, aquesta pregunta.
3: Però, i a tu t'ha canviat la resposta entre aquest temps?
2: Em va donant una diferent. Cada vegada que un periodista li pregunta, que t'ha fet moltes entrevistes ara, te vas inventar coses noves, no? Però és que és molt difícil.
4: És que és molt complicat.
3: Però potser amb el temps, tornem-hi, que ha passat, et remou a coses diferents?
4: Sí, com a persona, precisament, per mi, ara el temps està en el centre, amb com inverteixo el temps, està en el centre de les meves accions. Cosa que fa 15 anys no, eh? És a dir, fa 15 anys... Ostres, jo recordo que tenia unes ambicions professionals i vull fer això i vull fer allò i dos dies sense fer res estava perdent el temps i ara dos dies sense fer res penso que els estic guanyant el temps. Imagineu-vos com ha canviat, eh?
2: Però eres molt addicte a la feina?
4: Molt addicte, bueno, ambiciós, amb moltes ganes de fer coses, que això està molt bé, però que a vegades em costava dir que no. I ara, mira que és fàcil dir que no. Fan una proposta i dius, no ho veig.
2: Home, no és tan fàcil, eh?
4: Però amb el pas del temps, a mesura que et fas gran, n'aprens,
2: sí.
4: Eh?
2: Sí.
4: Perquè te n'adones que... Ostres, que el que és realment important de la vida, a vegades ho deixem arraconat pel que diran, per exemple. Quantes coses fem pel que diran?
2: I has dit no i després te n'has empenedit d'haver dit no?
4: No, jo...
2: Ara quan prens la decisió,
4: sí,
2: pres està...
4: Jo sóc d'aquests.
2: Sí.
4: Sí. Jo, quan prenc una decisió, ja està. I sempre a tirar endavant. I, per tant, aquesta pregunta, que és el motor de l'espectacle, què faria si creixi 90 minuts de vida...
2: Que és el que li passa al personatge.
4: Que és el que li passa al personatge. Sí. Crec que a títol personal, ara que li fes la pregunta amb ella, crec que és molt complicat.
2: Si no, la resposta encara.
4: No, és que és molt complicada,
3: bueno,
4: aquesta
3: però,
4: pregunta.
3: En el fons,
4: és
3: però és el que dèiem al principi,
2: mira,
3: és molt universal.
2: Jo em quedaria paralitzat. Garrativat. Tieso.
4: Sí.
2: I sí, I m'entraria una depre de cavall, jo crec. Sí.
4: No tens
2: jo
4: temps que
3: ara
4: t'ho
3: agradaria, jo crec que al revés. A mi em vindria com un impuls de vitalitat, diria, sí? I et reuniria allò, família, amics, de nois, va, veniu, o sigui, veniu a convidar,
2: a la
3: per
2: festa,
3: favor,
2: a
3: i
2: a
3: riure un rato, sí.
4: Sí, però clar, però...
3: Algo. Home, mentre ploro, però a llantos, suposo que també, però... Sí. Hosti, nois, no sé.
4: Però és que és molt complicat, perquè,
3: no
4: per exemple,
3: mai,
4: riure un rato, hi haurien ganes, predisposició a riure, és molt difícil. Si no t'hi trobes, que espero que cap de nosaltres ens hi trobem, ni tampoc ningú dels nostres oients ens hi trobem.
2: Tothom ens trobarem en el pas final,
4: sí,
2: en l'últim capítol, però
4: clar, no amb aquesta tessitura de 90 minuts.
2: Que et posin el cronòmetre allà al costat.
4: Però el teatre, una vegada més el teatre, la comèdia, et permet posar-te a jugar, aquest verb tan sensacional, que és jugar. Nosaltres ens dediquem a jugar des dels escenaris o davant d'un foli, et permet posar-te en la pell d'algú que es troba en aquest context. Mm. Això que és tan difícil de respondre, aquesta pregunta, que sembla fàcil, però és tan difícil de respondre a títol personal, perquè si no t'hi trobes és molt complicat, gràcies al teatre ho pots fer. I això és el que vaig fer.
2: Anem a veure les possibles respostes que tindria aquesta pregunta plantejades en l'espectacle d'en Quim Masferrer, Temps, que ha tornat, això, un fotimer d'anys després, al Teatre Borràs de Barcelona.
5: El moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida. There's a man going
6: round taking names. Sí, jo ara podria fer una marató, no l'acabaria. No perquè no pogués, sinó perquè no tindria temps. I'll disappear into the
7: potter's ground. IBEX 35, por el culo de la hija!
8: There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around.
2: Doncs a Temps figura que el públic ha anat a veure el personatge de l'obra per acompanyar-lo en aquesta última hora i mitja de vida que dura l'espectacle, i ell ens xerra, ens va donant les gràcies per haver vingut, s'adreça tota l'estona a la platea...
3: I sembla que alguns espectadors, ho dèiem abans, confonen personatge amb actor perquè et diuen coses a mitja funció... Allò, sí? Et llencen un t'estimo, et llencen...
4: Ah,
3: i tu
4: maco,
3: vas entomant,
4: no?
3: Home, molt. Però clar, és que no... Vull dir, què t'han arribat a dir?
4: És que, de tot... és que clar, interpel·les directament a l'espectador, és a dir, aquest personatge està, en aquest cas està en el Teatre Borràs, a dalt de l'escenari, i és un personatge que li queda una hora i mitja de vida, i això és molt present durant tota la funció. La gent que l'ha vingut a veure, li han fet una visita, hi ha moments de molts silencis, hi ha moments molt incòmodes, sobretot a l'arrencada de l'espectacle, en el que ell anuncia el que li acaben de dir, que li queden 90 minuts de vida, i això desorienta de manera intencionada per part meva a l'espectador. És a dir, perquè m'agradava molt, el teatre permet fer aquestes coses. Uns 20 minuts primers de gairebé d'incomoditat, en el que, mica en mica, doncs apareix el joc i apareixen les coses que jo, gràcies al teatre, crec que faria si em creixin 90 minuts de vida. N'hem sentit algunes. Criticar. IBEX 35, per el culo te la inco. Ho critica tot. Dius, és que si em queden 90 minuts de vida, ja no em poden multar ni condemnar. És a dir, per tant, aprofitem per dir-ne unes quantes, aprofitem per fer crítica.
2: Ara ja anirem a cap allà, però per tancar aquest capítol, clar, jo també et deia ara fora d'antena, clar, tu l'has estrenat que encara no feies el foraster a la tele.
4: No feia el foraster, no era pare.
2: No eres pare.
4: Ui, han canviat moltes coses,
2: clar.
4: En 15 anys.
2: No, però a nivell de popularitat, per exemple, no? que a mi, quan et vaig anar a veure ara al Borràs, em feia l'efecte que la gent no tenia gaire clar si anava a veure un espectacle o un monòleg d'en Quim Masferrer o el foraster... que està en una cadira de rodes, no? I la gent estava com... I per això te deia coses i t'increpava en el bon sentit de la paraula. Clar, jo pensava, hòstia, això sortirà, mare. A Quim, com no agafi les regnes de tot plegat, se li menjaran
4: que maco
2: els públics, no?
4: Però que maco que és el teatre.
2: No t'ha passat mai, ni has tingut por d'això.
4: No, per què? No,
2: al
4: contrari. Clar, passa una cosa, i és que... amb el foraster, o amb el meu espectacle Bona Gent, que portem 525 funcions, l'han vist 450.000 espectadors, imagina't, que és un espectacle d'improvisació, de show, de comunicador, on el públic és el protagonista. Clar, de cop i volta tu tornes amb una proposta que és molt teatral, i hi ha molta gent que em ve a veure precisament per veure-me fer altres coses que no siguin el foraster o que no sigui el bon agent. I això és molt interessant. Però també genera situacions, com la que acabes de dir, no? Gent que diuen, ostres, a mi, jo veure en Quim en aquest context de que s'està morint, a mi em va fer mal, saps? Perquè, hòstia, jo veig aquell tio que és tan vital fent el foraster i que és un temerari, que s'apunta tot i que es tira del toix d'un pont i que fa parapent acrobàtic, de cop i volta anem a l'essència de tot de la vida, que és que... No, no, perquè és que el foraster més morirà. Tots ens morirem. Que això és precisament, per mi, una de les claus d'aquest espectacle, que ens interpel·la tant. Tots els que vinguin al Teatre Borràs es moriran. Tots. Els que no vinguin, també.
2: I a lo millor algun d'aquests espectadors ha sigut l'últim espectacle que haurà vist.
4: Oh, pot ser. Pot ser que sigui així. Clar, la vida, clar. És que clar... la mort, que és el que dona sentit a la vida, per això, per mi aquest espectacle és una comèdia, és una comèdia en la que rius molt, moltíssim, però té la part tràgica, que és la doble cara de la vida, la tragèdia i la comèdia. I a nivell personal meu, aprofitant que em sento cada vegada més amo del meu temps, a mi em venia de gust també aquesta part més actoral, és a dir, acostumat a aquesta part de showman i de comunicador, del bona gent, tornar a l'essència, perquè és un caramelet fer temps, per un actor. És a dir, passes per... Gairebé tota la paleta de colors, des del mim, teatre gestual, faig coreografies, faig dansa, hi ha text, hi ha poesia, hi ha plor, és que canto, és a dir...
2: Com deia el musical, el paral·lel que té de tot, doncs en Quim Mas Ferrer que té de tot. Escolta, i el públic el ve a veure de lluny, també.
3: D'Andorra es comenta.
2: I a sobre no van poder entrar a veure-lo de teatre perquè va seguir el dissabte de les pluges i de les alertes.
4: No, però ha vingut ja a veure gent des d'Itàlia, per exemple. Sí, va venir un noi...
2: Expressament, no, cas.
4: Sí, expressament. Sí. Un noi italià que va venir sol... perquè es va posar en contacte amb la meva productora, diu, mira, sóc molt fan d'en Quim, entenc una mica català, només una mica, no recordo els motius pels quals l'entenc, si va tenir una parella catalana, no entenc, i va venir expressament a veure'm, i va venir a veure temps, que mira, li vam dir, no veuràs l'espectacle Bona Gent, que és el que potser estàs acostumat més a veure, seguir per Instagram, o és igual. I clar, això és fantàstic. Clar, jo quan vaig començar amb aquesta feina em diguessin que vindrà a veure gent expressament des d'Itàlia, per exemple, aquí a Barcelona, dius, això és una passada. L'èxit, per mi, del que faig és això, és que et passin coses com aquesta.
2: I això ho diu un nen, un noi de poble.
4: Sí.
2: Noi de poble.
4: I tant. Però què vol dir un noi de poble?
2: Ah, jo, el millor del món, per mi,
4: Em fa gràcia, perquè ostres, des d'un poble petit com Sant Feliu de Buixalleu, es pot
2: que
4: fer
2: també
4: un...
2: surt a l'espectacle, per cert, sí. Moltes guinyos i referències.
4: Sí, sempre. Però vull dir que des d'on no s'hi cou el teatre, que seria Barcelona, que seria Girona, abans hem parlat de temporada alta, que necessaris que són aquests festivals, i sí que és cert, i aquí tenim l'aparador més gran de teatre de tot el país, però que hi ha produccions que venen des d'un poble petit de només 700 habitants, com Sant Feliu de Buixalleu.
2: Que allà teniu la productora, Garrilla...
4: Exacte, sí. Productora la tenim a Arbúcies, que és el poble
2: Arbúcies,
4: al costat.
2: Arbúcies, això.
4: Però sí, visca comarques i tant.
2: 2012 a l'estrena, han passat això, molts anys, i clar, el que dèiem, el país ha canviat molt.
3: I tant, bueno, en aquell moment teníem un país tocat per les retallades, aquí seguim, encara, arrossegant mil crisis, una d'elles la de l'habitatge, per exemple.
4: Sí.
3: Tu, Quim, com veus ara el panorama?
4: Uf! Mira, parlant de poble...
2: Una vaga general anunciada...
3: 11 de novembre...
4: Sí. Ostres, del que surten a l'espectacle Temps... que ha hagut d'actualitzar alguna coseta, però no massa, No massa.
3: No massa,
4: No.
3: No hem hagut de tocar...
4: No. Però és que l'habitatge fa 15 anys
2: els tenien. És que els cabrons hi són sempre allà, sí. Vull dir, ja els tenim detectats,
4: Rodalies, que estava més fotut fa 15 anys o ara? Rodalies? Jo crec que està igual. És a dir...
3: Mira, l'alcaldessa de Sitges va dir que encara estava pitjor.
4: Segur...
3: Que fa 30 o 40 anys. Com a titular.
4: Segur. El que sí que ara se'ns ha afegit coses que fa 15 anys no les teníem presents per res del món. Tenim una intel·ligència artificial que ens està entrat aquí com un huracà directament. Però, ostres, el problemàtic amb els fons voltors i tot això ja traia el nas. I de fet, en l'espectacle hi ha un moment que és molt catàrtic, que és de l'espectacle és una barreja d'humor i de tristesa, però hi ha un moment de crítica desenfrenada.
2: Por el culo de la Inco. Que jo crec que
4: és igual, el Tribunal Constitucional...
2: Però saps que jo pensava, Quim, que són tants aquests cabrons que poder et faltava temps, justament a temps, per dir-los de tot. Vull dir que aquí has hagut de triar, també.
4: El personatge diu, i els que m'he deixat.
2: I els que t'has deixat.
4: I els que m'he deixat, sí.
2: Tenim la banca, tenim les grans corporacions...
4: Que poderós que és l'humor, per això. És a dir, a través de l'humor, com pots arribar a explicar, criticar, i és una arma infal·lible, l'humor. I aquí és on sempre jo m'he recolzat amb els grans referents que precisament les deien molt clares en el sentit de la crítica, no? El gran estimat Pepe Rubianes, per exemple, que anar rient, te les anava fotent per un costat i per l'altre.
9: Que deia el trabajo
4: sí, dignifica el trabajo. És igual, però ens anem als Monty Python, ens anem a... És a dir, hòstia, l'humor és un bàlsam que et permet, és una vareta que et permet criticar les coses i que entrin precisament i arribin molt més bé a l'espectador. I l'espectacle Temps té això, té
2: però,
4: molt d'humor.
2: Però també és ingenu, no?, pensar que el teatre canvia coses. No sé si algun espectador ha sortit amb ganes de cremar-ho tot i fer la revolució, o també
4: home,
2: pot contribuir
4: no sé
2: d'alguna manera a canviar coses.
4: A mi, en el meu cas, el teatre a mi m'ha canviat en moltes coses. I em consta que l'espectacle Temps, que no és el seu objectiu canviar ningú, jo faig jo sóc autor i faig espectacles d'entreteniment perquè la gent s'ho passi bé, aprofito l'escenari, ja que em ve a veure gent per dir coses d'autoria, coses que em venen de gust dir, però tampoc no tinc l'ambició de canviar res. El que sí que hi ha, i això m'agrada molt, i és espectadors i espectadors que em diuen que la postfunció de Temps és molt interessant. Que un cop has vist l'espectacle, si hi ha una parella que se'n van a sopar, o un grup d'amics, que parlen molt de l'espectacle. Mm-hmm. Tu què faries si creixin 90 minuts de vida? Hòstia, aquesta cosa de que el temps, aquest moment que estem visquent ara, nosaltres tres aquí, compartit amb un verb que a mi m'encanta, que és el verb compartir amb tota l'audiència, és un temps que no viurem mai més. Mm-hmm. Mai més tindrem aquest temps. És molt fort, això.
2: Sí, sí.
4: Jo no me'n sé venir que... Ara parlava de que no he dit d'Itàlia, que m'ha vingut a veure, però... És a dir, avui tinc doble funció, una altra vegada, dissabte, a la tarda i a la nit. Hi haurà una gentada que vindran a compartir amb mi un temps de la seva vida que mai més el tornaran a tenir. Mm-hmm. És fantàstic que decideixin, molts que venen de comarques, de pobles, que vol dir que han de pagar pàrquings a l'AP7, que està fet una merda.
2: Han d'arribar primer.
4: Han d'arribar. Després deuen haver de sopar alguna coseta, han de comprar una entrada. Hòstia, és un esforç, no només de temps, sinó també econòmic. Això és brutal. Jo, és que, torno una altra vegada, no me'n sé venir que em passin aquestes coses, no?
2: Quim Mas Ferrer ho deia re fa una estona. Hi ha de tot en aquest espectacle, també moments per la llagrimeta.
10: Em bujo

0: Ah, jo coneixia la versió en català de la Maria del Mar Bonet, que després en parlarem, per cert, amb en Jordi Bianchotto, que demà actua 51 anys després a l'Olímpia de París, Maria del Mar Bonet.
1: Mira, veus?
0: Torna al lloc dels fets.
1: Sí, sí.
0: Però clar, ens has descobert aquesta versió en francès d'en Roger Mas.
1: Sí. És
0: que et fa posar la pell de gallina.
1: Sí. Mira, dins d'aquest joc de dir què faria si quedessin 90 minuts de vida, dic, ostres, potser no sé, potser m'agradaria escoltar la meva cançó. No ho sé si... És molt complicat, però... I dic, ostres, doncs fes-ho. I vaig descobrir aquesta versió de Roger Mas amb la Copa Sant Jordi, que a mi personalment em va... Ja coneixia de la de Bàrbara, l'original, però que em va agradar molt. I quina feina tan guai que tens, que pots posar les coses que tu vols i la música que tu vols, no? I vaig decidir posar aquesta, la meva cançó.
0: Aquesta també és una pregunta per fer-se, no? Quina última cançó posaries?
2: Ostres. Tu la tens clara? Seria Party, de Troy Sivan? Sí. Oh.
0: No, segurament, jo crec que seria, perquè em costa molt això de la música, l'última que m'hagués impactat, no? Perquè jo tampoc... Bueno, sí, tothom és nostàlgic i tal, però segurament l'última que tingués present, no? I que m'hagués remogut o m'hagués fet...
1: Clar, a més el que va passar amb aquesta.
0: No ho sé.
1: Aquesta, dic, ostres, és trista, potser voldria escoltar una cosa més alegre, no ho sé, no en tinc ni idea, però jo quan vaig sentir aquesta versió d'en Roger Mas, que a mi m'agrada molt, aquesta veu, i que és molt poètica, i més que va acompanyada, abans he dit que faig dansa, va acompanyada d'una coreografia...
0: Això t'ho hem de preguntar.
2: Amb una cadira de rodes... Quants assajos?
1: Molts assajos, sí.
0: Quantes caigudes, quantes patacades, o no? Això,
1: bueno, alguna cadira ha baixat de l'escenari, alguna vegada...
0: Ué, ha de parar algun cap d'algun espectador?
1: No, assajant.
0: Ah, assajant,
1: no. Ara la tenim molt dominada, la tenim molt per mà. Però sí, doncs, veus, també és una cosa que jo no havia fet mai, doncs muntar una coreografia a través de la teva cançó, i més una cançó com aquesta, que és un dels moments de poesia que té l'espectacle, també, sí.
0: També parla amb Déu,
1: sí.
0: Aquest personatge. Mm-hmm. És una pregunta que no s'acostuma a fer habitualment.
2: Si ets creient, per exemple. Mm.
1: No, jo no soc creient. Jo vaig ser d'escolanet 10 anys. És a dir, al meu poble, a Sant Feliu de Buixalleu. Sí. I de fet, clar, això és molt complicat, però podria ser, jo, perquè, clar, jo no vinc de família d'actors, d'actrius, no tenia una iaia que fos o cantant, no? I moltes vegades a casa, d'on li ven aquest nen la vena, aquesta artística de voler ser actor? I, clar, no en tinc ni idea, no ho sé d'on ve. Però jo, de petitonet, amb 4 anyets, em van apuntar a fer d'escolar a la parròquia. I, de fet, allò és una gran obra de teatre. És a dir, jo recordo el vestuari, és a dir, poses la sotana, la posada en escena, el Ciri Pasqual, el moment de les lectures, el ritual de posem-nos drets. És a dir, que la litúrgia va canviant, depèn l'època de l'any. Ara ve Nadal, ara ve Setmana Santa, ara ve Divendres Sant, ara neix Jesús, la mort de Jesús... Clar, tot això, jo me recordo que, de molt petit, impregnat per aquesta escena, per aquest ritual... Jo estava a l'escenari,

0: famosa,
1: sí, José Luis Balbín, tots clar, fumant.
0: Tots fumant, pel·lícula i després debat de pel·lícula, doncs la missa de diumenge es comentava la pel·lícula de La Clave. Jo era molt petit i flipava, perquè La Clave...
2: És boníssim.
0: Sí, sí. I dic, ostres, vés a saber si els meus orígens, a voler-me dedicar a això, venen d'allà. I ara, la pregunta teva, si sóc creient, no, jo crec que amb tu... I amb Màxim, crec que amb les persones, jo crec que... I llavors, en aquest espectacle hi va haver un moment que dic, ostres, potser en aquest moment, en el moment quan s'acosta l'hora de temença, l'hora de la mort, ostres, potser m'agradaria parlar amb Déu, no? Fes-ho, Quim, fes-ho, escriu un text i parla amb Déu. I a Déu li faig preguntes.
1: Bueno, és que a Déu se li han de cantar les 40, Déu.
0: Sí, i li dic, hi ha coses que crec que no les esteu fent bé, Déu Nostre Senyor. Ah. És a dir, com pot ser que...
1: S'estan buidant aquestes parròquies, no?, sí, que dèiem ara. Vull dir que...
0: Però fins i tot coses que no s'entenen, no? Com per què us emporteu nens innocents i deixeu que arribin a vells cabronassos dels més grossos, que és una part del text de l'espectacle Temps.
1: Escolta, anem acabant. Bueno, Temps el tindreu fins al 18 d'octubre.
0: Fins al 18 d'octubre,
1: sí. Teatre Borràs, i després tant, continua girant, setmana. Però hi ha una data aquí marcada en el calendari, que és el 15 de novembre. Et rostiran com un pollastre, eh?
0: El 15 de...
3: El Festival Hilària.
0: Sí. Veus? Soc amo del meu temps. Dic, vaig a que em rosteixin.
3: Ganes.
0: Clar que sí.
1: Bueno, què és això del roast? Jo no n'he vist mai cap.
3: Són tot de còmics, no? Que s'ajunten, em sembla que ho lideren Manel Vidal.
0: Sí.
3: I que és, bueno, una mena d'intercanvi, de batalla, entre aviam qui les diu més grosses a l'altre.
1: Però sobre, en aquest cas, la persona, la teva carrera, no?
0: Exacte.
1: És com els haters de les xarxes, per entendre's.
0: Però en directe. D'un escenari. Jo hi ha una cosa, i per això quan m'ho van proposar, els hi vaig dir que sí de seguida, que és per mi una de les coses més interessants i que intento aconseguir, no sé si sempre s'aconsegueix, que és enriure'ns-en de nosaltres mateixos. Que aquesta per mi és la base per hòstia, almenys en el meu cas, fins i tot m'agrada valorar a vegades molt les persones per la capacitat que tenen d'enriure-se'n de si mateixes. I llavors, poder-nos enriure de del meu personatge, de la meva feina, ho vaig trobar interessantíssim.
1: Però on creus que arribaran els cops, diguem-ne?
0: Hòstia, jo crec per terra, mar i aire.
1: Perquè tu en tens de haters a les xarxes? Per quan surts al Foraster o...
0: Tothom, sí. Tothom. Però sí que...
1: Què et diuen? Què t'han dit?
0: No, és que jo no...
1: Passes.
0: Jo, sí, no, no, és que no... És que hi entro molt poc a xarxes, molt, molt.
1: Però no t'arriba res. Així.
0: Parlem de temps. Si parlem de temps, passo de perdre temps amb les xarxes, de veritat. Però sí que és cert que m'han dit des de comunicació de TV3 que el programa El Foraster és dels que té més bons comentaris amb tant percent de tota la graella.
1: Ah, mira.
0: Però, evidentment, clar que n'hi ha. És que si no fos
3: així... No salva ningú.
0: No, però és que està bé.
1: Foraster que torna ja, també.
0: El 9.
1: Et jubilaràs fent El Foraster a TV3, ai, Quim Mas Ferrer?
0: No sé quant temps
1: porteu
0: em queda.
1: Porteu ja 12,
0: no
1: 13?
0: Portem a 13 anys. 13
1: això
0: anys.
1: És una mica ja camí de rècord,
0: sí,
1: no?
0: És molt de temps.
1: O què? Com ho veus, això, tio?
0: Ho veig com un regal extraordinari, que mira, la vida a vegades se t'alinia i et presenten... Soc de poble, m'encanta conèixer gent, m'encanten els pobles, m'agrada el teatre, em proposen un programa de televisió en el que jo faig teatre. És que si fa 13 anys em donen un foli en blanc i escriu el programa que t'agradaria fer, però el que tu vulguis, eh? I no pensis econòmicament, fot el que vulguis. No hagués escrit res millor.
1: 900 i pico de pobles, no hi ha, a Catalunya?
0: En portem 135.
1: Oh, encara hi ha marxa.
3: Queda camp per córrer.
1: O si no, començareu ja amb els d'Anglaterra, perquè m'han dit que fins i tot hi ha forasters allà Allende los Mares. Vull dir que el format s'està exportant.
0: Sí, sí, s'està fent a Itàlia, El Foraster, i crec que França també el volien tirar endavant. A Espanya es va intentar amb el Paisano.
1: A Jorge Sanz, no? El feia o què?
0: No, Jorge Sanz és el que va fer la gira de l'espectacle Temps.
1: M'he confós, és veritat. Qui va fer el Temps.
0: Per Espanya el Paisano el van fer 5 presentadors.
1: Sí. Doncs el que dèiem, fins al 18 d'octubre al Borràs, Temps, amb en Quim, i a la tele, doncs, a partir de ja, amb més Foraster.
0: Sí.
1: Moltíssimes gràcies, Quim.
0: A vosaltres. Gràcies pel vostre temps.
3: A tu.

0: Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
0: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
2: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
0: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Atenció, spoiler! Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
4: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
5: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
6: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
5: Quins finals.
0: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
7: Amb el suport d'Autotaller JJ. Taller autoritzat Mercedes-Benz a Vilanova. Garantia de bon servei i Murprotec.
8: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
9: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
8: Entradesauditori.cat.
10: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo.
11: Seguim el Tot és Comèdia de la cadena SER i SER Catalunya. Fa una cara de jet lag, aquest senyor que tinc aquí al costat.
12: D'un lloc a l'altre.
11: Com estàs, Jordi Benxoto?
13: Hola, bon dia.
11: Recent aterrat de Frankfurt, ara el tenim aquí a Barcelona, però és que en poques hores agafes un vol per anar a...
13: A una ciutat que es diu París, que on actua una cantant nostrada molt apreciada, que es diu Maria del Mar Bonet.
11: Home, i no és un concert qualsevol, eh?
13: És un concert amb molta història, molta càrrega política, fins i tot històrica, emocional. Són els 50 anys de la seva primera vegada a l'Olímpia de París i que ara torna a l'Olímpia aquest diumenge.
11: Abans, Clàudia, ja tenim flamants nous guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura. Ja no fa ni 24 hores.
14: No, va ser ahir al matí. El Consell Nacional de Cultura i de les Arts va atorgar el que és el màxim reconeixement cultural del país en un acte a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Aquest any han passat de ser 5 a 7 premis que distingeixen noms destacats de la cultura catalana per la seva trajectòria i projecció.
11: I la primera en recollir-lo va ser la cantant Sílvia Pérez Cruz.
15: Un moment molt individualista, llavors recordar que junts es mouen moltes més coses. Cuidem la cultura i que així la cultura ens cuidarà a nosaltres.
14: També el va rebre l'escriptor Pol Guasch amb un dels discursos més contundents contra polítics i Fons Voltor.
16: Els enemics no són ni les persones migrants, ni els lluaters que convoquen una vaga general, ni els manifestants que el dia de la vaga general aturaran tot i cremaran els containers que faci falta, sinó que els enemics són, des de fa molts anys, la classe política que ha anat destruint i que continua destruint allò que per nosaltres, per la població, és realment urgent.
11: I això ho dèiem el president Illa, la consellera de Cultura davant... L'actor Oriol Pla, que va de reconeixement en reconeixement després d'haver obtingut el Premi Nacional de Teatre, bé, el premi que atorga el Ministeri de Cultura del Govern espanyol, doncs també ha obtingut el Nacional de Cultura Català i deia...
17: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places on ja no podem tocar la guitarra, als ateneus populars, als teatres, a les biblioteques, a tota aquesta cultura de base que és la que ens nutreix i és la que ens empenta cap endavant i cap amunt.
14: I també la dramaturga Victòria Spumberg, que torna ara al Teatre Nacional amb la tercera fuga.
18: I a tots els desterrats, exiliats, emigrats, expulsats, refugiats, marginats, visca Catalunya impura.
11: Hem dit que eren 7 aquest any, 7 magnífics. Hi havia també Cabo San Roque, l'editorial Hande, Hande Editorial, que publica autors de la Catalunya diversa, racialitzada, i el director d'escena d'òpera, bàsicament un dels fundadors de la mitiquíssima Fura dels Baus, Àlex Uller. Com estàs, Àlex? Bon dia i felicitats.
19: Moltes gràcies. Bé, home, content.
11: Va ser l'últim en sortir després de sentir a tots els teus companys amb aquests discursos potents. Què anaves pensant mentre els anaves escoltant?
19: Bueno, pensava que jo, que era el més veterà de tots, no? Bueno, que els hi toca a ells, no? És la seva generació els que tenen que trencar mollos, no? I la veritat és que amb molts d'ells els conec molt bé, a més, inclús he treballat amb aquest projecte que faig per gent jove com a porta d'entrada al món de l'òpera. Doncs, aquest any passat el Paul Watts em va fer un llibret, fa 2 anys l'Oriol Pla me'n va dirigir un altre. Doncs molta il·lusió compartir-ho, bueno, amb les noves generacions.
11: La gent de la cultura que ha de ser sempre la pedra en la sabata del poderós, imagino, no? I també anar més enllà, arriscar. La transgressió, per exemple, que va sortir en diverses vegades i que ha marcat el teu rumb professional ja des de molt d'hora, amb La Fura dels Baus.
19: Sí, sens dubte. Bueno, hi ha moltes coses de les que sentia quan l'Oriol deia, bueno, hem de reivindicar, no?, les places, els carrers... Bueno, aquí va néixer La Fura, no? I a més, després de 40 anys d'infranquisme, imagina't. És a dir, ens va tocar a nosaltres en aquell moment, doncs, obrir portes, no? I en aquest sentit, doncs, a mi em feia gràcia, doncs, amb aquests parlaments de tots, m'hi sentia molt identificat, tot i que, en el meu cas, en una altra època, no? Però, bueno, La Fura som fills del postfranquisme i en aquell moment ens va tocar a nosaltres, doncs, això, no? Obrir una recent arribada a democràcia, no?, en la que tornaven els ajuntaments democràtics, les festes als carrers... Pues bueno, i sí, jo crec que a La Fura som un exemple, diguem-ne, d'aquella època dels grups de teatre independent, que vam trencar mollos, que vam arriscar, que vam transgredir... I ara, doncs, per això et dic, ahir els sentia i pensava, bueno, és que ara els hi toca a ells.
11: Clar,
19: no?
11: clar.
14: I ahir ho deies també, però per quan el reconeixement a La Fura? Va una mica tard, tot plegat?
19: Jo crec que sí, la veritat, perquè vull dir, crec que ha estat una de les companyies amb més repercussió a nivell internacional. Home, després de fer la peça central de la cerimònia dels Jocs Olímpics de Barcelona, d'anar per mig teatre del món, tant amb òpera com amb teatre forero, i que encara no s'hagi donat aquest reconeixement, home, jo crec que ja és hora. Ens el va donar el Ministeri de Cultura l'any 93, i doncs aquí ja... Però bueno, jo crec que és una mica, a vegades, el nostre país és així, no? Que en aquest cas, a vegades, costa, diguem-ne... Fins que no triomfes a fora, cosa que La Fura ja va fer en el seu moment, eh? Però sembla que costa que et reconeguin la feina, no?
11: I també recordaves els teus orígens, no? Allò, qui li anava a dir, qui li hagués dit al noi que va començar amb les titelles, que acabaria estrenant...
19: Bueno, perquè la meva formació és a l'Institut del Teatre, sí, no? Amb això, amb les titelles i el teatre d'objectes. Llavors, doncs, bueno, clar, que després... d'haver estudiat això, doncs acabis fent òpera, no?, o facis les Olimpiades, o inclús hem fet cine, teatre de texta... Bueno, doncs per mi, lògicament, sempre... Bueno, veig la meva trajectòria com la capacitat d'anar-te reinventant constantment. I pensar que la creativitat no l'has d'enmarcar solament en un únic llenguatge. Bueno, la Fura ha estat un grup multidisciplinar, no?, de sempre. Hi ha la procedència de tots, veníem de la música, de la pantomima, de la dansa, del teatre... Per això poder jo m'he trobat tan bé amb l'òpera, no?
11: Doncs això, de les titelles estrenar desenes de produccions en els principals teatres d'òpera i no pares, i també m'agradaria acabar amb... N'has fet referència abans, eh? La idea de llegat, que també va sobrevolar l'acte d'aquests Premis Nacionals de Cultura, i de fer més fàcil el camí als que vindran. Segurament als anys 70, com que tot estava per fer... Teníeu més oportunitats, també, no?, que els joves que avui s'hi volen dedicar.
19: Sens dubte, sens dubte. I jo, amb això que deia a l'Oriol ahir, no?, de tornar amb el teatre a les places, i jo pensava, mare meva, ara estaria prohibit els espectacles de La Fura.
11: Home.
19: Hi ha tantes normatives. Sí, no els podríem fer.
11: No.
19: No els podríem fer amb totes les normatives que hi ha. Seria impossible, no? Però sí, jo, per exemple, clar, aquests últims 6 anys que he estat com a artista resident al Gran Teatre del Liceu, un dels projectes que, junt amb Design Hub i el Liceu, hem tirat endavant és aquest projecte Òpera, no? Que és, d'alguna manera, bueno, doncs treballar amb gent de totes les escoles de disseny de Barcelona, amb compositors, cantants, directors d'escena, dramaturgs, gent que no hagi fet mai òpera, donar-los aquesta possibilitat, aquesta porta oberta al món de l'òpera, no? i aquí doncs m'hi sento, bueno, és una manera de retornar tot allò que se m'ha donat a mi, no? Aquestes oportunitats que vaig tindre jo, doncs ara jo, des de la meva posició, poder-les donar a molta altra gent, no?
11: Àlex Oller, premi, un dels 7 Premis Nacionals de Cultura 2026. Gràcies, una abraçada.
19: Gràcies a vosaltres.

0: Propera Jordi en Gastes o...?
1: No gaire.
0: No gaire, eh?
1: Propera rock. Tommy dels Who i coses
0: Tommy, així. Sí. El que dèiem abans, avui amb en Jordi Bianchotto, aquí al Tot és Comèdia, trepitjarem un territori mític, la sala de concerts Olímpia de París.
2: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Perquè ella torna al lloc dels fets. Jordi.
1: Ella, efectivament, sí. L'Olímpia, el teatre parisenc icònic pel món de la música.
0: Poder més per la nostra música que per la seva, o què?
1: També per la seva,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: sí. Perquè fixa't que el 2012 Madonna va fer una actuació a l'Olímpia. És a dir, allà ha actuat molta gent del món del pop, del rock. És una sala oberta a tothom, no? Jo allà he vist a Rufus Wainwright, per exemple, el Brian Wilson dels Beach Boys... I bé, és veritat que durant una època era el temple pels cantautors, sobretot des de que Raimon hi va anar l'any 66.
0: Sí, va ser el primer.
1: El primer, sí. De tota aquesta, diguem-ne, nissaga catalana, també cal parlar, evidentment, de Paco Ibáñez. El 69 va fer un disc que va ser mític, que de fet en aquells temps no es va publicar a Espanya, al principi va circular com a còpia d'una editorial d'una discogràfica francesa, i després va venir Lluís Llach, Quico Pi de la Serra, i Maria del Mar Bonet i Ovidi Montllor, que van gravar discos allà. Maria del Mar i Ovidi va ser el mateix dia, de fet.
0: Van actuar junts o un darrere de l'altre?
1: Un darrere l'altre.
0: Sí. En sessions matinals.
1: Que... Exacte, feien matiner, que això es feia, es veu que en aquelles èpoques, el 75, i van actuar un darrere l'altre. Ovidi Montllor, que anava amb el Tot i Soler, i la Maria del Mar, que anava amb el seu grup, i hi havia el Josep Maria Verdagí entre ells, i els germans Moraleda, que després van anar amb el Serrat.
0: Sí.
1: En fi, sí.
0: Això va ser el 27 d'abril de 1975.
1: Exacte, sí.
0: Encara que... li faltaven quatre dies.
1: Clar, clar, clar.
0: A en Paquito.
1: Exactament.
0: Per deixar aquest món.
1: Faltaven uns mesos,
0: dictador Franco.
1: Sí. Però bé, ella sempre diu que ja se'l virava el canvi, no? Perquè un any abans hi havia hagut la revolució dels clavells a Portugal. I semblava que allò ja marcava una tendència. Se sabia que allò que en deien el fet biològic, no? La mort de Franco, no trigaria molt, no? I així va ser.
0: Ostres, ara que dius la revolució dels clavells, que crec que allà va estrenar o va... tocar de les primeres vegades Abril.
1: Exacte. A l'Olímpia va estrenar una cançó que es diu Abril i que està inspirada per la Revolució dels Clavells per José Afonso, l'autor de la cançó Gràndola Pila Morena, que va ser l'himne de la Revolució dels Clavells.
0: La podem escoltar?
1: Sí.

0: Clar, jo m'estic posant a la pell d'un senyor o una senyora de París que se'n va al concert aquest i sent la Maria del Mar i sent el català en aquella època, en aquell context. Jo suposo que hi havia també molta militància, com a públic, vull dir, anem a fer costat a aquesta gent, no?
1: Clar, també pensem que en aquella època hi havia catalans.
0: Perquè, clar, no crec que la difusió dels discos catalans a França fos... No crec que sonessin a les ràdios d'allà...
1: Sí, era què? Força diferent que ara, però vaja, sí, hi havia comunitat catalana que vivia allà, exiliats, però també es va crear un públic una mica, també per la nova cançó, i Lluís Llach, per exemple, va estar molts anys també actuant a França i la francofonia formava part del seu món, i hi havia un cert públic també cultivat, intel·lectual, no? I una mica també progressista, segurament, no? Amb unes tendències polítiques determinades, no? Que va estar atent a aquests concerts.
0: Lluís Llach va fer el bandoler, crec, allà en directe.
1: Lluís Llach, sí, bé, està en el disc en directe de l'Olímpia, del Lluís Llach.
2: Ah, el bandoler.
0: Miquel.

0: Li hauríeu d'haver vist la cara de la Clàudia. És molt, molt versàtil, en Lluís Gat, home, és molt, molt versàtil. Però sobretot ho deies abans, si hi ha un disc que tothom associa amb l'Olímpia, jo crec que fins i tot va inspirar una obra de teatre a la Carlota Subirós, que va estrenar el llibre no fa gaire, és en Paco Ibáñez.
1: Sí, sí, és un disc totalment mític. I és un d'aquests discos també on el públic també és molt important. En aquests discos ho era molt important, es nota la vibració de la sala, no? L'eufòria, els parlaments emocionats, amb aquell francès una mica... No? De, bé, el Paco segurament era dels que el parlava millor, perquè va estar molts anys vivint, vivint a França. Eh? Fins als 90 que es va desplaçar a Barcelona i ja ens el vam quedar a Catalunya. Però sí, eren unes gravacions amb molta càrrega emocional i política.
0: Sí, i amb una... I amb una vigència sorprenent, eh? Escolteu el gal a galopar.
2: Hasta enterrarlos en el mar.

0: a galopar.
1: No sé vosaltres, jo pell absolutament de pollastre.
2: No, no, l'energia amb què en rasca les cordes, sí, no? Sí, sí. I bé, el text d'Alberti, en aquest cas, en fi, impressionant. Molt bé.
1: Doncs una sala... Com és l'Olímpia, per cert? Sempre m'he preguntat, no?
2: S'ha de dir que no és un teatre d'aquests que diguis icònic, allò, no? De, ni modernista, ni cap cosa d'aquestes.
1: No. O sigui, no és bonic.
2: No, bueno, té la seva aura perquè sabem que és l'Olímpia, no? I és bastant fosc, té un aire més de cinema que de teatre clàssic, diguem-ne, no?
1: I els esperits de quins artistes corren per allà tot el segle XX?
2: És una sala que es va inaugurar a finals del segle XIX, 1893, i per allà, bueno, tots els grans de la chanson, no? De la cançó d'autor francesa, Jules Cricot, Bàrbara, Brassens, Leo Ferrer, Brel, tots aquests van passar per allà, no? Però també els Beatles, també els Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, wow. O sigui, en els seus primers temps, clar, anys 60, primers 70.
1: I Madonna, que deies abans.
2: Exacte.
3: I Julio Iglesias.
2: I Julio Iglesias també. També una vegada també va fer un concert. És que hi ha artistes que ja estan molt amunt que a vegades trien un lloc d'aquests icònics, no? I saben que això ens agrada també als periodistes, o li agrada a tothom, no? A l'Olimpia, no? Va allà, no? I és com un senyal de prestigi.
1: Hòstia. O sigui, hem posat Paco Ibáñez i al costat Julio Iglesias, eh?
2: Sí, ja és provocador, eh?
1: Són dues forces gravitacionals aquí.
2: Jo crec que el Paco discreparia, del nostre sentit de l'humor.
1: Sí, i tornant a Maria del Mar Bonet. Jo no sé si cal situar-la. També és provocador, això, eh? Però bé, ella està plenament en actiu, no fa gaire ens acompanyava aquí presentant el seu últim disc.
2: Exacte. L'aigua no cansa, sí, perquè clar, ella l'any passat va reeditar l'Olímpia perquè va fer una reedició molt, molt bonica, a més en CD, amb vinil, amb tons daurats, amb tot el registre polit.
1: Sense discursos,
3: que
2: perquè,
3: vergonya,
2: perquè no? a mi em va dir que eren horrorosos els seus parlaments en francès.
1: Pel francès, no? Pel que deia, clar, no?
2: Clar, però ella és molt exigent amb tot i llavors considerava que el seu francès no estava a l'alçada i es va carregar els comentaris i ja està.
1: I també va incorporar alguna cançó, crec, que no estava en la gravació original.
2: Hi ha alguna cançó també que no estava... Bueno, que valen aquesta gent concretament, no estava en el disc original.
1: Sí, un dels seus himnes.
2: I de fet, clar, d'ençà els darrers 10-15 anys és una cançó que s'ha convertit en la més famosa, ja, en diferència. Abans no ho era tant, no? Però amb el temps, clar, s'ha adoptat a manifestacions, amb causes actuals... Però a més de la reedició, a més a més aquest any ha tret un disc nou.
1: D'això volia parlar, perquè estem sentint una de les cançons de l'àlbum nou, Saigo No, està dedicada a les víctimes de l'Ana de València, però també parla dels feminicidis.
2: Sí, parla dels polítics incompetents o una cosa així, sí. I també de les dones que moren i tal. La veritat és que la Maria del Mar se l'identifica molt, Maria del Mar Bonet, perdoneu-me la familiaritat, se l'identifica molt amb la cançó política i hi ha una part de la seva obra que té a veure amb això, però la major part de la seva obra no és tan política, és més poètica, parla de sentiments, parla de moltes coses, no? Però és veritat que també n'hi ha algunes que sí, d'aquest disc nou, la política per excel·lència és aquesta, Saigo No, es titula.
1: I la influència d'ella en molts artistes ara joves, eh?
2: Exacte, en els darrers temps, sense ella haver-ho proposat, plantejat gaire o provocat o causat, han anat apareixent veus que la reivindiquen, que la citen, que canten temes d'ella, a Mallorca, Maria Hein...
1: Maria Hein, va, a l'anar.

0: crec que el punt d'inflexió és Manel, no?
1: Manel, exacte, van agafar una part de l'Anà i la van ficar dintre de la seva cançó Per la bona gent, això el 2019 ja.
0: Ens va explotar el cap a molts, eh? Vull dir, va ser molt trencador. Jo no m'ho esperava i
1: molt,
0: ostres,
1: trencador.
0: A mi em va tocar.
1: Clar, perquè la cançó té una textura molt electrònica, està lluny del llenguatge de Maria del Mar Bonet i allà de cop apareix la seva veu amb molta força, no? I dona sentit al relat de la cançó, no?
0: No, i que queda molt bé, allà.
1: Sí,
0: era,
1: sí, sí.
0: Tenia
1: sí,
0: també el seu punt de risc i quedava perfectament ensemblat.
2: I amb ella li va agradar? Tu n'has parlat? Allò...
1: Sí, tant, que en vam parlar. Sí, sí, sí. I al principi tot això del sample a ella li agafava una mica lluny perquè no forma part del seu món, però de fet jo vaig tenir converses amb ella per parlar de tot això del sample, el que és, que també és una forma de creativitat i que dona lloc a una obra nova que ve de la cultura del hip-hop, del rap, etc. I bé, no? Tot va anar, tot
0: sí,
1: va anar
0: bé. Sí,
1: ho
0: acaba abraçant, ella.
1: Sí, després ella també ha vist que gràcies a aquesta adaptació, per dir-ne així, la cançó va arribar a un públic també refrescat, no? Més jove d'aquests últims anys.
0: Doncs això, demà estaràs a París per seguir aquest concert tan especial, el retorn a l'Olímpia 51 anys després. Però escolta, suposo que aprofitaràs el viatge, no? Que vaig veure que en un dels concerts va tenir una patacada, pobra, sí, es va entrebancar, va caure, però res. Bueno, clar, tothom, ai, com,
1: clar,
0: com perquè... hagi tingut una altra recaiguda de l'oceà.
1: Com...
0: No, es va aixecar i va continuar i va poder acabar el recital, que està sent tot un èxit, per cert, eh?
1: Sí, no, clar, és que això és una barbaritat. Clar, aquí, com a Espanya s'està parlant molt de Shakira a Madrid, que són 12-13 al final, són concerts.
0: Sí.
1: Bé, doncs un equivalent a França és Céline Dion a París, que està fent 16 concerts a un lloc de 30.000 persones i en farà 10 més l'any que ve, una residència única a Europa.
0: Uau.
1: És el seu retorn èpic a els escenaris després d'una malaltia rara que ha tingut i que la continua tenint, de fet.
0: Una mica un miracle, que hagi pogut tornar a aquell nivell vocal.
1: Sí.
0: No les tenia totes.
1: Ja va fer aquella actuació als Jocs Olímpics de París fa un parell d'anys, allò va ser una mica l'avís, no?, del que podia venir i allà està, no? I bé, la veritat és que jo no és una figura que mai l'he seguit molt de prop, vaig a dir, musicalment, artísticament, la Céline Dion.
0: Com l'opera, Jordi? No passa res.
1: Però els periodistes i crítics musicals, això del FOMO també ens arriba, i jo ara mateix no tinc previst anar-hi, però m'agradaria ser-hi i veure aquest fenomen de Céline Dion.
0: Sí, jo també.
1: I a més in situ, no? En el lloc...
0: Passa que em sembla que poques entrades, si no cap.
1: Ha estat totalment sold out.
0: Eh que sí?
1: Sí.
0: Jordi Benxoto, doncs, bon voyage.
1: Merci beaucoup.
0: Que vagi bé el viatge. Doncs ho deixem aquí, demà més Tot és comèdia, com dissabtes i diumenges d'una a dues.
2: Sí,
0: ja ho sabeu, Cadena Ser, Ser Catalunya, es podeu recuperar la nostra aplicació de la Cadena Ser i el web. Fins demà, Clàudia.
2: Ens veiem.
0: El control, Lluís Colomer, que vagi molt bé. Us deixem amb l'Hora 14. Deixem alegria. Adéu.

0: Tria una escola per als teus fills, tria una feina, tria un equip de futbol, encara que no t'agradi el futbol. Tria una sèrie de dissabte a la tarda, una destinació, un número. T'has passat la vida triant. I ara, on vols viure quan siguis gran? Tria Bouco, residències per a gent gran. Visita'ns a boucomayores.es.
1: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
2: Diumenge, a partir de 11:45 del matí, partit corresponent a la tercera jornada de la Lliga Endesa entre el Reial Madrid i Quitzenàs Manresa.
1: Amb el patrocini de...
2: Expert Joanola, Viatges Massaners, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Clínica La Dental Doctora Marín, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Rètols Porquet, Assegurances Piñero, la School of Dance.
3: Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
4: Estamos en modo avión.
5: Ningún problema.
4: ¿Cómo?
3: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
6: La SER. El sonido de la vida.

0: vivir que son dos días.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
2: Las herencias pueden ser un laberinto. No te pierdas. Arias Advocats, con un tratamiento cercano y profesional. Te asesoramos, hacemos todos los trámites y resolvemos. Y si es necesario, mediamos con otros herederos. No renuncies a tu herencia sin consultarnos. En Arias Advocats te lo ponemos fácil. ariasadvocats.com, tus abogados.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
6: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia. Los desafíos globales se analizan en Wall in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en wallinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
7: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
8: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
9: Bon dia, diumenge 11 d'octubre, diumenge de temperatures força agradables. Núria Saró, bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Avui repetirem les temperatures màximes d'ahir. Valors que tindrem durant les hores centrals del dia entre els 21 i 26 graus. Una jornada que comença amb temperatures una mica més altes que les d'ahir. I pel que fa al cel, és aquí on trobarem les novetats avui. Núvols que aniran guanyant terreny d'oest a est, de tipus mitjà i alt, que deixaran en algun moment fins i tot el cel força enterbolit. Ara mateix els termòmetres van des dels 9 graus a Girona i a Lleida, 14 a Tarragona i 17 a Barcelona.
9: Gràcies, Núria. Repassem ara l'actualitat informativa. Ocas Grases s'ha acomiadat aquesta nit per sempre del seu públic després de 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona que han vist més de 200.000 persones. El grup d'Osona ha igualat així el rècord de Coldplay, que el 2023 també va omplir 4 vegades el mateix recinte. En l'últim concert no hi ha hagut sorpreses, els de Josep Montero han cantat les mateixes cançons en el mateix ordre i han fet pràcticament els mateixos discursos que la resta de nits anteriors. A la darrera tampoc hi han faltat èxits com Elefant. Hola, gent que estimo. Èxits que han servit per acomiadar 14 anys de música en català. Avui és un dia clau per a Esquerra Republicana. Aquesta tarda acaba el termini per presentar avals i candidatures de cara a les eleccions del 29 de novembre i a hores d'ara Gabriel Rufián manté el silenci mentre els comuns el pressionen perquè s'assumi a Front Ampli.
11: Nosaltres estem convençuts que farem una gran llista.
12: Si ell decideix ser candidat per Esquerra Republicana, és legítim. Ara bé, si ell està pensant que té sentit no? Formar part d'un front ampli. Nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi. Nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
9: Són Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra, i Gerardo Pizzarello dels Comuns. Laura Pons, bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia.
9: Com estan ara mateix les negociacions? Què passarà amb Rufián?
4: Doncs Rufián de moment manté el silenci, però fonts properes a Junqueras asseguren a la SER que són optimistes, que la negociació està encarrilada i creuen que s'arribarà a bon port. Veuen el got mig ple i pensen que Rufián acabarà sent el candidat dels republicans. Això és el que diuen des de la direcció. L'entorn de Rufián demana paciència i no dona pistes del que acabarà decidint. El portaveu d'Esquerra a Madrid té com a màxim avui a les 6 de la tarda per decidir-se. El que estan negociant són les condicions que ha posat Rufián sobre la taula: tenir més poder de decisió dins del partit i tenir un equip i una llista de la seva confiança.
9: Negociació en marxa, doncs, després de saber que els republicans i EH Bildu han reeditat la coalició del Senat de cara a les eleccions.
4: Sí, es repeteix la fórmula del 2023. Els dos partits aposten per acumular forces per combatre, diuen, el bloc reaccionari. Això, per tant, es pot llegir com una aproximació del que demana Gabriel Rufián, que és unir les esquerres, en aquest cas, al Senat, però és el que ja s'havia fet en les passades eleccions.
9: La CUP, per la seva banda, ha decidit no presentar-se a les eleccions generals. Tot i això, l'última paraula la tindrà la militància, que ha començat a votar avui a primera hora i podrà fer-ho fins demà a les 12 del migdia. Publicitat i tornem.
13: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit, una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
14: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
2: Las herencias pueden ser un laberinto. No te pierdas. Arias Advocats, con un tratamiento cercano y profesional. Te asesoramos, hacemos todos los trámites y resolvemos. Y si es necesario, mediamos con otros herederos. No renuncies a tu herencia sin consultarnos. En Arias Advocats te lo ponemos fácil. ariasadvocats.com, tus abogados.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres. Fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
9: Dos minuts i mig seran les 9 del matí. Una setmana després d'un nou caos a Rodalies, els usuaris de la xarxa asseguren que estan esgotats i insisteixen en reclamar més informació, Laura.
4: Els usuaris també lamenten que la situació no millori. Ana Gómez és la portaveu de Dignitat a les Vies en declaracions a SER Catalunya.
15: És una setmana més que dramàtica, esgotadora per la gent. O sigui, que realment no et queden forces, que quedi clar que la gent que està agafant el tren és perquè no li queda un altre.
4: Gómez ha estat molt crític amb la manca d'informació tant a les estacions com a les andanes i ha recordat que ja hi ha 120.000 persones que s'informen de les incidències de Rodalies a través de l'aplicació Transporta'm, impulsada des de Dignitat a les Vies.
9: Gràcies, Laura. I un apunt en educació, perquè les universitats de Girona i Lleida reconeixen que davant la negativa d'algunes escoles a acollir estudiants en pràctiques està dificultant la incorporació als centres. A Girona, els estudiants afectats són un 20% dels matriculats. Anem amb els esports. Amb els esports i amb el Barça, que continua líder a la Lliga amb 8 victòries en 8 partits. L'última va ser ahir a la tarda contra el Getafe. Nil Solà, bon dia.
16: Bon dia. El Barça de Hansi Flick continua intractable. Ahir, victòria per 3-0 davant del Getafe a l'Spotify Camp Nou, quarta porteria 0 de la temporada i vuitena victòria consecutiva a Lliga. De fet, amb la victòria d'ahir, el Barça igualat la millor arrencada de la història en la competició domèstica. Fins ara, el rècord el tenia el Barça de la 13-14 amb el Tata Martino. És a dir, si el Barça guanya dissabte la Cartuja, firmarà el millor inici de la història. I protagonisme en quant als gols per Anthony Gordon, primer gol amb la samarreta blaugrana, Gabriel Jesús, que està fent oblidar Rafinha, o va fer oblidar Rafinha, són 3 gols, 2 en Lliga i 1 en Champions del davanter brasiler en poc més de 120 minuts, i també de Jules Koundé, que es va reivindicar després de les paraules que va dir en França, que era conscient que per errors seus havia perdut el protagonisme. El Barça s'entrena avui i demà marxarà ja cap a Turquia, on dimarts afrontarà un partit molt exigent al camp del Galatasaray, corresponent a la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
9: Gràcies, Nil. Doncs amb la informació esportiva arribarem al punt de les 9 del matí.
17: En la SER.
18: A vivir que son dos días. Con Javier del Pino.
19: A vivir. Información. Nadie, buenos días.
20: Hola Javier, buenos días. Es noticia de hace unos minutos. En Ceuta ha comenzado el desalojo de uno de los últimos asentamientos de inmigrantes que seguían durmiendo asentados en Chabolas. Desalojo que se produce a tan solo 3 días de la visita de los reyes a la ciudad autónoma. Allí en la antigua fábrica del Guano, donde las personas ya están siendo desalojadas, está nuestro compañero de Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza. ¿Qué tal? Buenos días.
21: Buenos días, pues mira, en estos momentos estamos observando como un grupo de aproximadamente un centenar están siendo desplazados desde esta explanada de la antigua fábrica del Guano. Están siendo situados al otro lado de la carretera. Ya se han marchado 3 autobuses completos, aproximadamente unas 150 personas rumbo al CATE que se encuentra en el Tarajal. El dispositivo no es tan amplio como el de hace justo una semana por parte de la policía, pero está acompañada también del ejército. Se espera que durante esta mañana pueda ser desalojado por completo, teniendo en cuenta que ya incluso los operarios de limpieza están procediendo a recoger toda la basura que hay aquí amontonada.
20: Gracias, Mendoza. De la Crónica del Mundo, un ataque de los hutíes de Yemen sobre Arabia Saudí deja de momento 12 muertos y más de 300 heridos y dispara además las alertas en Oriente Próximo ante una posible intervención de Estados Unidos en la región. Javier Llaneza, buenos días.
22: Buenos días. Es el ataque más mortífero contra un aliado estadounidense en el Golfo desde que inició la guerra contra Irán. Palabras de Donald Trump, que ha calificado el ataque como terrible. Por su parte, las fuerzas de la coalición lideradas por Arabia Saudí, en apoyo al gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, han calificado este hecho como acto terrorista. Recordemos que ya el pasado jueves 3 personas murieron en un ataque, incluido un piloto de la aerolínea saudí, que también provocó la destrucción de un avión.
17: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
23: Tres vertical, caminata en la naturaleza.
24: ¿Trekking?
23: 6 horizontal, hacen que las vacaciones sean inolvidables.
24: Excursiones gratis con Costa.
23: La solución es Costa. Reserva tu crucero por el Mediterráneo o el norte de Europa con 3 excursiones gratis hasta el 10 de diciembre. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
25: El mundo se transforma. Inteligencia artificial, conflictos, geopolítica. Entenderlo nunca fue tan decisivo. La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero, Mónica Villas, entre otros. Joan Manuel Serrat, Natibel Preciado, David Trueba y Ángel Sánchez Arguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Además, disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, entradas y abonos en congresosdelbienestar.es.
26: Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes y El País Vinos Vinum Play.
27: Cuando los niños tienen miedo, llaman a mamá. El problema es que algunos llaman y nadie responde. En Mamás en Acción hacemos que ningún niño enfermo pase solo por un hospital. Tú también puedes quedarte a su lado. Hazte socio de Mamás en Acción. Mamás en Acción. El amor cura. Científicamente probado.
28: Oye, perdona, que los billetes de 50 euros no van en ese contenedor, que ese es el de los orgánicos. Ah, y que las monedas de 2 euros, que no van en el azul, que ese es solo para papel y cartón. Yo creo que están mejor en tu bolsillo.
29: Cuando tiramos la basura donde no toca, estamos tirando dinero. Separar bien los residuos sale a cuenta, porque cuando no lo hacemos, gestionarlos cuesta más y lo acabamos pagando. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España.
30: ¿Cómo se construye la memoria? ¿Y quién decide qué permanece y qué se olvida? Fernando Sánchez Castillo revisa los símbolos y relatos del poder para mirar la historia desde el presente. La Perla Peregrina, una exposición donde arte, memoria y transformación se encuentran. Hasta el 8 de marzo de 2027 en el Palacio de Velázquez del Retiro. Museo Reina Sofía.
31: Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos, reservando por 14 euros con 30 euros de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
0: Aprofita els últims mesos d'assessorament gratuït a l'Oficina de Transició Energètica del GREM. T'ajudarem a fer la teva empresa més eficient, més sostenible i a compartir energia renovable. Descobreix la nostra nova app per gestionar ajudes i projectes. Truca al 93 874 80 48 amb el suport de l'ICAEN.
2: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
3: Para crear todo un universo. Relatos en cadena.
5: Fue el momento en que mataron al árbol sagrado que empezó su particular calvario. El teniente Rogers, una mañana mientras se afeitaba, melló la cuchilla con unas ramitas que le brotaban del bigote. Unas robustas raíces reventaron las botas predilectas del capitán Fleet. El barbero no podía detener la maraña de hojas lanceoladas que brotaban del cuero cabelludo del sargento Watts. Temerosos de las impredecibles consecuencias de aquellas hechicerías, las máximas autoridades del imperio trasladaron a los valerosos caballeros al jardín botánico de la capital. Los familiares pueden pasar una vez por semana para regar y limpiar las placas identificativas con sus flamantes nombres en latín.
3: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carles Francino. Cadena SER.
6: La SER. El sonido de la vida.

0: a vivir que son dos días.
1: Ostres, tu, quina boca més petita que tenen els contenidors grocs. No hi ha manera que pugui ficar-hi aquesta regadora vella.
2: No és que tinguin la boca petita, és que a vegades hi volem posar allò que no toca. El contenidor o el cubell groc, només amb vasos de plàstic, llaunes o tetrabrics.
3: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecoembes.
4: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
3: Diumenge, a partir de 11:45 del matí, partit corresponent a la tercera jornada de la Lliga Endesa entre Reial Madrid i Quitzenàs Manresa.
4: Amb el patrocini de...
3: Expert Joanola, Viatges Massaners, Quibuc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Clínica La Dental Doctora Marín, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Rètols Porquet, Assegurances Piñero, la School of Dance.
5: Todo estalló de golpe. El grupo ya tenía un recorrido. Estaban listos para ser superestrellas.
6: Claro que el éxito te cambia. Nunca estás en casa, nunca ves a tus amigos ni a tu familia. Viajas.
7: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
8: ¿Quieres estar al día de toda la actualidad o el contenido más viral? Búscanos en WhatsApp como Cadena SER y únete a nuestro canal. Y no olvides tocar la campana si no quieres perderte nada.
9: La SER, el sonido de la vida.

0: Molt bon dia, sigueu benvinguts i benvingudes a Ràdio Manresa, el 95.8 de la FM, radiomanresa.cat i també a través dels vostres dispositius electrònics. Som els del bàsquet a Ràdio Manresa, passió pel bàsquet, i avui tenim un autèntic partidàs, i és que visitem la pista d'un dels favorits per guanyar el títol, com és el Reial Madrid. I us explicarem tot el que passi gràcies als nostres excel·lents patrocinadors, com són Quibu Calvert Disseny, Expert Joanol Electrodomèstics, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica Dental Doctora Marín, Control Grup, solucions tecnològiques per a empreses, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, Ràtols Porquet, la millor manera de fer-te veure, Assegurances Piñero, assegurem el tir, i l'School of Dance, on neixen les nostres dancers. I com dèiem, avui ens enfrontem davant d'un Reial Madrid entrenat per Pedro Martínez i que fa tot just 3 dies va guanyar el seu primer partit a Eurolliga davant el Partizan de Belgrat de Joan Peñarroya, després de 3 derrotes consecutives en aquesta competició. Anem ja a presentar el nostre equip que tenim avui a estudis. Per una banda, Aleix Cabré. Aleix, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia, Josep.
0: Per altra banda, tenim també, comptem amb la presència de Fernando Peñarrubia. Fernando, un plaer tenir-te amb nosaltres.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Tindrem d'aquí una estona, d'aquí uns minuts, el Marc Rivera. Fernando, et va agradar el joc del Quitzenàs Manresa dimecres contra el Ratio Farm?
2: Sí, la veritat és que vam fer estones d'un bàsquet que és més semblant al que busca Diego. Crec que Diego està coneixent cada vegada més els jugadors que té i això també està fent agafar rols. I una situació que vaig veure, bueno, que ho van veure tothom, és que Allen agafava més protagonisme a l'hora de baixar la pilota i generar joc i començar a jugar. Aviam avui si continua amb aquesta línia. I al darrere, defensivament, sí que hem de continuar donant passes per millorar la defensa i el tema del rebot ofensiu, que això avui, amb un Madrid que té un joc interior tan fort, doncs ens pot fer molt, molt mal.
0: Aquest és el teu bolígraf, Fernando? Oh. És que no sabia quin dels dos estava jugant al tac-tac. Aleix, trajectòria del Reial Madrid tant a Eurolliga com a la Lliga Endesa.
1: Trajectòria del Reial Madrid, doncs, a Lliga Endesa, que és el que avui ens ocupa, 2 victòries en les 2 primeres jornades contra Unicaja i Obradoiro. Hem de dir que Obradoiro va haver de suar una miqueta

0: el partit perquè va guanyar 107-114 al Fontes d'Ossar, i contra Unicaja 87-89. És a dir, no ha fet partits de molta, molta soltura.
1: Bé, estan, agafant els automatismes, no?, de Pedro Martínez, suposo.
0: Sí, clar, jugar el que vol jugar Pedro Martínez, bueno, ja ens passa aquí amb Ocampo, que és un joc similar, és molt difícil, i sobretot per jugadors com Campazzo, sobretot, que és un... és pujar-li 3 matxes a Campazzo quan no ho ha fet en tota la seva carrera, no? Llavors és complicat. I amb 7 fitxatges nous. Han fitxat a Pradilla, a Cabarrot, a Jan Tunen, a Xulga, a Damian Jones, Olivier Sarr i Nick Smith Jr. Clar, és revolució tàctica i revolució de plantilla. Llavors això s'ha d'acabar d'ajustar. Eurolliga, com bé comentaves, aquesta setmana van aconseguir la seva primera victòria, 86-76 davant del Partizan de Joan Peñarroya, mostrant una línia ascendent però generant certs dubtes, sobretot a la segona part, que Partizan va pujar les línies defensives. I avui, doncs, veurem quina cara mostra. Jo sóc optimista perquè ara parlarem del roster de Manresa, però hi ha notícies positives. I per part del Madrid, doncs, ens hem enterat que descansa Cabarró. Per tant, tenen moltes peces a part de Cabarró, que ara les comentarem, però Cabarró és un dels principals que pot fer més mal a Manresa, i avui descansa.
1: Doncs vinga, anem a repassar els jugadors destacats d'aquest Reial Madrid.
0: Doncs començarem pel màxim valorat de la plantilla, i és Theo Maledon, que amb 24 minuts pràcticament a la pista, 21 punts, 2,5 rebots, 7 assistències, per un 30,5 de valoració en les dues primeres jornades. Fer aquesta mitjana, Josep,
1: és una borrada.
0: I per què? Maledon ja estava l'any passat, però Maledon és un dels que s'ha afavorit d'aquest canvi d'entrenador, no? Perquè Maledon és un jugador més ràpid, que ja li va bé córrer, ja li va bé tirar els primers segons, ja li va bé... El joc de Pedro l'ha afavorit, i molt. I després tenim a Facu Campazzo, que porta 15 de valoració. Teníem a Cabarró, però Cabarró no juga, per tant no el direm.
1: Doncs també podríem destacar Andrés Feliz, que està fent 14 de valoració aquest inici de temporada, o el finlandès Mika Jantunen, sí, que té unes mitjanes interessants, amb 13 punts, 7 rebots i 15 de valoració per Jantunen.
0: 15 de valoració, un jugador que crec que amb Madrid també s'adaptarà molt bé, i és un dels jugadors d'aquests que París Basketball va posar al radar, no? El finlandès, o el quadre finlandès, que l'any passat va estar a Fenerbahçe fent un rol bastant residual, i que crec que amb aquest Madrid, sabent com juga Pedro, li pot treure molt suc, però veurem. I sobretot a la Lliga CB ha començat molt bé en deteriorament de Jaime Pradilla.
1: L'historial d'aquests Madrid Manresa, Madrid Kitsanàs Manresa, Bàsquet Manresa, han jugat 53 vegades, com diu el nostre company Xavier Prunés, ex del Regió 7. D'aquests 53 partits, 47 victòries pel Reial Madrid, 6 pel Kitsanàs Manresa, 3 del segle passat, en la mateixa temporada que es va guanyar la Lliga, que tu estaves allà, Fernando, sí, vas viure in situ, sí, els dos partits del play-off i el partit de Lliga regular, i després tenim 3 victòries ja en el segle actual, el 2015, que va ser el de la salvació, i després el 22 i 24. Fins i tot, amb alguna d'aquestes, la 22 crec que era, ens vam plantar i vam guanyar al Madrid sense un pivot. Sense pivots.
0: Sí, amb Marcis Steinbergs.
1: Amb Steinbergs jugant de 5.
0: Recordo que és la primera gran actuació de Marcis Steinbergs al 5 contra Edi Tavares. Va ser una de les revolucions i vam guanyar amb aquell equipàs.
1: Sí, sí.
0: Boneque, Baco...
1: Estàvem, havíem acabat de jugar la Copa del Rei, que ja feia relativament poc, perquè crec que era el mes de març. Sí. Feia un mes que havíem jugat, sí, teníem més d'una baixa. Aquest serà el partit número 40, el número 40 de Pedro Martínez enfrontant-se al Manresa. D'aquests 40 partits, d'aquests 39, 22 victòries de Pedro Martínez per 17 derrotes. Una dada també del periodista Jordi Agut. Tu mateix li preguntaves al Campo la prèvia què es necessitava per... què s'havia de fer per guanyar o per intentar o tenir possibilitats per aconseguir la victòria avui a Madrid, a Movistar Arena. I ell es decantava més aviat per millorar això, no? Millorar l'aspecte tant físic com mental. Escoltem a Diego Campo.
2: Para nos molt bé física i mentalment. Sobretot estas dues, no tàcticament, sinó físicament, per a jugar les 40 minuts molt bé a nivell d'energia, d'esforç, i sobretot que aquests canastons que els fiquen, que és normal perquè tenen un gran talent, no sean más de 2 puntos, es decir, 2 puntos son 2 puntos, 3 puntos son 3 puntos, nos puede afectar. Igual que si fallen o cometen algún error, pues debem pensar en la següent acció. Per mi és el més important, perquè debem assumir la qualitat del rival, però això no pot, bueno, pues que nos entre miedo. I això és una cosa que estem treballant per millorar, per l'aspecte mental de quan les coses no van com esperem, ser capaços de defensar bé i atacar bé, i sobretot que no hi ha pauses que me quedo parado entre l'atac i la defensa o viceversa.
1: Fernando, és millor jugar contra el Madrid ara a principi de temporada i més amb un Madrid que està agafant la manera, el sistema de jugar de Pedro Martínez?
3: Jo, per mi, sí. És un moment en què ells estan encara en formació també, han canviat 7 jugadors, com ha dit l'Aleix, i recordar una altra temporada que començar jugant contra Barça, Madrid, o en casa fora has fet la sorpresa de guanyar, no? Pedro o el Real Madrid en aquests moments està començant a agafar una mica la forma que ell vol, té molts jugadors per triar i cada partit que ha jugat fins ara pràcticament són plantilles noves, no? Con lo qual nosaltres ara hem d'aprofitar també una mica això, no? De a veure quants minuts o com reparteix els minuts en jugadors que no estan jugant tant, que segurament avui sí que estan més a pista, i a priori sí que podríem tindre algun avantatge per ser un partit que ve molt d'hora. Ells estan preparats per arribar a les finals i han de preparar tota la temporada, el que passa que també han començat d'una manera bastant dubitativa, no? Com el 0-3 d'Eurolliga, ACB més o menys estan, però millor ara,
1: no? Millor ara. Se li demanava al Campo també si hi ha possibilitats de poder aconseguir la victòria, i ell el que intentava explicar és que s'hauria de jugar al mateix nivell sigui contra qui sigui, perquè a vegades potser jugues amb més motivació davant d'uns equips d'entitat com pot ser el Real Madrid o amb el propi PAOK de Salònica que es va jugar, que davant d'altres equips que potser no estàs tan posat en el partit. Això és el que deia Diego Campo.
2: Pot ser, perquè estem coneixent les habilidades dels jugadors, pot ser, però hem de jugar sempre al mateix nivell. Crec que el que depèn de nosaltres, que és estar concentrats, intentar, a vegades no és capaç, perquè el rival juga d'altra manera o juga millor que tu i no és capaç d'imposar la teva identitat, no? Però si no és capaç d'imposar-la, tens que adaptar-te a lo que passa. Crec que esa flexibilitat mental d'adaptar-nos a lo que està passant és molt important que la vayamos desarrollant, però sempre tenint unes ressenyes clares, uns anclajes, que és que no hi ha pauses, que enlaces esforços i que seas sòlido en defensa. O sea, que passe lo que passe, sempre seas sòlido en defensa i algunes coses en ataque que no dependen del acierto, que és mantenir l'ordre, però corriendo.
1: Equívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, clínica elemental doctora Marín, control grup, solucions tecnològiques per a empreses, rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure, assegurances Pinheiro, assegurem el tir, i l'School of Dance, on neixen les nostres dancers. Ho avançava fa uns instants a l'Aleix. Aleix, quines són aquestes novetats que tenim en el roster del Manresa? Doncs, bones notícies, no?
0: Sí, molt bones notícies, perquè Diego Campo a la prèvia ens deia que tant Pierre Oriola com Hugo Benítez podrien ser dubte, que ja havien entrenat amb l'equip. Doncs avui ens hem aixecat amb la notícia de que Pierre Oriola i Hugo Benítez tornen al roster. En detriment de Eric Vila, que ens va comentar que també tenia unes molèsties als isquiotibials, i Lucas Beaufort. Per tant,
1: Beaufort i Eric Vila, que són els descartats, segueix en l'equip Gerard.
0: Gerard, sí.
1: Gerard Fernández segueix en l'equip, i un dels que evidentment que segueix, perquè mai ha estat el descartat excepte per algunes lesions, alguna molèstia que tenia en la pretemporada, és Rafa Villar, un jugador que Ocampo en va parlar meravelles en aquesta roda de premsa prèvia i que l'escoltem a continuació.
2: Sí, és un exemple per tots, per mi, sobretot, com treballa. El diumenge estava aquí entrenant a la matí, i tots els dies treballa molt bé. No sols és una qüestió d'hores d'estar aquí, sinó de qualitat. I ell té la capacitat, des que és petit, que el coneixem molt bé, de treballar amb molt bona qualitat. Doncs sóc molt positiu sobre la seva millora, que no és millora, és que ell ja sap fer certes coses, aquestes coses, però volem fer-les repetitivament moltes vegades durant els partits. I clar, per als companys és clar, ara estem treballant en la seva capacitat comunicativa, que és molt important en un base, no? El Ferran està un pas endavant de comunicar-se amb tots els companys, perquè és important que tots els jugadors siguin dirigits per un base i tots volen jugar en este base. Per què? Perquè els fa més bons.
1: El que dona la sensació, no sé si ho sentiu també vosaltres, és que Rafa Villar, sembla que la gent esperi alguna cosa més, no? de Rafa Villar.
3: Sí, potser sí, eh? Lo que no, de moment no hem d'esperar, i més és que sigui o sea un base anotador tirador de 3, no? Llavors, quan té l'opció de tirar, l'ha de llançar, però no hem de crear cap silenci al nou Congost, sobretot. Això encara fa que un jugador com ell, que és tan intens, que és tan agressiu i demás, tingui dubtes, i ell no ha de tenir dubtes. Ell està millorant, com diu Diego, en molts aspectes. El tir segurament al llarg de la seva carrera ho acabarà millorant, i ara amb això sí que s'ha de ser pacient amb ell, perquè després la intensitat, la entrega, la lluita que fa és molt, molt important per al Manresa en aquest. Està clar que si té un tir i l'ha de llançar, no? I el seu percentatge de moment no és molt elevat, però bueno, té altres virtuts que Manresa les ha d'aprofitar i recolzar-lo, i no fer silencis al Congost quan ell llenci o estigui sol i no llença, sinó recolzar les altres virtuts que són bones per ell i per a l'equip.
0: Però és que jo ara faig una repregunta. No sé què espera la gent de Rafa Villar, en el sentit de que Rafa Villar és molt bon defensor, et pot organitzar l'equip, tot i que ha comentat Diego Campo, doncs, que està treballant en aquest sistema de comunicació, però mai ha sigut un bon tirador. Llavors, si la gent espera que sigui un tirador, doncs no és...
1: Que segueixin esperant, doncs.
0: Sí, pot millorar, com ha dit el Fernando, i ell és el primer que va el diumenge, com ha comentat l'Ocampo, i va anar a tirar, perquè va tirar. Però no espereu que Rafa Villar sigui un base tirador, és un base defensor, i això ho fa molt bé. Llavors, pel Manresa, és un luxe tenir un cupo com Rafa Villar.
1: Tenim ja imatges de la Movistar Arena de Madrid, estan fent ja els exercicis d'escalfament els jugadors d'un i altre equip. Evidentment, el Manresa no és un equip. Mira, tenim a Diego Campo a les càmeres de Dazón, escoltem-lo.
4: Físico també i aquesta experiència, què esperes del partit d'avui?
5: Bueno, recuperemos a Pierre y a Hugo. Evidentemente no podemos esperar mucho porque llevan dos entrenamientos con contacto. Lo que esperamos es jugar con mucha intensidad y bien, independientemente de cómo vaya el marcador. Es algo que queremos entender, que habrá errores, porque los hay, más jugando contra un equipazo, pero debemos seguir nuestro nivel todo el tiempo.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias y suerte en el partido. Ahí estaban las palabras.
1: Doncs això és el que diu Diego Campo. 10 minuts perquè comenci el partit. El Movistar Arena, com dèiem, no és un equip al Manresa atractiu per l'afició del Madrid. Normalment acostuma a no estar massa ple, evidentment. Hi ha altres equips doncs, que pot atraure més públic de gent, però nosaltres tenim bones experiències en les darreres temporades a Madrid, en els darrers anys. Parlem un moment, si un cas, aparquem un moment al partit d'avui, perquè hem de parlar un moment del Manresa Club Bàsquet Femení, que va jugar ahir a la pista de la Unió Esportiva Mataró i va perdre 64-39, Aleix.
0: Sí, dur correctiu per les Magenta, però bé, va ser un partit on també les ajudarà a créixer en el sentit de que d'agafar galons a la categoria, de saber on estem i seguir construint, no? Perquè l'equip és totalment nou o pràcticament nou, llavors ha de construir a poc a poc, i el Mataró és un dels equips que han d'estar a dalt, per tant és un correctiu, ajudarà a créixer, però no hem de posar alarmes a la segona jornada de competició.
1: Aquesta jornada número 3 ja s'han disputat els partits d'ahir dissabte, 3 partits en concret. El Coruña, que va perdre 71-92 davant de la Casademont Saragossa. L'Unicaja, que es va desfer del Morabanc Andorra 92-84. I finalment el Breogán, el Río Breogán, que va guanyar 115-92 davant del Girona i porta un immaculat 3-0 i els 3 partits superant els 100 punts.
0: Sí, i 3 equips catalans, de moment. No, però sí, a Breogán se'l nota amb 4 o 5 marxes més que la resta. També és normal perquè van jugar la prèvia de BCL i estan molt ben entrenats per Luis Casimiro, han pogut mantenir el bloc, llavors això no és matemàtic.
3: No, però perquè ara han començat molt bé, degut segurament a que porten una mica més de preparació, però bàsicament és el treball que porten ja de 2 temporades passades, no? Pràcticament els mateixos jugadors, el mateix entrenador, i amb el Luis que li podem explicar, no? Llavors ell està jugant molt bé, i això, vist el partit d'ahir i penses en el nostre de fa una setmana, dius, ostres, no és que, segurament Manresa va tindre lagunes i va fer coses que han de millorar, però és que el Breogán en aquests moments està en un moment molt dolç, ofensiva i defensivament, i té un equip basat en els jugadors que tenien i han fet 2-3 canvis que les estan funcionant, i això, bueno, jo pot veure que és un equip que pots comparar una mica amb Manresa, Lugo, doncs és, espero que continuïn així, que allí algun comentarista de la zona comentava de la Copa del Rei, inclús parlava de Zaragoza perquè també està guanyant. Jo crec que és molt d'hora
1: encara és d'hora
3: això, no? Perquè No vull ser, jo recordo la temporada 99-2000 amb Manel Comas d'entrenador, vam començar nosaltres, anàvem tercers també, i després vam començar una ratxa i va portar al final que vam tindre amb Ricard Casas, la temporada que no sé si és la d'abans o la de després de que vam anar a Sevilla a la Copa del Rei, també vam començar, és que estàvem tercers i després van suar per arribar a ser novens, descents. O sigui, que està molt bé començar molt bé perquè marques una línia, marques un, la gent comença a parlar de tu i a respectar-te, però el final és molt, molt important.
1: Sí, no, és que només cal recordar la temporada passada com va començar el Lleida i el Ohio Post Lleida en aquell moment i després va començar a perdre tota una ratxa de partits, el primer aquí al Congost, i després no va arribar a la Copa del Rei.
0: O el mateix Manresa, que perquè va arribar un pèl tard, però va fer 5 de 7 en els últims partits i quasi entra playoff. Per tant, està molt bé per marcar una dinàmica inicial i per fer creure la idea inicial, però és molt llarg,
1: queda molt.
0: I al bàsquet són moltes dinàmiques.
1: Aquesta tercera jornada avui comença amb el partit Reial Madrid Quinzanes Manresa i també Montbus Obradoiro i Lerna Lleida. A 1:15, Ucamp Múrcia davant de la Laguna Tenerife. A les 5 de la tarda, a la Baskonia, Kosner Baskonia davant de la Sisa Joventut. A les 6, el Surne Bilbao Bàsquet davant del San Pablo Burgos i tancarà aquesta tercera jornada el Barça davant del València Bàsquet a partir de les 7 de la tarda. S'estan presentant ja els jugadors d'un i altre equip al Movistar Arena i ja tenim els 5 inicials d'un i altre equip. Per part del Real Madrid començarà amb Nick Smith Jr., amb Abalde, amb Okeke, amb Theo Maledon i amb Walter Tavares. Per part del Manresa començarà amb Chibuzo Agbo, amb J.D. Notei, amb Pierre Oriola, que comença ja d'inici, Rafa Villar i Jordan Minchev. Us agrada el 5 del Manresa?
0: Sí.
3: Bueno, donar-li ja la importància de la tornada d'Oriola, a banda de que segurament ara que ha escalfat estarà millor en condicions que si no ha d'entrar després. Ja s'ha de veure una mica. Sí que, per mi, el fet de que entrin Oriola sí que és una molt bona notícia, però juguem contra el Madrid. Madrid juga avui amb 7 jugadors que ja tenia. O sigui, Pedro no ha agafat 7 jugadors que repeteixen junts, no amb Pedro, però sí junts ja de molt temps jugant. Això vol dir que té, bueno, una mica de més que respecte per el joc del Manresa.
1: Doncs vinga, que començarà ja el partit d'aquí uns instants, queden 3 minuts i mig perquè comenci el partit a la Movistar Arena i us l'oferirem evidentment aquí a Ràdio Manresa, gràcies a Equívoc Albert Disseny, a Carles Torres Cassana, a GST Plus, a Control Group, a Assegurances Pinheiro, a Expert Joanola, a Viatges Massaners, a Clínica Levantal Doctora Marina, a Retros Porquet i a la School of Dance, on neixen les nostres danses al carrer de les Tines 22 de Sant Fruit de Bages, la tripleta arbitral, Luis Miguel Castillo, Jorge Martínez i Leandro Nicolás Lezcano. El Manresa que està a Madrid i que ja no tornarà aquí a la ciutat, sinó que ja enllaçarà directament un vol cap a Istanbul, Aleix.
0: Sí, perquè torna a jugar dimarts
1: a les 6 de la tarda.
0: A les 6 de la tarda. I llavors, doncs, quedant a Madrid, el vol és relativament senzill. No cal tornar a Barcelona.
3: T'evites un desplaçament. Sí. I això, com el que va passar l'altre dia per anar
1: a Salònica,
3: millor no estar tantes hores a aeroports i està bé.
1: Que doncs vinga, veurem a veure avui l'actuació de Timmy Allen, el nostre màxim anotador, que està fent números de 30 punts per partit, a un jugador que s'espera molt d'ell avui, com a Notei, com Chibuzo Agbo, com Pierre Oriola en el seu retorn després d'estar inactiu ja durant la Lliga Catalana, oi, Aleix?
0: No.
1: La Lliga va jugar?
0: Se va fer l'últim partit de pretemporada contra
3: Corunya, no?
1: Coruña. Coruña. Manro, correcte.
0: I no va poder jugar doncs els partits oficials que portem.
1: Que portem de Lliga Endesa i de competició europea de Eurocup. Els jugadors, doncs, això, que estan acabant ja de fer els darrers llançaments, quan queda res, minut i 20 segons perquè comenci el partit. Un Manresa que de moment avui juga contra el Madrid, té una roca també molt dura el proper dimarts a la pista del Bacheseir, i després tindrem tres partits seguits a casa. El dissabte de la setmana vinent rebent a l'Unicaja de Màlaga de Chus Vidorreta, el nostre amic, i també de Cameron Hunt, exjugador del Manresa. Després rebem a la Roma el dimarts, dia 20 d'octubre, a 8:45, en partit d'Eurocup. I finalment també rebem a casa el Recoletas Salud San Pablo Burgos, l'equip de Retin Obasohan, que Retin no sé si estarà en condicions encara de poder jugar el partit que estigui al Congost. El que creiem és que jugui o no jugui, encara que no jugui, segurament el tindrem al pavelló del Congost perquè tingui el reconeixement que es mereix per Retin.
0: Sí, seran setmanes aquestes que englobes tres partits a casa, que et servirà per entrenar bé el que vol Diego, i haurà d'aprofitar aquestes setmanes per seguir posant un punt més de càrrega tàctica, em refereixo, no física, per anar ensemblant l'equip tal com el vol l'Estat.
1: Doncs vinga, els jugadors ja han escoltat les darreríssimes indicacions dels seus entrenadors. Hem vist els jugadors del Real Madrid, un d'ells, Walter Tavares, el pivot de Cap Verd, que és dels jugadors més determinants de la pintura dels darrers anys a la Lliga Endesa, com també Tio Maledon, el jugador segurament referent, no, d'aquest Real Madrid, Aleix, en aquests moments, en el partit d'avui,
0: sí,
1: sense Cabarrot.
0: En aquest inici, sí, sens dubte, sense l'Ubabo Cabarrot, i està sent el més valorat del Real Madrid, i m'atreviria a dir de la Lliga, perquè un 30,5 de valoració és de la Lliga, ja, directament. Però al Real Madrid hi ha més ex-Manresa, perquè també hi ha Salva Camps a l'estaf del Madrid, que també va estar amb Pedro Martínez aquí a Manresa.
1: Doncs vinga, haurem de començar bé. S'ha de començar bé aquest partit, s'ha de començar amb bones sensacions. Veurem el salt inicial amb l'àrbitre principal, Luis Miguel Castillo, posant la pilota amunt, saludant-se ara els jugadors d'un i altre equip. Veiem a Minchev també, veiem també a Pierre Oriola, que farà el salt inicial juntament amb Tavares en un partit que ja passa un minut i mig de les 12 del migdia. Ja veiem a l'àrbitre Luis Miguel Castillo amb la pilota, la posarà amunt i és pilota pel Real Madrid. Vinga, va, anem a jugar en control grup, solucions tecnològiques per empreses. La té Nick Smith la deixa per Maledon. Altre cop el nord-americà per Smith, que vol fer jugada davant de Notei. Smith, mitja volta, llança en suspensió, anota. Smith Junior, els dos primers punts del partit. En el primer minut, aquí a Movistar Arena. Ja la baixa el Kitzenasa mitjançant Rafa Villar cap a Notei. Notei comença a botar-la, la deixa per Oriola. Aquest per Agbo, que se la juga de 3. Falla Agbo, però els àrbitres han assenyalat una falta personal sobre Chibuzo Agbo. La falta que sembla que és de Teo Maledon.
0: Doncs important, eh?
1: La primera falta personal del partit. I, per tant, entenc de que Chibuzo Agbo anirà a la línia de tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança. El primer cap a dins. Primer punt de Kitzenas Manresa. Anem pel segon llançament de Chibuzo Agbo. Viatges Massaners, viatges de confiança. Empat a 2 a l'Electrònic. I anem a veure el tercer llançament per Agbo. Llança, falla aquest Agbo. I és que hem d'assegurar el tir, Chibuzo.
6: Assegurances Piñero. Assegurem el tir.
1: I vinga, el Madrid que ha perdut la pilota, ha aixafat línia de banda i ja la torna a tenir Quintanas Manresa. La té Notey, Notey imprimeix velocitat, llança a mitja distància, falla Notey. El rebot és per Tavares, que el deixa ja per que jugui Smith. Aquest per Maledon, a la banda per Abalde. La torna a tenir Smith, combina amb Abalde a l'interior per Tavares, que amb facilitat es marxa Walter Tavares i posa ja el 4-2 passat el minut de partit. La terra fa Villar, que mira, ha rebut falta personal de Nick Smith, que s'estranya d'aquesta falta personal, però jo crec que ha estat clara.
0: Li ha sabut treure a un rookie de l'ACB com Nick Smith.
1: Doncs vinga, serà pilota pel Manresa amb un servei de banda expert.
6: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Minchev, que perd la pilota, gràcies a Déu que la recupera Chibuzo Agbo, per Minchev, fa una finta, entra fins la cuina amb safateta, falla Minchev, llàstima, i torna a tenir la pilota el Real Madrid. A la pilota a la banda per Smith, que se la juga de 3, falla Smith, el rebot llarg, i serà pilota pel Real Madrid amb Theo Maledon. Maledon, que travessa la línia de mitja pista. Maledon segueix votant, vol fer jugada individual, la llança, no anota, però sí que rep la falta personal de Rafa Villar, la primera de Villar, la primera de Quintanas Manresa. En aquest inici de partit, on de moment no s'han produït canvis, però d'aquí poc ja segurament començarem a veure rotacions. Mira, és dir-ho i fer. Surt a Timmy Allen per part de Quintanas Manresa. És un canvi. Rètols Porquet.
7: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
1: I el primer tir lliure, Viatges Massaners, Viatges de Confiança, que la nota i posa el 5-2 a l'electrònic Theo Maledon. Segon Viatges Massaners, Viatges de Confiança, també la nota Maledon. Posa el 6-2 en el marcador, 8-15 per arribar al final del primer quart. Vinga, va, hem de jugar amb somriure. Clínica La Dental Doctora Marín, més de 18 anys jugant i oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Compte que és la segona ja de Theo Maledon, en aquest cas sobre Rafa Villar.
0: Sí, sí, aquesta important.
3: Important,
0: eh?
3: Sí.
1: Doncs sí, sí, ara ja comença a ser important perquè és el primer quart, portem ni dos minuts i ja porta dues faltes. Mira, entra Facundo Campazzo a les files del conjunt madridista, un altre canvi.
7: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
1: I vinga, atenció, perquè triple de Chibuzo Agbo, triple Quintanas Manresa.
6: Quibuc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: 6-5 a l'electrònic i els 5 punts d'Agbo. Dos de tirs lliures i aquest triple, quan ara és Abalde que gira, llança en suspensió, anota Abalde i posa el 8-5 Alberto Abalde. Més 3, Real Madrid. La té Notey cap a Villar, a la banda per Timmy Allen. Timmy la passa a l'interior, molt arriscada la passada, intercepta Abalde, contraatac ja d'Okeke. La deixen a la banda pel triple, que falla el Madrid, però recupera Tavares, la deixa per Campazzo de 3, falla Campazzo, rebot, finalment per Pierre Oriola, que la deixa per Notey, cap a Chibuzo Agbo, a la banda pel triple de Timmy Allen, triple d'Allen, triple Quintanas, triple Quibuc.
6: Quibuc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Doncs ja tenim l'empat a 8 a l'electrònic als 3 primers minuts de partit. Campazzo cap a Nick Smith, Smith altre cop cap a l'hispano-argentí. Campazzo combinarà la banda per Okeke de 3, falla Okeke, el rebot per Abalde. Abalde la torna a obrir per Okeke, aquest per Smith. Campazzo torna a llançar de 3, torna a fallar, el rebot fàcil per Tavares, que la deixa per Nick Smith, que ara sí entra fins la cuina, falla Smith, i l'últim en tocar la pilota, perquè ha sortit per línia de fons, ha estat Tavares. 3 vegades han tingut ocasió d'encistellar, sí, i no ha notat.
0: Sí, sí.
3: Porten 4 o 5 rebots ofensius ja, i aquí ara ha fet un canvi, crec que entra
0: Ongenda
3: per Oriola, no?
1: Sí, sí, ha entrat Ongenda, s'ha anat Pierre Oriola, és un altre canvi. Rètols Porquet!
7: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
1: A les files del Madrid també s'han anat a Nick Smith. Veiem que també entra amb el número 9, Gabriel Pròxida, i se'n va a Valde, més canvis, rètols, Porquet, i posarà la pilota en joc. Quizanàs Manresa, a la baixa, J.D. Notei, marcat per Feliz, que també ha entrat a pista. Notei, cap a Timmy Allen, altre cop per J.D. Notei, molt pressionat, la passa a la banda per Rafa Villar, fa una finta, no s'atreveix a llançar. Finalment la passa cap a Timmy Allen, Timmy Allen vol anotar, llança, falla Timmy Allen, el rebot, que és per Pradilla, que l'obre per Campazzo, Campazzo per Pradilla, la remanguillé, Pradilla també la remanguillé, però intercepta la pilota Allen, Allen baixa la pilota i rep la... No, els àrbitres assenyalen falta, falta en atac
3: de Allen, sí.
1: De Timmy Allen.
3: Aquí ha defensat bé
1: l'ajuda
3: que ha fet.
1: Doncs vinga, serà pilota pel Real Madrid.
3: No estava esperant, eh?
1: Sí. És falta en atac clara. I mira, entra també Ferran Bassas a pista. És un altre canvi. Rètols Porquet.
7: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
1: Empat a 8, 5:45 pel final del primer quart. Feliz. Feliz que vol penetrar, que davant té a Geri, que també ha entrat a pista. Feliz combina a la banda per Pradilla, l'obren ara per Pròxida. Mare de Déu, quin nivell! Nota Pròxida, la rebenta Pròxida i a més fa un 2-1. La gent aplaudint aquesta gran acció del jugador Pròxida. No sé de qui ha estat la falta personal.
0: D'Ongenda, em sembla.
1: D'Ongenda. Sí, és falta personal d'Ongenda.
3: Ells estan movent bé la pilota, fan penetracions i busquen un passe de més.
1: Com la trenca Pròxida, tindrà el tir lliure addicional, viatges Massaners, viatges de confiança, que falla, el rebot és per Agbo. Agbo llarg ja per Timmy Allen, que es frena, la deixa per Agbo. Agbo altre cop per Timmy, aquest per Ferran. Ferran marcat per Campazzo. La passa en Allen, a la banda per Agbo. Agbo cap a Ongenda. Ongenda recupera la pilota després de perdre-la. Llança d'esquena, no anota. Llàstima. I Campazzo ja combina amb el contraatac del Madrid amb el triple de Pròxida. Triples del Madrid. Triple Kibuk Albert Disseny.
6: Kibuk Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
1: Falta en atac ara. De compte, perquè és de, crec que d'Ongenda,
0: sí,
1: en atac sobre Jan Tonent, que també ha entrat a pista, i és la segona ja d'Ongenda en els pocs minuts que porta Ongenda a pista. També ja s'ha carregat de dues faltes personals i no podem tampoc abusar molt de Pierre Oriola, que és el seu primer partit des de fa unes setmanes, quan ara se'n va evidentment Ongenda a la banqueta, i per tant és un altre canvi. Rètols Porquet.
7: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
1: I un altre triple ara de Facu Campazzo, un altre triple del Madrid, triple Kibuk.
6: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Tenim ara una falta personal en la propera jugada d'Andrés Feliz sobre Gerard Fernández, que volia penetrar i ha rebut la clara falta personal de Gerard Fernández, quan ara ja tenim aquí als estudis el Marc Rivera. Marc, què tal?
8: Què tal? Molt bon dia, com esteu?
1: Doncs vinga, mira, estem perdent, ens està doblant el Madrid en un moment, eh? Amb un parell o tres de triples.
8: Venia escoltant-vos i Ongenda, pel que veig, dues faltes personals del primer quart, és el que deies ara, eh? Tampoc és dia per forçar Oriola, just que torna avui.
1: Sí, i el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, que falla Gerard Fernández. Vinga, va, segon tir per Gerard Fernández, viatges Massaners, viatges de confiança, nota Gerard Fernández, i és que Gerard ha assegurat el tir.
7: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
1: Vinga, 16-9 a l'electrònic, 4:35 per arribar al final del primer quart. Andrés Feliz vol fer jugada individual davant de Gerard Fernández i el que fa és falta personal sobre Feliz, i anirà ja a la línia tirs lliures Andrés Feliz amb aquest 16-9. No, al final ha estat de Pablo Tamba la falta personal, que també ha entrat a pista. Un altre canvi a rètols Porquet. El primer tir lliure d'Andrés Feliz cap a dins, viatges Massaners, viatges de confiança, posant el 17-9 en el marcador. Tindrà encara una segona oportunitat Andrés Feliz, jugador dominicà, que de moment està fent 14 de valoració en els partits disputats de Lliga Endesa. Anota també Andrés Feliz, un altre assegurador de tirs.
9: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
1: I el parcial fa una mica de mal, 10-1 de parcial pel Real Madrid en els darrers minuts. Ferran Bassas, la obra... Ui, quina passada de Bassas cap a l'altre extrem on hi havia Allen, però l'ha interceptat fàcilment el Madrid. Contraatac del Madrid. Anota Gabriel Pròxida, posa el 20-9 i evidentment que demana temps Moro Campo perquè s'està anant ja el Real Madrid en el primer quart i hem de canviar moltes coses. Per tant, anem a fer un descans.
10: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: A la mínima que s'hi posa, Fernando, sí. El Real Madrid és una pisonadora.
3: Ara mateix hem fet com 4 pilotes perdudes, 2 de les faltes d'atac i 2 pilotes de passe perdudes, i ells han castigat amb triples. I bueno, hem de millorar el tema aquest de no perdre pilotes, passes fàcils o faltes tan fàcils com les han assenyalat, i al darrere fer un pas més, perquè ens estan trencant, estan movent molt bé la pilota i estan tenint tirs lliures a banda. Jo, no sé si són 4 o 5 rebots ofensius ja.
8: 4 rebots ofensius
3: i
8: ja
3: que això està fent, però al davant no perdre pilotes per no regalar-los més opcions, i estan jugant al ritme aquest que ens té acostumat Pedro, no? I fiquen, els jugadors aquests fiquen tots.
8: Sí, estan jugant al ritme que volen, no? És el que volen imposar, i aquí el Manresa doncs ha de saber o intentar almenys aguantar, no? Com deia el Ferrando, per exemple, aquests 4 rebots ofensius en 6 minuts, doncs no pot ser. Encara sort que el Madrid no està tenint encert i porta un 2-7 en triples, i el Manresa ha de buscar maneres d'aconseguir anotar que no sigui de 3, perquè està amb un 0-4 amb tirs de 2, i has de trobar doncs alguna altra manera, alguna altra via d'anotació, perquè si no el partit se't pot fer molt llarg.
0: Sí, i sobretot això que comentava el Fernando, no? El Madrid té molta qualitat, no els hi regalem encara, no els hi podem més fàcil.
1: Més oportunitats. Llavors, doncs vinga, reprendrà el joc amb un altre servei de banda, Expert.
6: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
1: Servirà Quintanars Manresa amb aquest 20-9 en el marcador. La baixa ja, Ferran Bassas, vinga, va, juguem amb control, control grup, solucions tecnològiques per a empreses. Bassas cap a Tamba, aquest, per Timmy Allen, de moment no ha notat Timmy per Tamba, Tamba la passada, Gerard la perd, finalment el Manresa, no, la recupera Gerard Fernández, cap a Tamba, ui, la tornen a perdre, la tornem a recuperar, Minchev llança a mitja distància, no anota, però els àrbitres ja havien aturat, ja que hi havia falta personal de Jantunen. La falta de Jan Tonent ha estat una mica rocambolesca aquesta jugada, però els àrbitres...
8: Sí, em sembla que revisaran alguna cosa.
1: Sí, revisen... És que no sé si si era finalment falta personal o és que...
8: O possessió? Deien que havia... Sí, em sembla que estan revisant el rellotge de possessió, perquè la jugada ha estat molt rocambolesca, hi ha hagut un moment que el Manresa quasi perd el control de la pilota, i llavors em sembla que quan l'ha recuperat Gerard Fernández, diria el rellotge ha tornat a 24 de possessió, i em sembla que potser estan mirant alguna cosa de...
1: Pensava que no fos que Jan Tonent havia trepitjat ja línia de banda...
8: A l'estadística oficial fica que la revisió és de rellotge.
1: Ah, perfecte.
8: De
1: doncs,
8: possessió, sí.
1: Mirant, possessió. A veure, serà pilota pel Manresa. Veurem.
3: 24, no.
1: 3:50... perquè acabi el primer quart, 20-9, guanya el Real Madrid, el Movistar Arena, tornen a anar els àrbitres, el principal Luis Miguel Castillo i Nicolás Lezcano, estan xerrant amb la mesa.
3: És una possessió pel Manresa, no?
8: Que hauria de ser, sí.
1: Possessió ha de ser per Quintanars Manresa.
3: Però estan assenyalant com 2 tirs, potser?
1: Estaven assenyalant, sí.
0: Sí, perquè ha fet falta Jan Tonent.
1: En la falta de Jan Tonent,
3: no,
1: i veurem...
3: Final banda.
1: Finalment...
0: Ah, no, perquè ara entren amb
3: bonus. Sí.
1: Ara entren amb bonus, correcte, i per tant servirà Ferran Bassas. Servirà Bassas, ja té la pilota Ferran.
3: 2 segons.
1: Ha entrat també Colenda a pista. Ara pilota per Oriola, que llança malament. El rebot ja és per Campasso. Campasso, que es frena, ara torna a posar una marxa, es desfà de Ferran Bassas amb bastanta facilitat, posa el 22-9, 5è punt del Facu Campasso, La té Ferran Bassas, vinga, juguem, juguem, juguem amb somriure. Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. Falla Geri el triple, però el rebot és per Timi Allen. Llança, anota, ara sí, Allen. Els seus dos primers punts, 22 a 11, perdó. Ja havia anotat 3 punts més i, per tant, és el cinquè punt de Timi Allen. Pilota per Campasso, ui, la deixava perquè intentés fer una liup, una esmaixada, però Xida no ha pogut esmaixar, la torna a tenir el Manresa, la té Bassas, fa una finta, la deixa a l'interior per Allen. Allen té a davant a Jan Tunen, ha de sortir al perímetre exterior, torna a intentar penetrar Allen, l'obre per Colenda, la passada Colenda la recupera, la toca amb la cara de Prochida i serà pilota per Quitzenàs Manresa. En aquest partit que de moment està guanyant còmodament el Real Madrid davant de Quitzenàs en el primer quart. Servirà el Manresa, serveix ja, veiem que ja està Hugo Benítez a pista, per tant és un altre canvi. Rètols Porquet!
7: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
1: Colenda entra fins la cuina i anota Lucas Colenda i posa el 22 a 13 en el marcador, 2:38 pel final del primer quart. La té Smith cap a Okeke, aquest que combina per Campasso. Okeke marcat per Allen. Okeke que vol fer jugada individual, mitja volta d'Okeke, anota. Xuma Okeke, 24-13, i són els dos primers punts d'Okeke. La té ja Hugo Benítez, vinga va, Benítez cap a Timi, altre cop per Hugo. Hugo combina amb Timi, se la juga de 3, Timi falla i el rebot llarg és per Campasso. Campasso cap a Smith, Smith vol entrar i rep la falta personal de Gerard Fernández. Ja està en bonus al Manresa des ja fa uns minuts i per tant anirà a la línia de tirs lliures. Nick Smith a 2:04 pel final del primer quart, falta clara de Gerard.
8: Sí, la seva primera, i mentrestant la realització ens ensenyava l'última acció al pal baix del Keke contra Timi Allen. Clar, Timi Allen, per molt que sigui o que jugui de 4, quan s'enfronta a jugadors més corpulents, amb més cos, és un jugador bastant petit i en defensa li costa.
1: El primer tir lliure de Nick Smith, viatges massaners, viatges de confiança, que la nota, posant el 25 a 13, entre altre cop JD Notei, és un altre canvi, Rètols Porquet.
7: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
1: Segon intent, viatges massaners, viatges de confiança, que la nota també a Smith, posant el 26 a 13, i és que Smith és una assegurança en el tir.
9: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
1: Darrers dos minuts de primer quart, vinga va, som-hi, Quitzenàs, som-hi Resa, Minchev. Minchev es desmarca, Colenda, que la rep. Colenda se'n va cap a la banda, voldrà combinar amb... No, no combina amb ningú, vol fer jugada individual, penetra, falla, i el rebot ja és pel Nick Smith, que canvia de ritme, llança, línia de tirs lliures, anota Smith, posant el més 15 en el marcador, 28 a 13. Té Hugo Benítez la pilota, quina passada d'Hugo Benítez, gran assistència a l'interior per Minchev, els dos primers punts de Jordan Minchev, 28 a 15. Jugada ràpida ara del Madrid, anota també Andrés Feliz, jugant rapidíssim com li agrada a Pedro Martínez, 30-15, la té Hugo Benítez, Benítez, allà en el bloqueig està Minchev, Benítez troba forat, llança una bomba a taulell, anota Hugo Benítez, com l'hem trobat a faltar Hugo Benítez, companys?
8: Molt bé, molt, aquestes últimes accions seves per mi, del més positiu d'aquest primer quart.
1: Sí, 30-17, jugada ràpida del Madrid, intentava anotar a sota pintura Oliver Sarr, però ha rebut la falta personal de Chibuzo Agbo, la seva primera, i Sarr que anirà a la línia de tirs lliures. Viatges massaners, viatges de confiança en el darrer minut del primer quart. 30-17, veurem si pot anotar Oliver Sarr. El primer, viatges massaners, viatges de confiança, la nota, posant el 31-17... 54 segons i una dècima. Tindrà encara una segona oportunitat el jugador pivot francès del Real Madrid. Segon intent de Sarr. Viatges massaners, viatges de confiança. Posa el 32-17. Més 15 altre cop. És la màxima del Real Madrid davant d'un Quitzenàs Manresa que esperem que es noti aquesta tornada d'Hugo Benítez. Notei es desfà de Nick Smith, llança Notei, molt forçat, no anota, i la pilota ja és pel... Mira, recupera Hugo Benítez, molt bé, cap a Colenda, aquest a la banda per Minchev, se la juga de 3, triple de Jordan Minchev, triple Kitsanes, triple Kibuk.
6: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Més 12, 32 a 20, vinga va, darrers 20 segons, Andrés Feliz. Andrés Feliz, que ha combinat amb Smith, davant té a Notei, a Smith, queden 10 segons, voldrà fer jugada individual, penetra Smith, mitja volta, es queda sol, llança, nota. Smith, 34 a 20, darrers segons de primer quart, entra fins la cuina i anota Hugo Benítez, quina gran jugada d'Hugo Benítez. Estel·lar, espectacular, Hugo Benítez, en els minuts que l'hem tingut a pista. Acaba el primer quart amb el resultat de Reial Madrid 34, Kitsanes Manresa 22. Anem a fer un descans.
10: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: Estan revisant a veure si és vàlid o no aquest llançament d'Hugo Benítez. Hòstia, ja en no el darrer instant.
0: Ja no tenia la pilota a les mans, entenc, per tant sí. Hauria de...
1: Entenc que hauria... Estem escoltant els àrbitres.
8: Ha valgut
1: la cistella.
0: Havien cancel·lat la cistella.
1: L'havien anul·lat.
0: I l'han...
1: Finalment l'han tornat a acceptar. I per tant, 34-22, companys, Fernando.
3: Bueno, a poc a poc Madrid ha anat posant la seva capacitat física, no? I això ho estem notant, no? A banda de els rebots ofensius que s'han agafat, les pilotes aquestes que hem regalat,
1: Madrid molt, molt constant, no?
3: Molt, sí, molt matxacón, no està donant opcions en aquests moments, no? I al darrere seguim tenint problemes en les defenses de l'1-1 i del rebot ofensiu.
0: Sí, la defensa és preocupant.
3: No, si corren és molt complicat organitzar el teu balanç defensiu. El tema és quan jugues 5x5, que tenim aquesta, bueno, aquest dèficit defensiu i ens trenquen, no? I aquí ja estem més col·locats, no? Els 5 jugadors estan més posicionats defensivament i continuen trencant. Però bueno,
0: sí, i les ajudes arriben tard.
3: Clar.
1: Bé, estem jugant contra el Real Madrid, el guió del partit era aquest, que tots més o menys imaginàvem un Madrid que està fent, per molt que estigui el Madrid com està, que és principi de temporada, però costa molt.
3: No, físicament se nota molt. Nosaltres, per fer una penetració o fer alguna situació ofensiva, veiem que els espais estan tancats. Obren braços, tenen el cos, bueno, físicament són molt grans.
1: Sí. Doncs vinga, que ara estaríem veient a les danses de School of Dance, si estiguéssim al Congost.
6: La School of Dance, on neixen les nostres dancers.
1: Es reprendrà ja el partit en el segon quart amb aquest 34-22. Un Real Madrid que, de moment, per sort, en el triple, no està tampoc excessivament encertat. 2-7 amb tirs de 3, Marc.
8: Ja ho has dit bé, per sort, perquè els seus altres percentatges, la veritat és que fan por, 10-12 en tirs de 2, 8-9 en tirs lliures, això li sumes que, a més, han agafat 4 rebots ofensius, per tant, estan posant les coses molt, molt complicades.
1: Doncs vinga, comença amb un servei de banda expert.
6: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Minchev, repassada de Benítez, la deixa Minchev per Colenda. Colenda altre cop per Hugo Benítez, que la mou a la dreta pel triple d'Agbo. Falla Chibuzo Agbo. El rebot per Minchev, molt bé. Jordan Minchev, que ha volgut tocar amb un jugador del Madrid perquè anés per línia de fons la pilota i finalment l'ha recuperat igualment al Madrid, que ja juga amb Jantunen. Jantunen es vol girar, no, finalment l'obre ara pel triple de Sergi Llull. Triple de Llull, triple Kibuk.
6: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Tornen els 15 punts, 37-22. Pilota ja en joc pel Manresa, pilota per Hugo Benítez. Benítez, a punt de rebre falta personal. Benítez l'obre ara per Colenda, fa una finta, Colenda llança una bomba, falla Colenda, rebot, pilota, contraatac llarg, rapidíssim del Real Madrid, a passada, i anota Sergi Llull de Palomero, i posa el 39 a 22, més 17, ja hi ha la màxima. No té, i ara rep la falta personal de Valde, i és la primera tan sols de Alberto Abalde. I jo veig una cara diferent del Manresa quan hi ha algú Benítez de pista. No sé com, com ho veieu.
11: És evident. Té un talent el seu talent com a director t'eleva el nivell de la resta, no? I és molt positiu. Jo diria que és el més positiu del partit de
1: Mira, Minxell.

0: de fer-te veure.
1: Ongenda amb la pilota. Ongenda vol fer jugada individual. Molt bé, Ongenda. Ui, rep la falta personal clara, l'empanteta claríssima per darrere de Sar.
2: Mira, doncs, tres faltes ja al Madrid en aquest segon quart, de moment cap al Manresa, i aquesta és una de les coses que jo et diria que més m'agrada d'Ongenda, aquesta capacitat que té per generar-se ell situacions en les quals pot anotar o crear pels companys.
1: Com ha enganyat en el moment de rebre la pilota, ara tindrà tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança, nota el primer Ongenda.
3: I perquè li ha deixat anar ràpid el braç, perquè si arriba a estar un mil·lisegon o un segon més, podien haver pitat flagrant,
1: Doncs vinga, segon intent per Ongenda. Viatges Massaners, viatges de confiança. Falla Ongenda el segon. Hem d'assegurar el tir, Ongenda. Hem d'assegurar el tir.
0: Assegurances Piñero. Assegurem el tir.
1: Vinga, va, Teo Maledon. Cap a Llull. Altre cop pel francès. Altre cop per Llull, a la banda. Per Jan Tunen. La torna a Llull, els hi queden 5 segons. Llull la passa a l'interior. Ui, mare de Déu, gran jugada del Real Madrid, que ha combinat amb Sar. I després a l'interior per Abalde, que anota i posa el 41-23, més 18. Real Madrid, moment de demanar temps mort de Diego Campo perquè no li estan agradant les coses. Anem a fer un descans.
0: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: No li estan agradant perquè amb el temps que portem, que no arriba ni a 2 minuts, el parcial és de 7-1, favorable al Real Madrid, companys.
4: Sí, estan corrent i després en el 5% movent molt bé la pilota, aprofitant els bloquejos i...
1: No podem escoltar el Campo de moment... Però sí, el Manresa no el veiem...
4: Madrid està movent molt bé, sí. En el 5%, sí, quan sí, poden sí. corren, i, però en el 5% també, i al final la defensa baixa, però és que estan jugant a un nivell que és el que...
2: Bueno, que és el que els hi toca.
4: És el que li toca.
2: Sí, sí. No, o sigui, el Manresa ho intenta i ho està intentant, però al cap i a la fi, quan el rival és millor... I la diferència en aquest cas, doncs, estem parlant del Real Madrid, dels 3 millors equips d'Europa, segurament, o potser 5. Llavors, doncs, es nota, i l'equip ho està intentant. A mi m'han agradat molt els minuts d'Hugo Benítez, com has dit tu, Josep, però, clar, en aquest segon quart, per exemple, en 2 minuts, només hem aconseguit anotar un punt, que ha estat aquest tir lliure d'Ongenda, no? Està costant molt al Manresa trobar bones situacions perquè la defensa del Madrid està sent bona.
3: Sí, està sent bona i t'estan controlant el rebot, estan controlant el ritme, però hi han coses en defensa. Es pot pressionar més la bola, es pot estar més atent, et menges moltes portes enrere. O sigui, hi han coses que no les marca la qualitat, hi han coses que les marca l'atenció també. Llavors, són petites coses que avui es poden millorar.
1: Doncs vinga, que comença ja, reprèn el joc, pilota ja pel Manresa, pilota per Notei, que la deixa per Timmy Allen. Vinga, juguem amb un somriure. Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. Villar, que combina amb Ongenda, a punt de perdre la pilota, la recupera Nick Ongenda. Ongenda es planta, llança des de molt lluny, pedrada d'Ongenda, recupera el Madrid la pilota. És, ui, quin canvi de ritme que li ha clavat Maledon a Ongenda, li ha trencat la cintura. Anota Teo Maledon, 43-23, més 20, Real Madrid. Pilota ja per JD Notei, que llança des de la línia personal. Anota Notei, 43-25. Han hagut de passar 2:45 perquè el Manresa anotés 2 punts. I té ja la pilota altre cop al Real Madrid. És Sergi Llull. Llull, que combina amb Maledon. Pilota que se'n va cap a la banda. Maledon combina a l'altra banda pel triple. Triple, triple del Real Madrid. Triple de Jan Tunen. Triple Kibuk Albert Disseny.
5: Kibuk Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
1: Notei cap a Ongenda. Ongenda, 46-25, davant té a Tavares, i mira, es desfà de Tavares, anota Nick Ongenda, 46-27, és el tercer punt d'Ongenda, 6,5 per arribar al final del segon quart. Teo Maledon cap a Llull, a l'interior per Tavares, Davant té un Gent

0: de Tavares, vol fer jugada i rep finalment la falta personal d'Ongenda. La tercera ja d'Ongenda. S'encenen les alarmes, Marc.
1: Aquí està amb Tavares al pal baix, jo crec que Ongenda l'intenta aguantar i quan veu que l'està a punt de superar, doncs li acaba fent la falta, però clar, bueno, has de ser una mica més intel·ligent, suposo, no? En saber que tens dues faltes, saber si la gastes i evites que puguin anotar fàcil o potser concedeixes aquesta cistella.
0: Sí, entra Oriol ara per Ongenda, per tant és un altre canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Doncs vinga, pilota ja pel Real Madrid, Teo Maledon, Maledon es desfà, no, hi ha una falta personal en atac de Tavares en el bloqueig davant de Rafa Villar i ja entrarà en bonus al Real Madrid amb aquesta falta personal.
3: Doncs intentem aprofitar, busquem-los penetracions perquè hauran de gastar faltes, però els hem de forçar, anem a intentar fer-ho.
0: Doncs vinga, se'n va també a la banqueta Sergi Llull, un altre canvi a Rètols Porquet, Timi Allen cap a Pierre Oriola, aquest per Rafa Villar, Villar a punt de perdre la pilota, no, finalment s'ha anat per línia de banda, però els àrbitres diuen de que l'últim en tocar ha estat un jugador del Real Madrid, per tant servirà a Villar amb un servei de banda expert.
4: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Timi Allen de 3, quadrada de Timi Allen. Avui no està massa fi de moment el nord-americà. Esperem que canviïn les coses a partir d'ara. I pilota ja que baixa Andrés Feliz. Davant té a Gerard Fernández. Feliz fa una passa, dues passes, llança, falla. El rebot és per Timi Allen. Corre el Manresa. Timi Allen, ui, frenat ràpidament per Pròxida. I per tant ara sí que amb la falta de Pròxida, Timi Allen que anirà a la línia de tirs lliures. Per cert que el Manresa només porta una falta personal, la d'Ongenda, i per tant encara pot forçar una mica més i pot apretar una mica més en defensa.
3: És que és el moment, no? Tu has d'apretar en atac, penetrar, treure faltes, i tu has de pujar un grau la defensa, la pressió a bola, sobretot.
0: Anota el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, Timi Allen, posant el 46 a 28, tindrà encara una segona oportunitat Timi Allen, anota també Timi Allen, assegurant el tir Timi Allen.
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: Baixa la pilota Campazzo, 46 a 29, combina amb Andrés Feliz, davant té a Gerard, Feliz, altre cop per Campazzo, es mou Tavares, Campazzo la passa Tavares a dintre la pintura, anota fàcilment Walter Tavares, 48 a 29, més 19, Real Madrid, Timi Allen ara vol fer jugada personal, llança Timi Allen, molt forçat, massa xupon aquí Timi Allen, i massa forçat també, i per tant perdem la pilota, tot i que per sort el Madrid també ha perdut la pilota, i serà banda per el Manresa, es produiran ara canvis, Lucas Colenda entrarà a pista, i per tant serà un altre canvi, Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Doncs servirà precisament Colenda, se n'ha anat Minchev i serà banda pel Manresa, se n'ha anat, perdó, Allen, i pilota ja pels homes d'Ocampo, la té Pierre Oriola, es desmarca Gerard, però Pierre la bota i la perd, perdem la pilota.
5: Els tres jugadors no estan molt ajuntats,
0: estan molt ajuntats, correcte.
5: L'espai no existeix.
0: I pilota per Campazzo, que penetra, falla Campazzo, recupera la pilota Rafa Villar, la deixa per Gerard Fernández de 3, falla Gerard Fernández, quina llàstima, però la recupera el Manresa, ja tornaven els del Manresa, l'havia recuperat Chibuzo Agbo, i ara hi ha una falta personal de Felip sobre Colenda, la penetració, i per tant seran tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança.
3: Aquesta acció que acabem de veure és desconcentració, perquè tu has de fer el balanç, sí, però has d'estar pendent de si el teu company agafa el rebot o no.
0: Hi havia dos, tres jugadors del Manresa que ja estaven tornant
1: cap al seu camp quan Agbo ha aconseguit, lluitant el rebot, agafar la pilota i doncs que passar-la, diguéssim, cap al mig del camp on tenia tres companys i, com deies tu, Josep, ja estaven tornant gairebé.
0: Se l'han trobat de rebot. Per cert, anota el primer tir lliure, viatges maceners, viatges de confiança, Lucas Colenda, posant el 48-34-38 al final del segon quart, anota també el segon tir lliure, i és que és una bona assegurança, Colenda.
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: Campasso, cap a Feliz, marcat per Gerard Fernández. Feliz es desfà de Gerard, l'obra per un altre triple, triple, un altre triple del Real Madrid, triple de Pròxida, triple Quívoc.
4: Quívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Més 20, 51-31, Oriola, a la juga de 3, falla, queda curt, i la falta personal que ha rebut, que ha fet ara Gerard Fernández sobre Andrés Feliz, Feliz que ha llançat ja des de mitja pista, no crec que sigui de tir.
3: No.
0: I per tant serà un servei de banda, la segona de Gerard.
3: Recordem que si no està al camp ofensiu no es compta.
0: Doncs vinga, serà pilota pel Real Madrid. El Manresa crec que és la segona.
1: Sí, segona falta d'aquest quart.
0: Una d'un Guenda i una de Gerard Fernández. Campasso cap a Feliz. Andrés Feliz. Per allà no, el bloqueig està Tavares. Feliz combina amb Tavares. I hi ha una falta personal en atac
3: la segona de Tavares.
0: Sí. Aquesta sí que no l'he vist.
3: Sí, sobre Hugo, que l'ha anat a...
1: Sí.
3: Sí.
0: Ostres! Quina empenta!
5: No ha protestat ell, eh?
0: No.
5: És que
0: tapa molta pantalla, Andrés Tavares, i no he vist ni a Hugo Benítez pel terra, i per tant ja tenim a Hugo Benítez a pista. Vinga, va, Hugo Benítez cap a Agbo de 3, triple de Chibuzo Agbo, triple Quívoc!
4: Quívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Posa el 51-34 quan ara penetra ràpidament Campasso i ha rebut la falta personal.
5: És una constant, no? Bloqueig directe d'un contra un, trencar, i després ja mouen molt bé.
1: Troben molt fàcil les continuacions, molt fàcil, i en aquest cas ha estat Campasso que ha decidit, en lloc de buscar la caiguda de Tavares, buscar la penetració. Abans hi havia hagut la falta, com deia Josep, de Colenda, i el Manresa, que és la tercera d'aquest quart, sí.
0: Doncs vinga, serà pilota pel Real Madrid, serveix Campasso, l'obra per Pradilla i la deixa per Andrés Feliz, 3 i mig pel final del segon quart. Feliz per Pròxida, mitja distància, llança, falla, el rebot, molt bé, per Pierre Oriola, que combina amb Ferran Bassas. Bassas, ui, a punt de perdre la pilota Bassas, la recupera in extremis i la deixa per Oriola, que per Hugo Benítez, Benítez per Oriola, ens queden 8 segons, Oriola l'obra pel triple de Ferran Bassas, falla Bassas, i el rebot per Andrés Feliz. Contraatac del Real Madrid, que corre ràpid, rapidíssim, Feliz, que cap a Pradilla, anota Jaime Pradilla els seus dos primers punts, més 19, 53-34, la torna a tenir Ferran Bassas, davant té Campasso, Bassas cap a Oriola, Oriola fa jugada individual, gran jugada de Pierre Oriola davant d'Edi Tavares, 53-36, i ara hi ha una falta personal.
3: No,
1: és simplement que la pilota ha sortit fora de banda.
0: Ah, s'ha anat fora de banda, se'n va, aprofita per anar-se'n Pradilla, entre altres jugadors del Real Madrid, Okeke, són canvis, Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Ha entrat també a pista Nick Smith Jr., la deixa ja per Campasso. Campasso se'n va cap a la banda, combina a dintre la pintura per Jan Tunen, que perd la pilota, i... ha retingut la pilota Jan Tunen i crec que aneu una mica més tard, Aleix.
3: Ah, sí, sí.
0: Sí, sí, un cas. I pilota ja per Ferran Bassas. Bassas per Hugo Benítez. Hugo Benítez té davant a Nick Junior, Nick Smith. Hugo Benítez l'obra per Bassas, aquest per Oriola. Oriola troba forat, entra fins la cuina, falla Oriola, no piten res els àrbitres. I és pilota ja per Smith Junior, que entrava... ràpidament, però hi ha hagut una falta personal de Benítez. És ja la quarta, ja, ara sí que entrem en bonus, Marc.
1: Sí, l'ha anat a fer Hugo Benítez amb la intenció de tallar el contraatac, però que no es notés gaire, que ha estat bé el base francès, i jo crec que reclamaven, no?, tant Pierre Oriola com els seus companys, una possible falta en una acció anterior, que els àrbitres no han vist res, i és el que ha provocat llavors que el Manresa en la transició del Madrid tingués només 4 defenses i que hagués de fer la falta Hugo Benítez.
0: Doncs vinga, serveix ja el Real Madrid mitjançant Smith Junior cap a Okeke. Okeke la deixa per Campasso. Darrers dos minuts de segon quart. Campasso davant de Minchev. Campasso se la juga de 3. Falla Campasso. El rebot per Minchev. Cap a Ferran Bassas. Bassas. Bassas es desfà de Smith. Bassas se li fa de nit. A davant tenia ja a Jan Tunen. L'ha de deixar per Benítez. D'aquest per Timmy Allen. Timmy Allen es fa a lloc. Llança a mitja distància. Falla Timmy Allen, que no està tenint el seu dia de moment. I la baixa ja Smith. Vinga, va, juguem amb somriure. Clínica La Dental, doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Triplàs de Campasso, triple Quívoc Albert Disseny.
4: Quívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Anota Campasso, posa el 56-36 i ara els àrbitres que xiulen una falta personal en atac d'Hugo Benítez.
1: I he trobat molt bé el forat Hugo Benítez i carrega amb Jan Tunen a la penetració, però no sé si seria suficient per xiular la falta en atac.
0: Justeta, sí, la veig bastant justa.
5: Molt justa, falta. Filip Rim, això.
0: I vinga, serà pilota pel Real Madrid amb aquest més 20. Darrer minut i 15 segons de segon quart. Posa la directa Maledon, que anota. Sembla ser que es pot haver fet mal Maledon. Es queda... Es posa la mala cara. Mentrestant el Manresa juga, combina amb Minchev, anota Minchev, però no sé si valdran aquests dos punts. Maledon, que es queixa d'un cop de colze
1: al cap, sí.
0: Al cap, o sí. I veurem si val la cistella.
3: Els dos punts valen, el que han de mirar
0: revisaran.
5: No es veu.
0: Jo no he vist que no es veuen la repetició de que hi hagi cap contacte. No,
1: Minchev va amb els
0: sí,
1: braços
0: sí, crea un moment, però sí, no però... és absolutament
5: les mans,
0: sense cap mena d'intenció.
5: No.
0: I serà pilota pel Real Madrid amb aquest més 20, 58-38.
3: Maledon ha demanat colze i jo no he vist cap colze.
5: No.
3: Jo he vist que ha saltat vertical, potser sí que al final del moviment, potser sí que ha baixat una mica, però colze...
0: Més aviat a l'inici, crec que és a l'inici de començar a enlairar-se amb Aledon, però sense cap mena d'intenció, i ja és pilota pel Real Madrid. Darrer minut, de segon quart, la té Okeke, que està a la banda, llança de 3, triple d'Okeke, triple del Madrid, triple Quívoc.
4: Quívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: És 23, 61-38. La màxima, Bassas fa una finta, llança de 3, falla Bassas, el rebot per Nick Smith, que baixa la pilota tranquil·lament, serà gairebé la darrera possessió. Smith davant de Benítez. Smith, de moment no es mou cap jugador del Madrid, ara sí, ara es mou i la rep Maledon. Darrers 10 segons de primer quart, de segon quart, Teo Maledon, els hi queden 3 segons. Maledon combina a l'interior per Okeke, que rep la falta personal de Timmy Allen. A 4 segons i 2 dècimes per acabar el segon quart, els hi quedava un segon i 7 dècimes al Real Madrid, i seran tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança pel conjunt de Pedro Martínez, que deu tenir unes bones estadístiques en aquest segon quart, Marc.
1: Molt, els percentatges, bueno, és que al llarg del partit la veritat és que et diria que fan por i tot. En aquest segon quart el Madrid està amb 6 de 9 en tirs de 2, 5 de 7 en triples. Fixa't que no ha agafat cap rebot ofensiu, 11 i tots defensius, ha perdut 5 pilotes però ha repartit 9 assistències, i d'altra banda el Manresa, doncs mira, està cuidant millor la pilota, només 4 pèrdues, però els percentatges 1 de 8 en triples, 4 de 9 en tirs de 2, no tenen res a veure.
0: Mira, ha notat el segon tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, Okeke, posant el 62-38, queden 4 segons, Bassa servirà, la deixa per Hugo Benítez, Benítez corre, Benítez travessa la línia de mitja pista, la deixa per Allen, que juga de 3, falla Timmy Allen, i d'aquesta manera acaba el segon quart amb el resultat de Real Madrid 62, Quinsanàs Manresa 38. Anem a fer un descans.
2: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Sabíem que anàvem al dentista i sabíem que li quedava poca anestèsia. De moment estem perdent de 24. Companys.
5: Madrid ha començat a imposar la seva qualitat física, tècnica, bueno, de tot, no? I avui és un bon dia que complicat que el Manresa pugui solucionar temes defensius, no? Les penetracions, les segones ajudes, per què? Perquè el rival...
0: Mira, escoltem a Hugo Benítez.
6: Yeah, I think we do too much mistake. We down 24 now is too much. We have to play better defense. In offense we're going to find solution by our rhythm, but in defense it's not possible.
7: Okay, thank you so much.
1: Bueno, diria que han comès molts errors, que perdem de 24, que és una diferència molt gran, que han d'arreglar moltes coses tant en atac com en defensa.
3: Però que en atac veu més possible arreglar-ho que en defensa ara mateix.
0: Bé, és el que deia el Fernando, és un mal dia per intentar solucionar els problemes defensius que té Quintanars, perquè davant tens un dels top 5 d'Europa.
1: Sí, i a veure, és que és el que deies tu, avui és passar pel dentista, has encaixat 62 punts a la primera part, doncs intentar reduir aquestes xifres de cara a la segona.
5: Sobretot el que és la diferència final, que no sigui una diferència voltada d'aquelles que fan fan mal, no?
1: Que ja ho fa ara de nou.
0: Sí, és que, a veure, el Manresa porta 1 de 8 en triples i el Madrid porta en aquest segon quart 5 de 7 en triples. Clar, sí. És que...
1: Bueno, i a part dels percentatges també és l'energia, la intensitat, no? La dinàmica del partit jo crec que també fa que els mateixos jugadors...
5: Algunes cares estan com... un reflejo de l'alma que
0: es veu.
1: Si veus que les coses no et surten, suposo que a mesura que passen els minuts, doncs també et va afectant més i doncs està sent complicat.
5: I serà la segona part serà, segurament sortirem i farem una mica de reacció, que és jo crec que sí. Però al davant tenim un Madrid que quan acabi d'encajar tot que temblirà la CB i la Euroliga, no? Perquè té un equipet
0: molt arregladet, diguéssim.
5: Sí, no, ha d'estar totes les finals, o sigui...
0: Quívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica La Dental Doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure, Assegurances Piñero, assegurem el tir, i l'School of Dance, on neixen les nostres dancers. Fem una petita pausa, tornem d'aquí uns minuts per viure el que serà la segona part entre Reial al Madrid i Quintanars Manresa. De moment, 62-38 pels homes de Pedro Martínez. Tornem d'aquí uns minuts. Fins ara.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
8: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
9: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
10: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
11: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GST Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GST Plus Group, -energia.
12: Tria una carrera, tria una escola per als teus fills, tria una feina, tria un equip de futbol, encara que no t'agradi el futbol. Tria una sèrie de dissabte a la tarda, una destinació, un número. T'has passat la vida triant. I ara, on vols viure quan siguis gran? Tria Bouco, residències per a gent gran. Visita'ns a boucomayores.es.

0: esquina. Y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la...
1: Aprofita els últims mesos d'assessorament gratuït a l'Oficina de Transició Energètica del GREM. T'ajudarem a fer la teva empresa més eficient, més sostenible i a compartir energia renovable. Descobreix la nostra nova app per gestionar ajudes i projectes. Truca al 93 874 80 48 amb el suport de l'ICAEN.
2: El cap li girava.
3: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
4: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
5: Factorenergia.cat.
4: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
6: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
7: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
8: Deixes bosses fora dels contenidors? Residus abandonats al carrer?
9: Barreges diferents tipus de residus?
10: Si encara no ho fas, separa els residus a casa i poses al contenidor o al cubell que toca.
8: Si tens voluminosos, porta'ls a la deixalleria o truca per concertar la seva recollida. És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
11: Busques feina? Busques talent?
12: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
13: Informa't a gctplus.com.
14: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
15: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
16: La tradició es mou si la mous tu.
15: Tota la informació a firamediterrania.cat.
17: Temps de caiguda? A Núria Serratosa Perruquers, descobreix el tractament que potencia el rendiment capilar a nivell cel·lular per un cabell jove per més temps. Vine i et farem el diagnòstic. Núria Serratosa Perruquers, 93-874-4364. Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages, 14, primer primera, Manresa.
18: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
19: Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena SER.
20: Passa un minut i mig del punt de la una del migdia. Esteu sintonitzant Ràdio Manresa, el 95.8 de la FM, radiomanresa.cat, o també a través dels vostres dispositius electrònics. Ens trobem al descans, al Movistar Arena de Madrid, partit entre el Real Madrid i Quinzenàs Manresa. De moment, victòria dels homes de Pedro Martínez, 62-38. I us oferirem aquesta segona part gràcies a Equívoc, Albert Disseny, Expert Joanola, a Carles Torres Cassana, a Viatges Massaners, a GCT Plus, a la Dental Doctora Marín, a Control Group, a Retros Porquet, a Assegurances Piñero i a la School of Dance, on neixen les nostres dancers. Jo ja em conformaria amb perdre de 24, companys. Com ho veieu?
21: Home, doncs que tal i com està, mira, a veure si podem escoltar.
20: Mira, Diego Campo.
22: Entiendo que seguramente haya ido por ahí, ¿no?, la charla en el vestuario de cara a esta segunda parte.
23: Sí, sobre todo defender más cerca, no dejar estirar de tres puntos, porque claro, ellos tiran y luego levantamos la mano, debemos estar antes. Y después creérnoslo más, creernos que podemos defender uno contra uno, a veces con falta, a veces sin falta, pero tenemos que ir más al límite, independientemente de cómo vaya el marcador.
22: Muy bien, muchísimas gracias. Pues ahí estaban las palabras.
20: Doncs les paraules de Diego Campo, companys.
24: Clar, és que
0: És el que comentava de la pressió a bola, que ara mateix a la primera part ha sigut inexistent. Llavors, el Madrid ja té qualitat, però és que si a més els deixes pensar 2-3 segons per les accions que fas i quan el tens davant no li poses... Vas tard a posar-li la mà davant, home, doncs... Hi han coses que no es poden millorar, però els timings sí que els pots ajustar. Llavors, és veritat que estem en creixement i tot el que vulgueu, però hi han coses, Josep, que no va de creixement, va d'actitud.
20: De moment, el jugador més ben valorat per part de Quitzenàs Manresa és Chibuzo Agbo, amb un 9 de valoració, amb els seus 8 punts, un rebot i una assistència. I una de les millors notícies és la tornada d'Hugo Benítez, que és el segon més ben valorat, juntament amb Minchev, que porten 7 de valoració. Hugo Benítez, 4 punts, 3 assistències. Minchev, 7 punts per Minchev, amb 2 rebots i, com dèiem, un 7 de valoració.
21: I jo, Josep, també et destacaria a Pierre Oriola, que és l'únic jugador del Manresa que té un més menys positiu. Ha estat a pista gairebé 9 minuts i amb ell, el Manresa, el parcial amb ell a pista és favorable per 2 punts.
20: També, segurament, la tornada d'Oriola i Benítez és el millor que tenim d'aquest partit. Un sí. Partit que començarà, reprendrà ara mateix, i serà pilota pel Real Madrid, i reprendrà amb un servei de banda expert.
1: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
20: Vinga, veurem a veure com comença, amb quin equip comença el Manresa. Comença amb Hugo Benítez, pel que veiem, amb Notey, amb Chibuzo Agbo, també a pista... Crec que també sí. Estava Timmy Allen.
21: Sí, i Pierre Oriola també.
20: I Pierre Oriola, al Madrid, que servirà a Smith. Està Teo Maledon també a pista.
21: Sí, a Smith. També a Valde, Pradilla i Tavares.
20: Doncs vinga, comença ja el tercer quart. Lateja Maledon, hem de jugar en control. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Vol penetrar a Smith, no anota, però sí que rep la falta personal. I per tant... Anirà la línia a tirs lliures, la falta de Notey.
21: Claríssima.
20: Molt clara.
21: És que escoltàvem a Diego Campo, no? L'entrevista aquesta de mitja per millorar la intensitat defensiva, sobretot a la defensa de l'1 contra 1 i la primera jugada del tercer quart.
20: Sí que ha ficat la mà, sí. No, i tant que l'ha posat.
2: I ha pressionat potser massa i llavors
21: i ha permès que ni que
2: sí, clar que s'ha de pressionar i s'ha de ficar, no? Com deia Diego... El que passa és que som físicament i tècnicament som molt bons.
20: El primer sí que la nota, el segon falla, però el rebot és per ell. Viatges Massaners, viatges de confiança. Smith, que combina amb Pradilla. Pradilla davant té a Agbo i Pradilla es desfà magníficament d'Agbo. Anota i posa el 65-38. Pilota ja per Hugo Benítez. Davant té a Maledon. Benítez es desmarca i rep la pilota a Timmy Allen, la deixa per Notey. Notey, troba espai, llança de 3, Notey, oh, i se surt literalment de dins aquest triple de Notey, i el rebot és per Tavares, cap a Maledon, aquest per Pradilla, i espera ja l'arribada de Smith, que la té, la passa Maledon, altre cop per Smith, combina amb Pradilla a la banda, fa una finta davant d'Agbo, Pradilla la volia passar cap a Tavares, l'intercepta molt bé Notey, contraatac del Manresa, amb Hugo Benítez, safateta, dos puntets més, 65-40, en el passat el primer minut del tercer quart. La té Smith, davant té a Benítez. Smith l'ha d'obrir cap a Pradilla, aquest per Maledon, i rep la falta personal una altra de Notey.
21: Dues seguides de Notey, per sort no en portava cap, és la seva segona, però són accions que podria i ha de millorar molt el jugador del Manresa.
2: Ara està fent el que demana el Diego, no?
21: D'estar més a sobre, i això provoca doncs, que hi hagi més risc de fer falta.
20: Doncs vinga, anota-ho, dos puntets més al Real Madrid mitjançant a Valde, 67-40. Baixa ja la pilota Hugo Benítez, Benítez combina amb Oriola, llança una bomba a Oriola, falla, el rebot és per Tavares, cap a Valde, aquest per Teo Maledon, la té... Ui, una altra falta personal de Notey?
21: Sí, tercera seguida.
20: No, de Benítez. Falta de Hugo Benítez. Portem un minut i 34 segons i ja portem tres personals.
0: No, no, sí, sí.
20: No, no, és de Notell, és de Notell.
21: Notell. Perquè estaven els dos, estaven Notell sí. I Hugo Benítez fent-li el dos contra Hugo Pradilla i els dos han ficat les mans per aquí. Mira, al final la falta li ha caigut a Notell com li podria haver caigut també a Hugo.
20: Doncs la tercera de Notell amb minut i mig, sí. De tercer quart. I se n'ha anat Notell, ha entrat Gerard Fernández, un canvi. Rètols Porquet.
3: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
20: Ja la té el Madrid, Pradilla cap a Smith, mitja volta de Smith, llança, falla, el rebot, oi, se'ns escapa el rebot, entre Oriola i Minchev, i serà pilota, servei de fons del Pol Reial Madrid, servirà Teo Maledon, Minchev, com dèiem, també està a pista, un altre canvi, Rètols Porquet, Maledon l'obra per a Valde. Es desmarca Maledon, però a Valde se la pica de 3. Falla Valde, el rebot llarg pel Madrid. Pradilla cap a Maledon. Maledon, marcat per Hugo Benítez. Maledon, ara se la juga Teo Maledon. Triple del Madrid, triple equívoc.
4: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
20: 70-40, més 30 Reial Madrid i queda un món encara. Pilota per Benítez, Benítez es fa lloc, llança, anota Hugo Benítez, que està donant la cara, recupera la pilota, Quintanars Manresa, triple de Benítez, llàstima, però el rebot és per Minchev, que anota dos puntets més, i posa el 70-44. Ve aquesta pressió del Manresa, amb el quan servia el Reial Madrid, i ara Maledon que penetra, no anota, però sí que els àrbitres xiulen falta personal, de Pierre Oriola.
21: I està en bonus ja el Manresa.
20: Està en bonus i queda 7 minuts i 22 segons de tercer quart. Entra també ara Rafa Villar a pista. Per tant, un altre canvi. Rètols Porquet.
3: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
20: Tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança. Per Maledon, el primer cap a dins. Posa el 71-44. Benítez, que el veiem a la banqueta, cansat, exhaust, evidentment, amb falta de ritme. Segon tir lliure, viatges Massaners, que falla. Teo Maledon, rebot per Vincev, la deixa ja per Rafa Villar, que troba el lloc, la passa molt bé per Pierre Oriola, que no anota, però sí que rep la falta personal.
0: De Tavares, és la tercera.
20: D'Edi Tavares. I, per tant, Oriola, que ara anirà a la línia de tirs lliures.
0: Bé, les notes positives, tant Pierre com Hugo, i és l'únic que ens podem agafar ara, que vagin agafant ritme i que aquestes dues peces ajudin a cohesionar l'equip, ja que ja venen de l'any passat i ajudaran molt a l'equip.
20: A les files del Real Madrid ha entrat ara Mika Jantunen, per tant un altre canvi. Rètols Porquet.
3: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
20: Oriol, el primer tir lliure, falla, queda curt. Viatges Massaners, viatges de confiança. Ambient relaxadíssim, evidentment, sí. A la banqueta del Madrid. Em sona haver vist aquest ambient a vegades, Fernando?
2: Sí.
20: Quan juguem contra el Madrid i... Sí, passa. És el que passa. Nota el segon tir lliure, viatges Massaners. Pierre Oriola, posant el 71-45. Més 36, Reial Madrid. Pilota pel... Més 26, perdó, Reial Madrid. Pilota per a Valde de 3, falla. Rebot per Andrés Feliz. No anota. Torna a agafar el rebot, torna a fallar. Rebot ara per Jantunen.
2: 3 seguits.
20: Sí, sí, 3 rebots ofensius seguits.
0: I 2 de Feliz,
20: Sí, sí, Andrés Feliz. Pilota ja per Campasso, l'obra per Oke, queda 3, queda curt, rebot, ara! Rebot per Minchev, cap a Chibuzo Agbo, baixa la pilota, la deixa ara per Rafa Villar, posa la directa, la deixa dintre la pintura per Minchev, que anota dos puntets més, Jordan Minchev, i posa el 71-47, més 24, Reial Madrid. Vinga, va, juguem amb somriure, Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. A Valde, cap a Campasso. Campasso aprofita el bloqueig de Jantunen. L'obra pel triple de Okeke. Triple del Reial Madrid. Triple equívoc.
4: Equívoc Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
20: 74-47, capicua, que no agrada, no ens agrada gens. I ara rep una xapa espectacular, Gerard Fernández d'Andrés Feliz, contraatac del Real Madrid, l'obren, combinen molt bé, un altre triple que falla ara. Okeke, però rebot llarg pel Real Madrid, només llança de 3, llança Feliz, falla Feliz, finalment la pilota se'n va per línia de banda i serà pilota pel Quintanars Manresa. Ens estan torejant, companys.
0: Sí, sí, hem vingut a la plaça de toros i ens estan...
20: I vinga, pilota pel Manresa, a veure si podem aixugar una miqueta aquesta desavantatge entre Colenda a pista, un altre canvi. Rètols Porquet!
5: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
20: Ja no demana ni temps mort, Diego Campo, en aquests primers 5 minuts de tercer quart. Pilota per Villar, la deixa per Minchev. Minchev espera l'arribada de Bassas, que també ha entrat a pista. Un altre canvi, Rètols Porquet. La combina amb Minchev de 3, que era curt. I el rebot ja és pel Real Madrid, per Pròxida, cap a Campazzo. Campazzo se'n va pel mig entre Onguenda i Villar. Per sort, ha recuperat la posició Onguenda, li ha clavat una xapa, contraatac ara del Manresa. Minchev no anota, rebot, finalment, és a...
21: Villar?
20: Assenyalen falta,
21: sí,
20: personal.
21: Sí, falta de Rafa Villar. Està el partit molt estrany.
2: Sí, està.
21: S'ha descontrolat totalment.
20: I això sembla que beneficia el Madrid.
21: Sí,
20: sembla,
21: bueno, sí, clar.
20: El descontrol, el Madrid que només, als últims instants, només intenta llançaments de 3 amb la qualitat que té. Mira, que ha intentat fer Campazzo amb la darrera jugada. I sí, ara sí que demana temps mort Diego Campo. Amb aquest 74-47 anem a fer un descans.
6: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
20: Alegrem-nos una mica. Recordem l'School of Dance, que estaríem al Nou Congost.
7: L'School of Dance, on neixen les nostres dancers.
20: Queda encara molt partit. Anem a millorar una mica en atac, potser també.
2: També. No, és complicat, eh? Situacions així, tu vols, però veus que no arribes. Aquí l'últim triple d'Okeke, que el Minchev ha arribat tard, no ha viatjat en el passe, ha viatjat un segon, no reacciones de la mateixa manera quan veus el marcador, i el marcador ho estan veient constantment, i això fa que vagi baixant la teva intensitat, per molt que vulguis, i per molt que el Campo les estigui demanant que ho facin, és complicat jugar quan veus que realment opcions de competir tampoc l'estàs tenint. Queda sí, el punt d'orgull de dir, ostres, anem a millorar el final, no? Però són situacions complicades per al jugador, evidentment, per a Diego Campo i el staff. Això no és el que tu tens en ment quan estàs preparant el partit, no?
20: Doncs vinga, més 27 pel Real Madrid.
0: No sé si heu vist el grafisme.
21: Sí, sí, l'estadística del...
20: Sí, sí, del rebot, sí, sí. Sí, sí. 36-16. Sí, primer tir lliure que anota, viatges Massaners, viatges de confiança. Chuma Okeke, 75-47, segon intent, també anota, assegurant el tir, Okeke.
9: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
20: Vinga, va, 76-47. Pilota per Rafa Villar. Darrers 5 minuts de tercer quart. Minchev per Villar. Villar aturat al perímetre exterior. Combina amb Colenda, fa una finta, molt bé. Llança mitja distància. Nota! Lucas Colenda, 76-49. Més 27, altre cop. Real Madrid. Baixa la pilota Campazzo. Anem a jugar en control. Control grup, solucions tecnològiques per empreses. Andrés Feliz amb la pilota. Feliz bota, la deixa ara per Pròxida de 3, falla Pròxida, el rebot, rebot finalment pel Manresa, pilota per Villar, ui, falta personal claríssima d'Okeke, aturant el contraatac.
0: Podria ser disruptiva, no?
2: Sí, sí.
20: Sí, sí.
0: Però un altre cop t'agafa el rebot Campazzo, que hem tingut la sort de que l'ha passat enrere i estava desequilibrat. Són coses que no...
20: Home, és el pitjor equip per intentar millorar, eh, l'Est,
0: sí,
20: també?
0: Sí. No,
20: pilota, sí, per Bassas, 76-49. Bassas se'n va cap a l'altra banda, la passada cap a Villar, ha tocat amb el peu Campazzo, i per tant serà un altre servei de banda per Quintanars.
8: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
20: Servirà Ferran Bassas. 4-16 pel final del tercer quart. Ha entrat Onguenda a pista. Un altre canvi, rètols Porquet. I hi ha una falta personal en atac d'Onguenda. Compte, compte, compte.
21: Serà la quarta i es queixa molt, el jugador del Manresa, perquè jo crec que reclamava que la falta li havien fet amb ell. A veure si podem veure la repetició.
20: Veurem ara la repetició d'Onguenda, perquè jo no he vist que hagi fet cap... Però si ha topat més amb el...
21: Però com que està en moviment...
20: El seu company.
21: Fica un bloqueig a Onguenda, com diu el Fernando, està una mica en moviment i s'estampa contra ell, però Chida, i entenen els àrbitres que la falta és en atac.
20: Que em passo amb la pilota cap a Andrés Feliz, a la pica de 3, triple de Feliz, triple del Madrid, triple equívoc.
8: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
20: Arriben els 30 punts, 79-49, la màxima del Real Madrid. Bassas cap a Villar, a la banda per Colenda, a l'extrem cap a Minchev, i hi ha una falta personal sobre Colenda de Pròxida. Amb aquest 79-49, fa mal ja aquests 30 punts. Se n'hem anat amb 24 i ja són 30. Serà servei de banda pel Manresa. Ha tornat Oriola, se n'ha anat Onguenda, un altre canvi. Rètols Porquet.
10: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
20: Oriola cap a Bassas a la banda per Villar. Villar, que li deixaven espai per llançar, Campasso, finalment no s'ha atrevit. Villar, finalment s'atreveix a llançar de 3 i triple de Rafa Villar. Triple, Kitzenas, triple equívoc.
8: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
20: Li anirà bé per la moral aquest triple a Rafa Villar, 79-52, Pròxida amb la pilota, llança, molt forçat, però és que hi ha falta personal de Lucas Colenda, assenyalen els àrbitres, i per tant tornaran a anar a la línia de tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança, 3-10 pel final del tercer quart. Clara, la falta...
21: Sí, de Colenda, com deies tu, dos tirs lliures per Pròxida i hi ha un canvi al Kitzenas Manresa. Josep, se'n va Minchev i entra Timmy Allen.
20: Doncs vinga!
10: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
20: El primer tir lliure, anota Pròxida, viatges Massaners, viatges de confiança, 80-52. Esperem una miqueta més de Timmy Allen en atac, també. En el partit d'avui, de moment, porta 7 puntets. Segon intent de Pròxida, també anota Pròxida, viatges Massaners, Pròxida assegurant el tir.
11: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
20: Baixa la pilota Rafa Villar, 81-52, més 29, Real Madrid. Pierre Oriola, Pierre, espera l'arribada de Bassas a la banda per Colenda de 3, queda curt, el rebot llarg, rebot per Bassas haurà de passar, sí, cap a Timmy Allen. Allen, ens queden 6 segons, Timmy Allen vol fer jugada a Timmy, no, sí, combina amb Rafa Villar, que troba forat, llança molt forçat, però anota, i a més és un 2-1, amb la falta personal que ha rebut Rafa Villar de Maledon,
0: no,
20: de Sar.
0: Olivier Sar,
20: i serà tir lliure addicional.
0: Bé, ara s'ha atacat bé, amb paciència, buscant la millor opció i bé, Rafa Villar atacant el contrapeu a Olivier.
20: Entre Pradilla, se'n va, o què? Que un altre canvi. Rètols Porquet.
10: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
20: El tir lliure addicional de Rafa Villar, viatges Massaners, viatges de confiança, ha fallat Villar, rep un cop amb el rebot d'Oliver Sarr, no xiulen res els àrbitres, Campasso cap a Pradilla. Aquest per Sergi Llull, que combina amb Pradilla, la intercepta molt bé Ferran Bassas. Bona defensa aquí de Kitzenas. I serà un servei de fons pel Real Madrid. Amb aquest 81-54, mira, se'n va Rafa Villar. Bona actuació de Rafa Villar en els darrers instants. Entra Hugo Benítez, un altre canvi. Rètols Porquet. Serveix Campasso. Lluny cap a Llull. Aquest per Campasso li intenta fer un aliup. Que no ha pogut combinar bé amb Sarr, recupera la pilota al Manresa, recupera Benítez cap a Timmy, aquest a la banda per Colenda, bota Colenda, intenta penetrar Colenda davant de Pròxida, no pot, l'ha d'obrir cap a Benítez, combina amb Oriol altre cop, Hugo Benítez, la banda per per Bassas, cap a Oriola, molt forçat, no ha pogut anotar, i en el rebot els àrbitres assenyalen falta personal.
2: No, lluita. I pilota per Manresa per la fletxa, no?
21: Sí, diria que sí. Aquí Oriola ha hagut de finalitzar gairebé com podia.
20: D'esquena, sí, d'esquena, cistella.
2: L'ha xivat molt d'or, sí, molt massa tard.
20: Massa tard, i finalment pilota pel Manresa, Hugo Benítez que llança, falla, però allà estava molt ben el rebot, Timmy Allen, i posant el 81-56, més 25, Real Madrid, és el novè punt d'Allen, neteja Campazzo, davant té Hugo Benítez, Campazzo, combina molt bé per Sarr, que es penja, es maixa, la trenca, Olivier Sarr, i posa el 83-56. És la sisena assistència ja de Facu Campazzo, minut i mig pel final del tercer quart, molt forçat Hugo Benítez, no anota, però finalment la pilota serà per Kitzenàs, Manresa. Veiem la repetició, la penetració de Hugo Benítez.
0: Podíem haver pitat falta, eh?
20: Falta personal. Pilota que servirà Kitzenàs. Estem veient ara les darreres jugades del Manresa. Serveix de fons Hugo Benítez. La passa cap a... Ui, ens hem menjat els 5 segons per servir de fons. Serveix ja el Real Madrid. La té Sergi Llull. Llull segueix votant. Per allà està Sarr, nou bloqueig. Segueix Sergi Llull, llança a mitja distància. Falla Llull, el rebot. L'últim en tocar crec que ha estat Sarr. No, diuen que ha estat Hugo Benítez. Assenyalen a Hugo Benítez i per tant serà servei de fons pel Real Madrid amb 14 segons de nou. Maledon obre per Sarr, aquest per Sergi Llull, 1-10 pel final del tercer quart. Llull cap a Maledon, se'n va cap a la banda, davant Hugo Benítez, Maledon a la remanguiller, la passa cap a Sarr de 3, falla, el rebot llarg, finalment els àrbitres assenyalen falta personal de Kolenda.
21: Sí, tercera del polonès en la lluita pel rebot sobre Abalde.
20: I a 1-0-3 pel final del tercer quart. Com l'heu vist, companys?
21: Just, estan lluitant justeta, els dos pel rebot, no? Sí que és veritat que Kolenda potser l'agafa lleugerament quan la pilota li està caient a sobre Abalde. És una falta xiulable, jo crec.
20: Doncs vinga, anota avui, el primer.
0: Avui no opinaré dels arbitratges perquè no...
20: No toca tampoc, no val la pena, home. Anota el primer, però falla el segon. Viatges Massaners, viatges de confiança, però una altra falta personal ara sobre el rebot que havia capturat Oliver Sarr. I ara serà Sarr qui anirà a la línia de tirs lliures.
21: Ara la falta és d'Oriola, la seva segona, i el rebot avui està sent... Bueno, crec que és potser dels dies que pitjor he vist el Manresa en el rebot, perquè el Madrid també l'està carregant molt bé i està fent molt bona feina, però és que ara mateix el Madrid dobla el Manresa en rebots, és 40-20 a l'estadística, per tant fa mal de veure.
0: Mira, abans del partit els dos equips tenien una mitjana de 44 rebots al Madrid, 32 al Manresa.
20: Mira, un altre rebot, ha fallat el segon Sarr, viatges Massaners, viatges de confiança, torna a tenir la pilota al Madrid, llança de 3, Llull falla, rebot, ara sí, el rebot per Timmy Allen, vinga va, hem de jugar amb un somriure, Clínica La Dental Doctor Lamadín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Bassas ha fet una passada allà, dos jugadors del Real Madrid, no s'havia mogut Oriola, no s'han entès Bassas i Oriola, cosa estranya, i pilota ja per Maledon, queda mig minut pel final del tercer quart i una altra falta personal, en aquest cas sembla d'Oriola una altra vegada.
21: Em sembla que és d'Hugo Benítez.
20: Ah, Hugo Benítez.
21: Sí, que estava per allà, és el que ha ficat la mà al finalitzar Pradilla. Sí,
20: falta clara d'Hugo Benítez.
21: La tercera.
20: I vinga, tirs lliures ara per Jaime Pradilla. Es produeixen canvis, se'n va Bassas i Oriola, ha entrat Minchev.
21: Quines cares, de Bassas i Oriola anant cap a la banqueta.
20: Sí, són canvis. Rètols Porquet.
12: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
20: Pradilla, el primer, cap a dins, viatges Massaners, viatges de confiança, tornen els 30 punts, que crec que és la màxima, pot ser?
0: Sí.
20: 86-56, segon intent, Viatges Massaners, viatges de confiança per Jaime Pradilla, aquest jugador de Saragossa, a la pivot, ex del València, llança Pradilla, falla, el rebot, home, el rebot és per Colenda, bé, vinga, va, cap a Hugo Benítez, vinga, Benítez, darrers 20 segons, de tercer quart, Hugo Benítez segueix votant, davant té a Maledon, Benítez, cap a Timmy Allen, ens queden 10 segons, Timmy, vol penetrar, perd la pilota, Timmy Allen, que no és l'Allen dels darrers dos partits avui, la recupera el Madrid, la té Llull, que voldrà llançar una mandarina d'aquelles de sempre, falla Llull, acaba el tercer quart amb el resultat de Reial Madrid 86, Quinsanars Manresa 56. Anem a fer un descans.
13: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
20: Doncs home, perdíem de 24, ara perdem de 30. Encara s'ha arreglat bé la cosa. Són 6, ens han augmentat 6 la diferència, Fernando.
2: Sí, esperem que en el darrer quart
20: això
2: puguem millorar aquesta diferència a favor nostre, no? No estem competint, jo crec que potser els dos primers minuts sí que semblava que podíem competir, però quan el Madrid ha ficat tot el que té, pues, ens estan fent molt, molt de mal, i el Manresa cada vegada està anant cap enrere, no? en aquest partit,
21: sí, sí, sí.
2: Només és aquest partit que ja, bueno, està jugant contra un top a Europa, i però sí que és cert que potser l'actitud i hi ha algun punt que no és només del joc, sinó de l'actitud del jugador,
21: sí
2: que no s'està veient tot el que podríem donar, que és el que abans comentava, de, ostres, tu veus el marcador, veus la diferència i sí que vols defensar i sí que vols arribar.

0: que fa que s'acrescenti tot, que hi hagi problemes que segurament es vegin més grossos del que són, però bé, queden 10 minuts a intentar doncs donar una millor cara.
1: Vinga, començarà ja el darrer quart amb en servei de banda pel Reial Madrid.
2: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
1: Vinga, hem de jugar en control. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. La té Sergi Llull, que cau i rep la falta personal de J.D. Notei.
0: Està Notei amb una cara ja que no s'ho acaba de creure, increïble.
1: La quarta ja de Notei. Només han passat 10 segons de darrer quart i ja s'ha carregat amb la seva quarta falta personal Notei. Servirà el Reial Madrid mitjançant Llull. Els serveis del Motxo que estan netejant la zona on havia caigut Sergi Llull. Serveix el 23 del Reial Madrid, la deixa per Maledon. Maledon marcat momentàniament per Minchevas, queda sol, clar. Hi ha hagut un mismatch, s'ha quedat sol. Ara Sar per esmaixar i trencar-la, anotant dos puntets més. 88 a 56, més 32. Reial Madrid, Benítez cap a Chibuzo Agbo, aquest per Notei, a l'altra banda cap a Timmy Allen, el tanquen però la passa bé cap a Minchev, que troba forat, anota Minchev, ara ho passat 88 a 58, 13 punt, és una de les notes positives potser, l'actuació de Minchev, la tornada de Benítez i d'Oriola i ja tenim
3: i ja està,
1: sí, Pradilla, mira, recupera la pilota Benítez, la deixa per Allen, contraatac del Manresa, Allen l'obre per J.D. Notei, que fa una finta, llança de 3, triple de J.D. Notei, triple Kibuk.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: 88 a 61 i ara ens hem quedat tots paralitzats. Anota Pradilla, que només faltava que li poséssim una catifa vermella al terra. 90-61, a punt de perdre la pilota Notei. Els àrbitres diuen que ha tocat amb el peu a Llull i per tant serà servei de banda per a Quitzenàs Manresa.
3: Un altre partit que presumptament ens farà més de 100 punts,
1: Presumptament, home, jo crec que el Madrid amb 10 minuts, amb 8 minuts, anotarà 10 punts segur.
3: Te'n farà més de 10, però
1: sí.
3: Que tenim problema.
1: Sí, però és això, no era el dia que podíem arribar a millorar en defensa. Tenim un dels millors atacs d'Europa davant, com és el Reial Madrid, quan ara Chibuzo Agbo anota de 3, Agbo, triple de Chibuzo Agbo, triple Kibuk.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: I a més ha rebut la falta personal de Pradilla.
0: Vinga, un 3-1, a una acció, a veure si l'equip s'anima una miqueta.
1: Vinga, Chibuzo, a veure si podem assegurar el tir amb aquest tir lliure, Chibuzo Agbo.
4: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
5: No, dic que en la defensa aquesta última ha quedat bastant retratat, com no s'ha de defensar, no? I això demostra que no s'està. Tot i que està fent 13 punts, que és un jugador que s'ha de deixar anar ofensivament, però defensivament s'ha de deixar anar molt més per aquesta falta que ha fet és de no estar en el partit, no?
1: Okay, que ha entrat a pista, substituint a Pradilla, canvi, Rètols Porquet.
4: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
1: Doncs sí que ha assegurat el tir Agbo amb el 3-1, 4 puntets, anota Agbo, 90-65, el darrer parcial, un parcial bonic, 2-9, favorable al Quitzenàs Manresa. Pilota ja pel Reial Madrid, a punt de perdre la pilota, la recupera. Finalment, Nick Smith combina amb Sart i rep la falta personal, ara de Agbo.
0: D'Agbo pot ser, que era el que tenia la mà alçada, sí, segona falta personal d'Agbo, quan veiem aquí la penetració, l'intent d'anar cap a cistell de Sar, l'ha tallat el jugador del Manresa i tindrà.
3: L'ha de fer perquè Minchev el supera molt fàcil i, bueno...
1: 25 amunt al Reial Madrid, que tindrà tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança, nota el primer, Olivier Sar. Posa el 91 a 65. Segon intent per Sar, per encara posar més terra de per mig. Anota també, assegurant el tir, Sar.
4: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
1: 92 a 65. Més 37. Més 27, perdó. Reial Madrid. Hugo Benítez cap a Timmy Allen. Timmy

0: per allà està Minchev, Timi es queda sol, llançada de 3 amb el bloqueig de Minchev, falla Timi, el rebot per Sar i ja baixa la pilota al Real Madrid mitjançant Smith, Nick Smith Jr., que vol penetrar tant sí com no i fa un 2-1, anota Nick Smith i a més rep la falta personal.
1: Si és de Noté i serà la cinquena
0: de Timmy Allen marxa, sí, això sí.
1: I la falta és de Notell,
0: però
1: sí.
0: La falta de Notell, que és la cinquena.
1: Per tant, haurà de marxar també.
0: Marxa eliminat per 5 faltes personals. No, no ha fet una bona actuació Notell avui en el partit d'avui. Notell és substituït. Veurem per Colenda. Un canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Mentrestant ha anotat el tir lliure addicional, viatges Massaners, viatges de confiança. El jugador Nick Smith, posant el 95-65, tornen els 30 d'avantatge. Colenda que vol combinar amb Magbo, però rep la falta personal de Mika Jantunen, que és tot just la primera, Marc.
1: Primera del nou jugador, un dels nous fitxatges del Madrid aquesta temporada. Hi haurà més canvis. Josep, el Quinzanas Manresa, se'n va Hugo Benítez i entra Rafa Villar.
0: Doncs vinga, canvis, Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Un Rafa Villar que ha estat, també és una de les altres notes positives. Bona actuació de Rafa Villar en el partit d'avui.
3: Sí, Rafa, és com deia Ocampo ja a la prèvia, és un exemple del que s'ha de fer.
0: Ongenda, amb la pilota, la deixa per Colenda, que penetra amb força, nota Lucas Colenda, 95-67, 7-18 pel final del partit, neteja el Facu, cap a Smith, aquest per Campazzo, que vol penetrar, fa una finta, l'obre pel triple de Pròixida, falla, el rebot per Campazzo, que la torna a obrir per Pròixida, falla, però en el llançament de 3, però ha rebut la falta personal. I apa, 3 tirs lliures per Pròixida, que tindrà viatges Massaners, viatges de confiança. De què ha estat la falta, Marc?
1: La falta, Josep, ha estat de Chibuzo Agbo, sí, la tercera.
0: Se n'ha anat a la banqueta Agbo, entre Pablo Tamba, un altre canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Anota el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança. Gabriel Pròixida. Mini bronca d'Ocampo a la banqueta, amb algun dels jugadors que estan a la banqueta. Nota, mentrestant, el segon tir lliure a Pròixida. Viatges Massaners, viatges de confiança, tornen als 30 punts. 97-67 i el tercer tir lliure, també la nota a Pròixida, assegurant el tir.
2: Assegurances Piñero. Assegurem el tir.
0: 98-67, lateja Colenda a l'interior, molt bé, a l'Iup, cap a Ongenda, que es maixa i posa el 98-69. Bona jugada ara de Quintanàs Manresa, jugant ràpid i combinant bé Colenda amb Ongenda. I ara el Madrid, que semblava que anava a perdre la pilota, però ha rebut la falta personal. Jantunen de Tamba.
1: De Tamba, sí, el Manresa ja estava en bonus. És la cinquena falta aquest quart de l'equip de Diego Campo.
0: Una altra vegada el tir lliure.
1: Exacte.
0: I vinga. Quan veiem repetir la bona combinació, l'aliup d'Ongenda, de Colenda per Ongenda, i ara està Ocampo parlant amb Pablo Tamba, suposo, sobre aquesta falta personal que ha fet el jugador de Quintanàs Manresa. Mentrestant falla el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, Mika Jantunen. Tindrà encara una segona oportunitat. Llança Jantunen, anota aquest sí, viatges Massaners, viatges de confiança, 99-69, més 30 Real Madrid, 6-45 pel final del partit, baixa la pilota Villar, vinga va, juguem amb somriure, Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure, de la Catalunya Central, llança un gen de mitja volta, no anota, però rebot per Villar, que deixa cap a Minchev i altre cop per Rafa Villar. Villar troba forat, l'obre ara a la banda per Colenda, l'obre aquest, la centra pel triple de Minchev, que queda curt, i ja té la pilota el Real Madrid. Nick Smith, per allà està Jantunen, Smith demana que es mogui Pròixida, Smith troba forat, llança, falla la safateta, bona defensa d'Ongenda, a punt de perdre la pilota Pablo Tamba, se li ha descontrolat, l'ha recuperat i la deixa per Rafa Villar, 6 minuts pel final, Villar Segueix votant, ens queden 10 segons. Aquest l'obre per Colenda de 3, falla Colenda i el rebot és pel Madrid. No estem encertats de cara al tir exterior. La té Campasso. Campasso l'obre per Okeke de 3 i hi ha falta personal abans. A falta de Villar sobre Campasso. I tornaran a la línia de tirs lliures, en aquest cas, a Facundo Campasso. I vinga, quants tirs lliures ha tirat el Real Madrid en el partit d'avui?
1: Doncs 34, un total de 35 ja.
0: 35. El primer tir lliure que la nota, Viatges Massaners, Viatges de confiança. Arriben als 100 punts. El Real Madrid tindrà una segona oportunitat, Mika Jantunen, també anota, Viatges Massaners, Viatges de confiança, assegurant el tir, Jantunen.
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: M'agradaria cantar el d'assegurar el tir amb els jugadors del Manresa, però és que hi han anat tan poc a la línia de tirs lliures que qui assegura més el tir avui és el Real Madrid. Colenda, la passada forçada, però la recupera Villar. Rafa Villar, ens queden 3 segons, llança de 3, Rafa, falla, Rafa, el rebot és per Ongenda, i hi ha falta personal en el rebot de Jantunen, la segona, tot just la tercera d'equip del Real Madrid, 5-24 pel final del partit, i veurem si podem anotar en aquesta jugada, serveix de fons Rafa Villar per Colenda, Colenda per Ongenda, Ongenda cap a Rafa, per Campasso, ens queden 6 segons, Campasso per Tamba, que per Minxé, celebrada jugant, ens queden 2 segons, llança de 3 Minxé, bueno, xafava en línia, finalment no anota, però recupera Colenda, Colenda espera que es mogui algú, no es mou ningú, però la passa molt bé per Ongenda, que anota, i a més, falta personal, ha anotat Ongenda, 2-1, a 5 minuts clavats pel final del partit, i ha rebut la falta personal de Pròixida.
1: Exacte, tercera de l'italià. L'ha trobat molt bé aquí Colenda, a Ongenda. I clar, Ongenda doncs, està sol a la cistella amb un jugador més petit al davant, doncs fa el que ha de fer, no? Penjar-se, i a més aconsegueix treure aquesta falta. I a veure si en aquests últims minuts podem reduir aquesta diferència dels 30 punts.
0: Doncs vinga, anota el tir lliure addicional, Ongenda. Ell sí que és una assegurança.
2: Assegurances Piñero. Assegurem el tir.
0: 101-72. Més 29, Real Madrid. 4-50 pel final del partit. Nick Smith, l'obre ara per Jantunen, altre cop per Smith, vol penetrar davant de Colenda, bona defensa, però igualment Nick Smith anota davant de Colenda, 103-72. 4,5 pel final. Baixa la pilota precisament Lucas Colenda. Cap a Villar, a la banda. Per Pablo Tamba, fa una finta, vol penetrar, mitja volta de Tamba, llança, anota, Pablo Tamba, 103-74, els dos primers punts de Pablo Tamba en el partit d'avui, es queda ara sol perquè llanci Smith, falla, el rebot és per Campasso. Quants rebots deu portar ja Campasso?
1: 3, d'ofensius 3. D'ofensius 3.
0: Campasso, aspecte rebotejador. Mira, penetra Campasso, l'obre ara perquè es quedi sol Jantunen de 3. Triple de Mika Jantunen, triple del Real Madrid, triple equívoc.
4: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: 106-74, ara es queda sol, solíssim. A Ongenda, passada de Villar, fa una esmaixada a Ongenda. Posant el 106-76, ara un altre triple que juga el Madrid, no anota Okeke, però el rebot és pel Madrid, que s'està fartant de llançar triples fallant-los i agafant rebots, i ara els àrbitres no sé què assenyalen, no sé què han assenyalat, no sé si hi ha algun problema
3: amb
0: el
3: rellotge,
0: temps.
3: Algú de rellotge, no, sembla?
0: Sí, hi deu haver algun tema amb el rellotge, revisaran... El tema de la possessió pot ser...
3: Sembla que no ha tocat... No ha tocat a l'ella, no?
1: No.
3: No.
1: Sí,
3: no.
1: Estan revisant el rellotge de possessió, com deia l'Aleix.
0: Que en el cas de que no hagi tocat a ella, havia de seguir la possessió i no tornar a reiniciar. El rebot havia estat després per Mika Jantunen. I vinga, va, estem tots una mica moixos. Hem d'estar una mica més contents. Amb Clínica La Dental, doctora Marín, somriure amb la doctora Marín. 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. A 3:30, pel final, es produeixen canvis. Se'n va Colenda, se'n va Onguenda. Dos dels jugadors que ja se'n van ara a la banqueta. Ha entrat Chibuzo Agbo, ha entrat Gerard Fernández, doble canvi, Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Servirà de banda al Reial Madrid mitjançant Llull, que combina amb Feliz, aquest per Llull. Llull cap a Pradilla a l'interior, que anota, i a més, una altra falta personal ara de Pablo Tamba sobre Pradilla. Es veu a...
1: Fixa't la imatge, eh? Sí.
0: Diego Campo... emprenyat amb aquestes faltes personals perquè arribem tard i clar...
3: Arribem tard a tot, eh?
0: A tot, sí,
1: no,
0: sí.
1: No és que estigui emprenyat ja al Campo, que segur que també, però a mi la cara m'ha semblat ja de desesperat, eh?
0: Sí. Tir lliure, Viatges Massaners, addicional, Viatges de confiança, llança, nota, Pradilla, posant el 109-76, més 33... I ja baixa la pilota Gerard Fernández cap a Pierre Oriola, que també ha entrat a pista. Un altre canvi, Rètols Porquet, la deixa per Rafa Villar, aquest per Oriola, dintre la pintura, ha d'obrir per Pablo Tamba. Ens queden 10 segons, Pablo Tamba cap a Chibuzo Agbo, a la banda per Villar, fa una finta, però no penetra, la deixa per Agbo, que sí que s'ha la juga de 3, fa aigua, rebot per Oriola, llança, no anota, no xiulen res als àrbitres, pilota pel al Madrid, darrers 3 minuts de partit, l'intent triple de Prochida que no anota, però el rebot és pel Madrid, per Pradilla, que combina l'interior, porta enrere cap a Feliz, que anota, i vinga, 111-76, la màxima, més 35, pilota per Villar, que acabi ja, per
1: que
0: favor,
1: s'acabi ja.
0: Que s'acabi ja, bueno, jo ja ho pensava al segon quart, que s'acabi ja, perquè aquí no hi tindrem res a fer. Villar, ens queden 7 segons, se la torna a jugar de 3, falla Villar, el rebot que és pel Madrid, contraatac, Llull cap a dintre, cap a Sar, i què fa Sar? Un 2-1, no només anota, sinó que a més, falta personal de Rafa Villar, amb aquest 113-76, arribaran a 40, eh? Podria molt ben ser. Aquests minuts ja...
3: 40 no sé, perquè ells ja han baixat 4 marxes.
0: Sí, però és que nosaltres ja anem en punt mort, eh?
1: No em sembla.
0: Anem en punt mort nosaltres a l'eix, eh?
3: No, sí, però...
0: I vinga, 113-76, estan a 3, eh, l'eix, dels 40.
3: Ah, dels 40
0: sí,
3: de diferència.
0: Dels 40 sí. De diferència, sí, sí.
3: Pensava que deia 140. Dic, no,
0: ah, no, home, no. Com vols que... Home, no. Estem malament, però no tant. 113-76 ha errat el llançament addicional. Sar, pilota ja pel Manresa. Pilota per Hugo Benítez. 2-0-5 pel final del partit. Benítez cap a Allen. Allen a l'interior, molt bé per Oriola, que anota dos puntets més. I posa el 113-78, més 35. Reial Madrid. És Andrés Feliz. Feliz segueix votant, es passa per dintre la pintura, l'obra però pel triple de Sart, la triple d'Oliver Sart, triple del Madrid, triple Quívoc Albert Disseny.
4: Quívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Ara troba forat Pablo Tamba, que es maixa, la trenca Pablo Tamba, posant el 116-80, a 1:34 pel final, Andrés Feliz. Evidentment ara no hi ha gens de tensió en aquest partit, ni per una banda ni per l'altra. Pilota per Sart, a l'interior, marcat per Oriola, no anota, però rep la falta personal de Pierre Oriola i per tant Sart anirà a la línia de tirs lliures. És dels partits que costa més
1: sí.
0: de viure i de narrar, perquè estàs, tens també impotència, la que mostrava Diego Campo amb l'expressió corporal fa uns instants, també la tenim nosaltres des d'aquí, des d'Estudis. I tindrà els llançaments de tirs lliure, Viatges Massaners, Viatges de confiança, Sart, el primer cap a dins, posant el 117-80, 1:24 pel final del partit, segon intent per Oliver Sart, Viatges Massaners, Viatges de confiança, nota també, 118-80, és tota una assegurança, Oliver Sart, en el tir lliure.
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: Vinga, 118-80. Pilota per Oriola, cap a Timmy Allen. Allen, cap a Tamba, aquest a la banda. Per Hugo Benítez, Hugo Benítez altre cop per Tamba, ens queden 8 segons. Timmy Allen penetra, Timmy Allen safata, Timmy Allen anota. I posa el 118-82. Un minut pel final del partit. És Andrés Feliz, que està molt marcat per Hugo Benítez. Andrés Feliz cap a Pradilla, la banda per Sergi Llull, combina amb Pradilla. Pradilla no sap a qui passar, d'esquena Cistella, l'obre pel triple de Llull, falla Llull, el rebot és per Hugo Benítez, vinga, va, darrers 40 segons. Benítez cap a Allen, Allen segueix votant, s'atura, la deixa Benítez a la banda per Geri, ha interceptat la pilota al Madrid, contraatac ràpid cap a Sergi Llull, que anota dos puntets més, posa el 120-82, més 38, Allen amb la pilota, Allen farà jugada, Allen farà jugada, la passa a l'interior cap a Pierre Oriola i la falta ha estat de Pròxida sobre Pierre Oriola. Els darrers 20 segons i 4 dècimes, Pierre Oriola que anirà a la línia a tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança. Sabíem que era difícil, sabíem que era una quimera aconseguir la victòria al Movistar Center. Falla el primer tir lliure Pierre Oriola mentrestant. Però clar, hi ha maneres i maneres de perdre, no, Fernando?
5: Sí, és el que acabes de dir tu, és com hem perdut, no? Per mi és millor perdre aquest partit ara que no d'aquí uns mesos, perdre sí, 40, és millor perdre un partit de 40 que no 40 partits d'un, i ara sí que realment has de millorar. El dimarts no pots anar amb aquesta actitud ni amb aquesta imatge ni amb...
0: 3 segons, 2 segons, llança Llull de 3, falla Llull, l'últim intent, acaba el partit, final del partit, victòria del Real Madrid 120-83 davant d'un Quintanars Manresa que no ha tingut cap mena d'opció d'endur-se la victòria al Movistar Arena. Anem a fer un descans.
2: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Final del partit amb aquest avantatge de 37 del Real Madrid. Es saluda Pedro Martínez amb tots els jugadors i amb l'staff tècnic de la Quintanars Manresa. Un partit que no ha tingut història ja des dels primers minuts de partit, on el Madrid ja ha començat a obrir avantatge. Escoltem a Diego Campo, els micròfons de Dazón.
6: ¿Estás buenas o no buenas? Bueno, está claro que no estamos al nivel del Madrid ahora mismo para poder competir. Tenemos muchas cosas que mejorar y creo que un poco definir la realidad. Tenemos, bueno, pues no podemos esperar que hoy Pierre juegue muy bien, porque lleva dos entrenamientos, lo mismo de Hugo, ¿no? Pues al entrar ellos dos, volvemos a cambiar los roles otra vez, a ver si podemos tener un poco de estabilidad y salud y seguimos construyendo.
7: Muy bien, muchas gracias.
0: Això és la part positiva, no? Una de les parts positives és el retorn d'Hugo Benítez, de Pierre Oriola, i això, que vagin agafant una mica de ritme i de confiança.
3: Sens dubte, i amb el poc que han pogut entrenar, i han mostrat el que són capaços de fer, no? Perquè, home, doncs Hugo Benítez, ara no tinc les estadístiques seves davant, però ha fet 5 assistències amb el poc que ha estat a pista, i aportant punts i dirigint a l'equip, i Oriola lluitant allà sota, no? Crec que si s'estabilitza una mica els rols, sí que hi ha coses, moltes coses a millorar, però si s'estabilitza els rols, podrem trobar un equilibri. A part d'això, doncs, també Rafa Villar, no?, ha fet un altre bon partit, però aquestes tres coses, Josep, aquests tres jugadors. Allen sí que ha anotat punts, però Notei ha estat desaparegut. Falta molt, i sobretot en defensa, perquè en atac estàs malament, però anotes 83 punts. Està malament. Llavors s'han de millorar moltes coses, però sobretot l'apartat defensiu.
0: Anem a repassar, Marc, si et sembla, el que són les estadístiques tant generals com individuals dels dos equips.
1: I tant, doncs mira, comencem per les actuacions individuals. El millor jugador, almenys el més ben valorat avui, del Kitzenas Manresa, que ha estat Jordan Minchev. El búlgar ha acabat amb 13 puntets, 5 rebots i 12 de valoració. També Chibuzo Agbo, 12 punts, 11 de valoració per ell. I la veritat és que, almenys quant a números, poca cosa més a destacar del Manresa, el que deia l'Aleix de Rafa Villar, que sí que és veritat que ha fet un bon partit amb números, 5 puntets, 3 assistències, 9 de valoració, també 9 de valoració per exemple per Hugo Benítez o Timmy Allen. I per part del Real Madrid, doncs números bastant més espectaculars els de l'equip de Pedro Martínez. El seu millor jugador avui ha estat Olivier Sarr, que amb només 14 minuts de joc ha anotat 16 punts, ha agafat 4 rebots i ha acabat amb 24 de valoració. També doncs bon partit per exemple de Pradilla, 10 puntets, 8 rebots, 16 de valoració per ell, o d'Andrés Feli, del base dominicà, que ha acabat amb 9 punts, 5 assistències i 16 de valoració. I dels números generals, jo et diria que crida molt l'atenció doncs els percentatges del Madrid: 27 de 38, un 71% d'encert en tirs de 2, 39 tirs lliures ha llançat l'equip de Pedro Martínez, encertant 30, percentatge d'encert del 77%, 48 rebots ha agafat el Madrid pels només 28 del Manresa, 20 més que l'equip de Diego Campo, han donat 25 assistències, només han perdut 13 pilotes, i en canvi doncs el Manresa, que és tot el contrari, 16 assistències però 14 pilotes perdudes, 7 de 26 en triples i només 18 tirs lliures llançats.
0: Ens han superat amb tot.
5: Sí,
0: i clarament, però ja sabíem que sí, que el Madrid no està a l'inici. Ens preguntàvem a la prèvia, doncs si era millor jugar amb el Madrid ara que no pas quan estigui ja rodat. I la veritat, sí, a vegades és millor jugar contra el Madrid a principi, però és que a nosaltres també ens falta rodatge.
5: Ens falten ajustar moltes coses. Diego i l'estaf té molta feina a fer i hem d'esperar que amb Hugo, amb Oriola, Menchev, si tot això es aconsegueix fer una dinàmica... Però bueno, i avui sí que hi ha coses, però és que al davant està el Madrid,
1: sí.
5: I tot i que no han jugat, potser és el partit més relaxat que han tingut entre Eurolliga i ACB,
1: sí.
5: I bueno, és el Madrid que suposo que Pedro i ells volen, no? Aquest no és el Manresa que Diego ni nosaltres ni ningú volem, i hem de esperar que dimarts l'actitud ja sigui diferent i surtin a la pista. És que la sensació de no haver competit des de...
1: És que ha començat, sí. Sí, de fet, no? És que crec que el Manresa no ha anat per davant en cap moment del partit.
5: I no, tot no. Això, bueno, que no passi factures... no, que sí que diu pressionar més, però és que, clar...
1: Sí,
5: al davant tens
1: tens el que tens. Sí, jo deia això d'ara d'anar per davant, perquè home, és evident que perdent de 37 doncs guanyaràs poc durant el partit, però de vegades amb aquests equips que potser doncs venen d'una setmana més llarga els pots sorprendre una mica a l'inici, no? Allò d'agafar 2-3 punts de renda del primer quart, però és que avui no ha estat ni el cas, no? El Madrid ha sortit bé des del principi, a més jo diria que ha anat carburant a mesura que passava el partit.
3: Només recordo una espurna amb empat a 8.
0: Correcte,
5: sí. El primer minut
3: que ha estat allò, però ja no és perdre, sinó la sensació de que no et dona, no et dic per guanyar o perdre, no et dona per competir, no tens aquesta base competitiva de moment per mostrar una cara que dius, bueno, has perdut contra el Madrid, però la setmana que ve vas a Unicaja a casa i tens opcions, no? Perquè has mostrat... No. Jo ara mateix no veig a l'equip capaç de competir.
0: Home,
3: aquesta
0: setmana. A veure, Aleix, ara mateix ningú, després de perdre de 37,
1: sí,
0: ningú
1: però...
0: té... Però
1: a veure, és que...
0: Primer hem de veure el partit de Turquia, a veure com va, i a veure quines sensacions tenim a Turquia després.
1: Sí, i que el Madrid no és baròmetre de res, no et pot servir. Evidentment que a ningú li agrada perdre de 37, i que si és un equip que està a la teva lliga, per molts, moltíssims, moltíssims, moltíssims més milions que tingui de pressupost, que tots sabem ja que un sol jugador del Madrid segurament pot cobrar el que el Manresa es gasta en tota la plantilla, això ja ho sabem, i ha passat sempre, doncs continua sent un equip de la teva lliga al qual t'has d'enfrontar, i a ningú li agrada perdre un partit de gairebé 40 punts, a ningú li agrada no competir, està clar. Però si hi ha un equip contra el qual tu pots dir, escolta, és que per molt que nosaltres donem el 100% o gairebé, és que ells amb un 50-60 ens passen per sobre, és el Madrid. Sí. Llavors, és el que dèieu vosaltres, ja se sabia que avui s'anava al dentista, segurament és un partit que s'agreujarà més o potser pesarà més per com ha arribat l'equip que no pas pel que s'ha vist al mateix partit, però bé, venies d'una victòria entre setmana que també t'havia de servir, jo crec que et servirà per, amb rivals de més del teu nivell, doncs carburar una miqueta més. Entre setmana tens un partit molt complicat a més a Turquia, i per mi la clau és dissabte que ve al Congost.
0: I una cosa és anar a un dentista normal, qualsevol, que pots anar potser amb por, però si vas a Clínica La Dental Doctora Marín, vas amb un somriure, perquè porten més de 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya central. Estem esperant ja la compareixença de Diego Campo en la roda de premsa postpartit, i veurem les explicacions de l'entrenador de Quintanars Manresa, un Manresa doncs que... Bé, 3 jornades de Lliga Endesa, d'augment 3 derrotes davant el Bilbao, davant el Surne Bilbao, un campió de FIBA i Eurocup, davant del Breogán, que m'ha estat de gràcia, i davant del Real Madrid, un dels candidats a guanyar l'Eurolliga. El proper rival del Manresa a Lliga serà, com deia l'Aleix, aquest dissabte vinent a les 6 de la tarda davant de l'Unicaja de Chus Vidorreta, que és un equip que també està en construcció.
5: Bastant, sí.
0: Però que serà duríssim.
5: Manté jugadors. Mira, el canvi més important és el de Vidorreta.
0: Tenim a Diego Campo ja en sala de premsa.
7: Una valoración de l'entrenador Diego Campo. Posteriormente daremos paso al turno de preguntas. Si alguien quiere formular alguna, por favor, que indique su nombre y el medio de comunicación para el que trabaja. Diego, cuando quiera.
8: Buenas tardes. Bueno, enhorabuena al Real Madrid por la victoria. Nosotros hemos salido al partido intentando hacer nuestro guión, pero enseguida su nivel de actividad defensa y sobre todo su gran circulación del balón se ha impuesto totalmente sobre nosotros. Se ve claramente en el parcial 34-22, y debemos mejorar, que en la salida al partido no nos pueden meter 34 puntos. Es evidente que no hemos dado el nivel defensivo, sobre todo en este primer cuarto y medio, y han cogido mucha confianza. Han cogido confianza en el contraataque, en mover el balón, tirar solos, y entonces hemos ido todo el rato detrás. Creo que esa es un poco la sensación de que vas detrás, que no tienes ni muy poca proactividad. En el tercer cuarto, en los primeros minutos, hemos tenido un poco más de clarividencia, sobre todo en ataque y más dureza física, pero en el último minuto y medio mentalmente nos hemos venido abajo, básicamente por esos rebotes ofensivos consecutivos en acciones de tiro y en acciones de tiros libres. Bueno, hemos intentado luchar, eso sí, pero con desacierto, es decir, cuando el Madrid ha empezado a cambiar, bueno, pues nos ha costado mover el balón y sobre todo hacer la transición defensiva después de estos cambios defensivos. Bueno, en resumen, es evidente que ahora mismo no estamos para competir en el nivel que está el Madrid. También es evidente que hemos metido jugadores nuevos que estaban lesionados para acelerar el proceso de adaptación y hemos tenido que cambiar los roles otra vez, y que tenemos que empezar a hacer cosas ya en otro nivel.
7: ¿Preguntas para el entrenador, por favor? Aquí tenemos una.
9: Carles Jodar, El Gancho en directo. Te quería preguntar, un poco por nombres propios, los nuevos jugadores, los que se han incorporado después de lesión. Pero también te quería preguntar por JD, lo hemos visto jugar poco en la segunda parte.
0: Doncs s'ha anat la imatge de la connexió de la roda de premsa de la Real Madrid. Veurem si es pot recuperar, si no. tenen alguns problemes.
9: Y respecto del tema de la actitud defensiva, hoy hablas de que ha habido momentos de buena actitud, pero ha habido momentos que también parecía que detrás falta ese punto de intensidad, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Es una cuestión física, es mental?
10: Bueno, no creo que sea actitud, también es cuestión de capacidad. Si puedes defender, y en la defensa no es todo querer. Hay una capacidad física, atlética, otra de conocimiento del juego, otra evidentemente de intensidad, otra de velocidad. Hay muchas. O sea, ojalá fuese tan fácil decir, no, es esta. Entonces, dentro de todas esas partes que influyen en el nivel defensivo, luego cada un jugador tiene su parte, ¿no? O sea, hay una parte que es de conocimiento, hay otra parte que se...
0: Doncs tenim alguns problemes per poder escoltar la roda de premsa de Diego Campo. Demanem disculpes amb els nostres oients. Escoltem, a veure, ara sí.
10: Actitud, ojalá, porque pones a los cinco que tienen actitud y ya está. Es un nivel mucho más complejo que tenemos que mejorar, es una evidencia. Si mejoramos y somos sólidos defensivamente, puede ser más fácil competir.
9: Y... ¿Te vas preocupado por la derrota o por el cómo ha sido la derrota o seguir adelante?
10: Bueno, ocupado estoy en que mejore el nivel del equipo, pero no hoy, sino desde el principio. Ocupado estoy y estamos en trabajar para mejorar el nivel con el que jugamos. Dependiente de los resultados o no, somos conscientes de cuál es nuestro nivel y que tenemos que mejorarlo y sobre todo ser más consistentes y hacerlo continuadamente, muchas veces, no 2 de 10, sino acercarnos a hacer 7 de 10, 8 de 10.
7: ¿Alguna otra pregunta?
11: Jetsi Marcano, Hispanic Sports Media. Coach, ¿qué considera que le hace falta al Manresa para superar esta nota negativa con la que han comenzado la temporada?
10: Bueno, primero, continuidad en tener al máximo jugadores posibles disponibles para ir construyendo, porque si nos falta uno, luego cambiamos por otro, cambiamos los roles, y entonces cuando estamos en una situación como la nuestra se complica mucho más, porque necesitamos que cada jugador entienda claramente cuál es su rol en el equipo, y para eso necesitas tiempo estando en la misma posición, en el mismo rol, si no es difícil. Y después trabajar mucho y bien sin buscar ninguna excusa. Es decir, la única manera que de mejorar el nivel que das, ofensivo y defensivo, individual y colectivo, es desde la responsabilidad individual, pero trabajando mucho y bien. Y en eso estamos y lo vamos a hacer.
7: Gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta?
10: Gracias.
0: Doncs fins aquí les paraules de Diego Campo en aquesta derrota, aquesta sala de premsa després de la derrota 120-83 a la pista del Real Madrid. Toca continuar, el calendari és el que és, el proper dimarts a partir de les 6 de la tarda, mitja hora abans, estarem aquí els del bàsquet a Ràdio Manresa per viure el que serà una nova jornada, la tercera ja de la Eurocup, partit entre el Bachesehir College d'Istanbul davant de Kitsanas Manresa. Esperem que millori una mica més la imatge de l'equip, Fernando.
5: Sí, hem de confiar en el treball de Diego i en el treball propi de cada jugador individual i després col·lectivament. Evidentment, avui teníem tot un Madrid i per poder competir has d'estar... també crec que ha fet referència a un altre nivell, no?
1: Sí.
5: I avui no estàvem. Aviam, a partir de dimarts que comença aquesta setmana i acaba amb Unicaja, com transcorreix tot, no? I esperem que sí, que nota un canvi a positiu.
0: Gràcies, doncs, Fernando Peñarrubia.
5: A vosaltres.
0: Gràcies. Adéu. També, Marc Rivera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Aleix Cabré.
3: A vosaltres.
0: Gràcies també a tots els nostres oients i gràcies també, evidentment, a Equívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, a Carles Torres, Cassana de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, gràcies a Viatges Massaners, viatges de confiança, a GCD Plus, buscant solucions, a Clínica Dental Doctora Marín, a Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, a Retus Porquet, la millor manera de fer-te veure, a Assegurances Piñero, assegurem el tir, i la School of Dance, on neixen les nostres dancers. Ens tornem a escoltar, com dèiem, el proper dimarts, d'aquí dos dies. El partit comença a les 6 davant el Bachesehir College d'Istanbul. Mitja hora abans, a 6:15 de la tarda, ja estarem els de bàsquet a Ràdio Manresa. El partit d'avui ha acabat, però l'espectacle continua. Adéu-siau, bona tarda.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Repassem ara, Laura, qui es presenta per Girona, Tarragona i Lleida.
2: A Girona hi haurà primària. S'enfrontaran Teresa Jordà i Edna Estrems. I entre aquests dos perfils, Rufián prefereix a Edna Estrems. Per Tarragona hi opta Norma Pujol, que és l'actual vicesecretària de la formació i, per tant, més propera a Junqueras. I a Lleida hi ha Inés Granollers, que opta per repetir com a cap de llista al Congrés.
1: Mentrestant, els comuns, que en els últims dies havien pressionat, Rufián ho heu anat explicant perquè sumés la seva veu al Front Ampli, i avui han evitat pronunciar-se sobre aquest tema, sobre la seva figura.
2: Sí, el ministre Ernest Urtasun evita donar noms i parla d'una candidatura guanyadora.
3: Nosotros queremos aunar alrededor de una candidatura ganadora personas que crean en un modelo de sociedad más justo, más libre y masivo. Nosotros vamos a pedir el voto en esta campaña sobre todo para construir y para convencer a una mayoría de ciudadanos españoles que vale la pena seguir construyendo una sociedad más justa, más libre y más igual.
2: I fa missatge de campanya, assegura que l'objectiu d'aquestes eleccions és frenar la dreta i comparar la formació de Feijó amb la de Abascal.
4: Que Partit Popular i Vox són dos paperetes, però són la mateixa motosserra per a aquest país i que nosaltres no permetrem que governin ni que arribin mai en el govern el proper dia 20.
2: Paraules d'Ernest Urtasun aquest matí durant una visita a Sant Feliu de Llobregat.
1: Això pel que fa a l'entorn dels comuns. La CUP, en canvi, s'inclina per no presentar-se a les generals, tot i que ha sotmès la consulta a la militància.
2: Sí, la direcció de la CUP es decanta per no presentar-se. Tot i així, els cupaires volen ratificar la decisió amb una consulta entre els militants, una consulta que ha començat aquest matí a les 7 i que tenen temps per fer-ho, s'allargarà fins demà a les 12 del migdia. La Mesa Nacional considera que no es donen les condicions polítiques per presentar-se a les generals. De fet, es van presentar l'any 2023 i no van obtenir cap representació.
1: I qui sí que ha oficialitzat el seu candidat és el PSC.
2: Sí, el ministre d'Indústria i de Turisme, Jordi Hereu, serà qui encapçalarà la llista dels socialistes a Catalunya.
5: Us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
2: A les passades eleccions, la cap de llista socialista va ser Meritxell Batet, que l'anterior legislatura va ocupar el càrrec de presidenta del Congrés.
1: 2:12 de la tarda. En plena crisi de l'habitatge, el col·lectiu de mestres i professors docents 080 presentarà una guia per atendre alumnes desnonats a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en les pròximes setmanes. Un document que ja van enviar als centres educatius al març i que durant aquests mesos han anat completant, Laura Polo Delfó.
6: Els docents en defensa de l'habitatge volen presentar la guia al Departament d'Educació i també a la Fiscalia i als advocats de les famílies afectades. Un document amb mesures sobre com ajudar nens i adolescents afectats pels desnonaments que des de març han ampliat. Anna Pérez és membre de 200-080.
7: El que s'estem demanant des de 200-080 i diferents grups de 200 per dret a l'habitatge és la implicació del que és l'administració educativa en tot això, que es posi al costat de l'alumnat defensant els seus drets.
6: Segons dades del Consell General del Poder Judicial, a la ciutat de Barcelona cada setmana hi ha una trentena de desnonaments. Els docents asseguren que en la meitat d'aquests hi ha menors d'edat.
7: Estem vivint en aquests moments, nosaltres coneixem més la realitat de Barcelona, però pel que coneixem és a tot arreu, és quan es produeix un desnonament no hi ha alternativa habitacional. Per tant, estem posant nens i nenes al carrer.
6: Mestres i professors aposten per garantir que aquests infants i adolescents passin el màxim d'hores possibles a l'escola, a més de contactar amb casals i biblioteques.
1: Més coses.
8: L'entrevista del cap de setmana.
1: Hora 14 i gairebé 14 minuts. Saludem Joan Manuel Vilaplana. Bona tarda.
9: Molt bona tarda.
1: Joan Manuel Vilaplana és el director de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya. Episodis d'aiguats i temporals com els que hem viscut aquests últims dies ens deixaran de sorprendre?
9: A veure, sorprendre des del punt de vista de l'impacte que aniran tenint, no, però des del punt de vista de que seran, entre, d'alguna manera els anirem normalitzant perquè seran molt més freqüents, doncs sí, en aquest aspecte ens deixaran de sorprendre, amb la qual vol dir que tenim l'obligació d'estar preparats abans que vinguin.
1: Què podem fer per estar preparats davant d'aquests episodis?
9: Oh, per estar preparats hem de fer fonamentalment dues tipus d'estratègies que van en paral·lel. Una és la que el govern està duent a terme des de fa anys i la fa, doncs, jo diria, amb força encert, que és crear una protecció civil, un sistema de protecció civil robust. Però després n'hi ha una altra de preventiva, d'estratègia, que s'ha de fer molt abans, és a dir, que dura temps. i que aquesta ja no s'ha fet tan bé, que és que el territori, que el país estigui preparat per suportar aquestes situacions. Què vol dir això? Doncs que l'urbanisme, que les ciutats, que les infraestructures no pateixin els danys que pateixen en l'actualitat, no? I en aquest aspecte d'ordenament del territori adaptat i preparat per aquests desastres, doncs tenim molt camí per fer.
1: Els experts insisteixen, de fet, insistiu, ho deies ara, que és imprescindible ordenar millor el territori. Com s'hauria de fer aquesta ordenació i què caldria canviar respecte del model actual?
9: No és fàcil, és un tema complex. Primer el que cal fer és tenir un bon inventari de tots els elements territorials, especialment aquells més sensibles, aquells més vulnerables, que estan exposats en zones inundables. I això es té, per exemple, equipaments públics que són altament sensibles, centres educatius, centres sanitaris, poden ser CAPs, poden ser hospitals, que aquest cop hem vist que han patit, altres elements com residències de gent gran, que són d'alta vulnerabilitat, veure on estan situats en base a les cartografies de perillositat per inundació que té l'ACA. I a partir d'aquí s'ha de fer uns protocols, unes ordres de priorització d'actuació i veure com els hem de protegir o veure, en algun cas, si és necessari reubicar aquest edifici.
1: Hi ha territoris, és veritat que és difícil, no?, apuntar un territori concret, però sí que és veritat que hi ha territoris com el Maresme o la Costa Daurada en què el debat ja no és només com construir, sinó directament si s'ha de construir.
9: Sí. Això perquè, a més, en aquestes comarques s'hi afegeix un altre element, que és la pujada del nivell del mar i l'increment dels temporals marítims a la costa. Nosaltres, des del temporal Glòria, des de fa 6 anys, estem estudiant la problemàtica en el Maresme que té i que presenta la línia de Rodalies R1 entre Badalona i Maresme. I tenim una proposta de deconstrucció d'aquesta línia, i el govern ho sap. I bé, això vol dir no eliminar-la, vol dir deconstruir-la de la seva zona actual i traslladar-la, reconstruir-la en una zona segura. És una visió integral, integradora de conjunt, on s'ha de veure tot el territori, les característiques de tot el territori i els diferents elements causals que provoquen aquesta problemàtica i aleshores anar prenent decisions, no?
1: Joan Manuel Vilaplana, director de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya. Gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Entre els municipis més afectats aquests dies, més enllà de Granollers, hi ha Tordera i Montornès del Vallès, on el temporal va deixar 2 víctimes mortals. La primera, un home de 65 anys, que va morir després del despreniment d'un mur. La segona, un altre home que va perdre la vida en un pàrquing inundat. Una setmana després del temporal, els municipis, Laura, comencen a recuperar la normalitat traient fang i demanant ajudes.
2: A Tordera continuen avaluant els danys provocats per les pluges, que han afectat principalment diverses urbanitzacions del municipi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament treballa en la renovació del pla hidrològic. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
10: Hem de tenir el poble preparat i fer un exercici de mirada llarga per detectar totes les zones vulnerables i que aquests fets, més enllà de tot el que passi a l'entorn més de l'espai del Mont Negre, tot allò que ens pugui arribar a passar d'inundacions de baixos, doncs no passi de cara als propers aiguats que han de venir.
2: I a Montornès s'ha contractat una empresa de neteja específicament per retirar el fang i altres elements dels carrers. A més, durant el cap de setmana, a les tasques de neteja s'hi sumarà un grup de voluntaris d'entitats de la ciutat. José Antonio Montero és l'alcalde en declaracions a Ser Catalunya.
11: Ajudant a les famílies, treure el fang, treure els vehicles que havien quedat atrapats, a fer neteja, treure andròmines de tot tipus.
2: Tots dos alcaldes temen que es repeteixin episodis de pluges torrencials com els del cap de setmana passat. Per això reclamen canvis estructurals en les infraestructures i equipaments dels seus municipis.
1: Avui avancem la previsió del temps. Núria Serau, el canvi és gairebé radical entre el principi i el final de la setmana. Bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda. Avui, un cop més, les màximes es mouran entre els 20 i 25 graus. Demà els valors seran molt similars i dimarts inclús seran més altes. Els canvis els esperem a finals de setmana, quan les temperatures baixen i podrem tindre pluges generalitzades. Avui tenim força núvols inofensius i demà la nuvositat. Sobretot la trobarem a la costa central, nord de la Costa Daurada, sud de la Costa Brava i també entre les comarques de Barcelona i de Girona. Avui, l'estació meteorològica de Barcelona, del Raval, fa 20 anys. I al llarg de tots aquests anys no ha registrat cap glaçada, és a dir, temperatures per sota dels 0 graus. El dia més plujós va ser dissabte passat, amb 190,8 litres per metre quadrat. Quan va començar les dades, el 2007, no es va registrar cap nit tòrrida temperatura per sobre dels 25 graus. I aquest 2026 s'han registrat 64.
1: Gràcies, Núria. Publicitat i tornem.
8: Cadena SER. La Marina
13: está morena. Van donar la notícia que, de manera sobtada i sense cap tipus de motiu, havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, perquè el meu germà era d'Empúria Brava. I va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar... Crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
8: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, amb Jordi Manau.
14: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
15: Tots els nostres continguts.
14: Som a tot arreu. Som al teu costat.
15: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
14: Tot això passa aquí.
16: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
17: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
18: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
17: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Hora 14, amb Gemma Alegrí.
1: Vuit minuts i seran 2:45 de la tarda. Atenció, amb aquestes dades, a Catalunya aproximadament un miler de persones pateixen neuràlgia del trigemin, també coneguda com la malaltia del suïcidi, perquè provoca tant de dolor que molts dels afectats intenten llevar-se la vida. L'Hospital de Sant Pau de Barcelona és centre de referència mundial en el tractament d'aquesta patologia, Susana Ruiz.
20: És una malaltia que provoca un dolor facial molt intens, com explica el doctor Robert Belvis, especialista del Servei de Neurologia de Sant Pau.
21: És una malaltia que, segons l'Organització Mundial de la Salut, és una de les tres malalties amb un dolor més greu de tota la patologia humana.
20: El dolor, habitualment en forma de descàrrega elèctrica, apareix de sobte sense previ avís ni sense desencadenant identificat. La causa de la malaltia sol ser la compressió que una artèria fa sobre el nervi trigemin, el més gran que tenim al cap i que s'encarrega de transmetre la sensibilitat de la cara i de controlar els músculs per mastegar. El tractament inicial sol ser farmacològic, però en alguns pacients no funciona.
21: Es tracta amb medicaments, però un 12% dels malalts al final seran resistents als medicaments i acabaran sometent-se a un procediment quirúrgic.
20: I en aquesta cirurgia, Sant Pau és centre de referència mundial. Hi ha diferents opcions, una de les quals, la microdescompressió vascular, és l'única curativa. La resta tracten els símptomes amb molt bons resultats. Tot i que fa anys que els neuròlegs coneixen la malaltia, encara els sorprèn. Per exemple, quan el pacient dorm, el dolor desapareix.
21: Estàs tot el dia cardat pel dolor, i en canvi arriben les 12 de la nit, te vas a dormir i no te desperten tota la nit. I en llevar-te a les 7 de la matinada resulta que ja comença una altra vegada. És un enigma que encara no resol.
20: La neuràlgia del trigemin és una malaltia poc freqüent, però no rara. Afecta una de cada 10.000 persones.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes infraganti per robar coure les vies del tren a prop de la Sagrera.
2: Els detinguts tenen 17 i 41 anys. Se'ls acusa de robar més de 130 quilos de coure de les vies de tren a prop de la nova estació de la Sagrera i de vendre'ls en una deixalleria de la zona. El noi de 17 anys tenia una ordre de recerca i detenció per un robatori amb força, mentre que l'altre detingut acumula antecedents per fets similars.
1: Dos motoristes han mort en dos accidents de trànsit en les últimes hores, un a Girona, l'altre a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
2: Són un home de 50 anys, veí de Salt, que ha mort aquest matí en un accident a la C-65 a Girona, i un altre home que ha perdut la vida a la C-260 a Castelló d'Empúries. Amb aquestes dues víctimes ja són 98, atenció, 98 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.
1: Mentrestant, a Santa Perpètua de Mogoda, un accident amb dos vehicles a la P7 ha acabat amb 4 ferits.
2: Dos d'ells han estat traslladats en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que els altres han anat a l'Hospital de Mollet han estat menys greu. Els bombers han hagut de rescatar dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles.
1: I aquesta hora ja tallada la ronda per un accident amb tres vehicles implicats però sense ferits. Anem amb la cultura. Oques Grasses s'ha acomiadat aquesta nit per sempre del seu públic després de 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona que han vist més de 200.000 persones. El grup d'Osona ha igualat així el rècord de Coldplay, que el 2023 també va omplir 4 vegades el mateix recinte. En l'últim concert no hi ha hagut sorpreses. Els de Josep Montero han cantat les mateixes cançons en el mateix ordre i han fet pràcticament els mateixos discursos que la resta de nits anteriors. Del comiat d'aquests dies hem demanat l'opinió al presentador dels 40, Uri Mora.
0: Gemma, doncs per mi el comiat d'Oques Grasses em porta dos sentiments contraposats. Per un costat, la pena de que una formació que ens ha donat tant, que hem cantat tan fort les seves cançons, decideixin aturar-se i no tornar. I per altre costat, també un sentiment d'autèntica felicitat i orgull de 15 anys enrere, veure'ls omplint sales a Osona, com a Torelló, a Gurb, a Sant Hipòlit, que ara acabin d'aquesta manera omplint 4 vegades l'Estadi Olímpic Lluís Companys i, a més, fent-ho en qüestió de minuts quan van sortir les entrades i amb un públic superentregat, cantant-les totes i amb un comiat com es mereix la formació. I també, de cara a la música de casa nostra, el missatge és clar. Cantant en català també es poden fer grans coses i grans produccions a l'alçada de grans artistes internacionals. Tant de bo sigui el punt de partida de deixar un llegat per totes les formacions que arriben, que creixen i que puguin aconseguir els mateixos èxits que els que ara ens deixen Oques Grasses.
1: I de la música al cinema, perquè la Cristina Artacho s'ha colat al rodatge de L'Ovent, la nova pel·lícula de Marcel Barrena, el director del 47, que s'estrenarà l'any vinent.
3: La pel·lícula es basa en la situació real que afronta el Delta de l'Ebre i concretament l'illa de Buga. Va sobre el canvi climàtic, però també sobre la terra i la cultura i el dialecte brenc. Així ho explica el director Marcel Barrena.
22: Doncs explicar els problemes i les necessitats que té el Delta, explicar-les al món. I això és una de les responsabilitats més amb més càrrega, però també més engrescadora de quan fem una pel·lícula.
3: El rodatge va començar a finals d'agost al Delta i Barrena repeteix amb gran part de l'equip del 47, inclòs Eduard Fernández, guanyador de 4 Premis Goya, que torna a ser el protagonista. Encarna un arrosser contra el món que vol salvar els camps.
23: De treure un tema, d'escollir un tema que molta gent no havia pensat i exposar-lo al món i que dir, hòstia, doncs no ho sabia que passava tot això, no sabia que havia aquesta dificultat. Serà una pel·lícula bonica, crec, visualment. Hi ha molta cosa de natura. La natura és, jo crec, la protagonista de la pel·lícula.
3: Una altra de les actrius, Nora Navas, també posa en valor la natura del Delta.
24: És com està fent Memòries d'Àfrica, o sigui, és que és un paisatge únic, amb una fauna impressionant, única, i, hòstia, forma part de la nostra cultura, no? I jo crec que el que tu dius, que ens hem de recordar d'ells en les bones i en les males, no?
3: Amb L'Ovent, Marcel Barrena vol donar a conèixer les reclamacions històriques de les Terres de l'Ebre. Com ja va ser el 47, la pel·lícula és la història de gent anònima que mereix ser escoltada.
1: El Barça es manté líder a la Lliga amb 8 victòries de les 8 possibles. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Després de la victòria per 3-0 davant del Getafe, la victòria també del Real Madrid per 1-0 davant del Villarreal, el Barça continuarà una setmana més líder. Són 8 jornades, 24 punts i 34 gols a favor pels de Hansi Flick, que ara mateix tenen un marge de 5 punts de diferència respecte a l'Atlético de Madrid, que és segon, i el Real Madrid, que és tercer. És a dir, el Barça arribarà segur al clàssic sent el líder de la primera divisió. Un clàssic que potser no podrà jugar Vinícius Júnior, ahir expulsat per agafar dels cabells a un futbolista del Villarreal. El reglament diu que això són de 2 a 3 partits, per tant, si el sancionen amb 2 partits, no podria jugar el clàssic del dia 25 d'octubre al Camp Nou, a la segona divisió. Ahir victòria del Sabadell per 1-2 al camp del Ceuta, i serà el torn del Girona demà al partit de les 9 de la nit al camp del Tenerife. És la primera vegada que el conjunt català torna a Tenerife després de l'ascens que va aconseguir allà fa unes quantes temporades.
1: Són 2:15. Que tingueu un molt bon diumenge.
5: Hora 14.

0: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.
1: Bona nit a tothom. Soc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
2: Rebobinem Aquí Catalunya.

0: Maria Nicolau, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: En la distància et tenim avui. Què t'ha passat? T'has intentat moure, tu, aquest matí, primera hora, tu sempre ens has dit... No? Jo sóc una dona que es mou amb temps, que intento anar amb temps als llocs, però ja has vist a primera hora del matí que la cosa no pintava bé.
1: Bueno, més que primera hora, jo d'entrada he tingut pan amb el meu cotxe i he agafat el cotxe del meu company perquè el meu m'ha deixat tirada. Però sortia amb 2 hores i mitja de coll, vull dir, pensava, a veure, tranquil·litat. I tot d'un plegat, engego el Google Maps i veig que la C-17 és un desastre. He agafat la C-25, he agafat l'eix, he pensat estalviar tot aquell tros. I quan he arribat als túnels de Vallvidrera, després d'haver pagat peremptòriament el peatge, m'adono que és impossible arribar, he girat mitja cua i ara us estic parlant des d'una àrea de servei.
0: Doncs, a veure, des d'allà seguiràs l'actualitat i el que anem explicant. I el que podem fer aquesta hora és tornar a treure el nas a Granollers, perquè us estem dient que hi ha un tren que ha quedat aturat. El Martí Oliver és allà amb alguns dels passatgers afectats. Martí.
2: Sí, som amb l'Iratxe. Iratxe, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Que tu avui tenies pensat, suposo, doncs, poder-te desplaçar, però no ha sigut possible.
3: No, he pogut arribar fins al que seria Granollers Centre i un cop he arribat aquí ja no he pogut tornar.
2: Cap on anaves?
3: Anava a fer pràctiques i llavors hem vist que el panorama era el que era i dic, bueno, la majoria del bus volia tornar i quan hem parat ens ha dit que no tornava aquell bus, que anava en una altra direcció i quan hem vingut que hi havia busos parats ja ens han dit que estava tot parat, que ja no hi havia ni R2 ni busos.
2: Ara quan fa que t'esperes?
3: Més de mitja hora.
2: I heu rebut les alert aquí? Heu rebut un alert?
3: Sí, hem rebut les alertes i prou més. No ens han dit res més si continuaran, si esperen.
2: Clar, perquè deien que la gent es confina si podia a l'interior d'edificis, però suposo que vosaltres que esteu pendents de poder-vos desplaçar. Doncs...
3: Aquí estem. Llavors, esperar. Hi ha gent que sí que ha marxat, que està anant a bars i a refugiar-se, però la resta quedem aquí esperant.
2: Doncs que sigui lleu l'espera. Gràcies, Iratxe. Ja veieu, aquesta és la situació d'alguns passatgers en el llim, entre voler-se refugiar però també de poder tornar a algun lloc.
0: Clar, és que aquest és el problema quan tot això agafa, no amb la majoria de la gent dormint, sinó just en un dilluns feiner on tothom comença a reactivar-se, a més després d'un cap de setmana com el que hem tingut i de cop ens trobem això una altra vegada. És veritat que els meteoròlegs, el Carbó ens ho ha anat dient des de primera hora, Luismi també, de vigileu perquè això anirà a més, s'anirà ampliant, però vaja, tampoc hi pots fer gaire quan això t'atrapa en el transcurs del teu trajecte per anar cap a la feina o cap a on sigui. Martí, ens fas la foto d'aquestes veïnes ara mateix?
2: Sí, sí. La fotografia és de l'estació plena de passatgers fora de les andanes, mirant, esperant que arribi algun transport alternatiu, sobretot autobusos. Jo n'he comptat fins a 5 que estan aturats, però la gent no sap quin ha d'anar, tampoc hi ha cap persona de referència de l'estació a qui et puguis adreçar i molta gent contemplant esperant doncs, si d'alguna manera poden continuar el seu recorregut. Clar, la majoria sí que han rebut aquestes alert, no? però clar, tampoc poden anar gaire més enllà de refugiar-se dins de l'estació.
0: Clar. Martí, sí, sí. Gràcies i ens vas demanant pas a mesura que ho necessitis.
2: Fins ara,
0: perquè això és el que m'ha anat explicant al llarg de tot el matí des de fa una bona estona, que és que al Vallès Oriental el govern ha decretat el confinament de tota la població, però ha agafat a tothom en dansa ja, en la dansa d'un dilluns. A Barcelona, a més, ens arriba l'última hora per part de l'Ajuntament de Barcelona. S'ha activat en fase d'emergència el pla d'actuació municipal per risc d'insuficiència drenant en previsió que hi pugui haver fortes pluges durant les properes hores. Això és d'ara mateix també. Nosaltres hem parlat fa una estona amb un enginyer de camins que ens deia és que hauríem d'anar a començar repensant les ciutats per treure asfalt i per fer superfícies que siguin més fàcils d'anar absorbint l'aigua. Una mica també un canvi urbanístic. Teníem saludada la Maria Nicolau, ens faltava saludar el Francino. Carles Francino, com estàs?
4: Hola, bon dia, escoltant-vos.
0: Mare de Déu, quin matí, tu.
4: Sí, collons. Jo ja no sé si tinc temps per pensar.
0: No, segurament que no. Vull dir que ens força, òbviament, a parlar de l'actualitat que tenim ara mateix al damunt, tot el que estem vivint i veient. És que, a més, sí, tenim Pedro Sánchez anunciant eleccions, ara en parlarem, però tenim Pedro Sánchez anunciant eleccions en ple temporal com el que tenim ara mateix aquí, que ha obligat a suspendre, entre altres coses, l'agenda del president de la Generalitat per convocar un gabinet de crisi, una reunió dels serveis d'emergència. No sé, Francino, i ara necessito que facis d'advocat del diable. Si això, si aquest temporal l'haguéssim tingut al damunt de Madrid, haurien convocat eleccions avui?
4: Sí, home, sí. Convocar eleccions segurament sí. El que hagués tingut també molt més seguiment mediàtic a nivell general, això també és evident, però sí, tant, que hagués convocat eleccions. De tota manera, en fi, aquest home encadena una sèrie de crisis i desgràcies que jo crec que és de rècord del món. Vull dir, no hi té res a veure, pobre.
0: Ni tant.
4: Se li poden criticar moltes coses, però és que sembla que, no sé,

0: el temporal, i sobre això que dèiem d'aquest enginyer de camins que ens deia, és que toca repensar les ciutats, tu que t'agobi això de la ciutat, què?
1: Bueno, a veure, jo he viscut molt de temps a Barcelona, 7 o 8 anys, evidentment ni vaig néixer ni visc ara, però hi he viscut molt de temps perquè jo soc del parer que cada etapa de la vida té el seu lloc ideal per desplegar-se en esplendor. He viscut a París, he viscut a grans ciutats, i si el món canvia, evidentment la nostra forma d'habitar el món ha de canviar. És qui s'adapta, el que sobreviu, no és pas ni el més fort, ni el que és més obstinat a pensar que les solucions d'ahir poden seguir sent vàlides pel món del demà. Jo crec que ens hem d'adaptar i que adaptar-se és un sinònim d'intel·ligència i que ens hem de posar tots a pensar com ho fem. I després em passa una altra cosa. Jo tinc entrades per Oques Grasses aquest vespre i no sé què he de fer.
0: Ai, Maria!
1: No, necessito que algú ens digui a les desenes de milers de persones que aquesta nit teníem previst anar a Barcelona a l'Estadi Olímpic, que ens diguin a veure què és el més sensat.
0: Mira, Maria, ens comentava el Luismi Pérez, meteoròleg d'aquesta casa també, que en principi cap al migdia tot ha de començar a mainar. És veritat que, mira, nosaltres, sempre que hi ha un gran concert d'aquests, el que fem és enviar algú de l'equip a que vagi a veure les cues que es munten, perquè sempre hi ha els més fans que se'n van cap allà i comencen a fer cua per tenir primera fila. Això, òbviament, ha desaparegut amb els ruixats d'avui, però vaja, pel que ens deia el nostre meteoròleg, no s'ha de complicar això. Altra cosa és que sí que algunes fonts ens explicaven que havien tingut algun retard en la preparació de l'escenari com a conseqüència dels aiguats que han caigut aquest cap de setmana.
1: Mira, fixa't que una de les coses que jo pensava aquest matí pot semblar una tonteria, no? Però en realitat crec que és el començament d'una cosa més gran, i és com canviarà la nostra manera de planificar el temps, planificar els esdeveniments en un escenari de climatologia i de meteorologia variables. Sembla una tonteria, però llavors jo pensava, no? Ostres, ara, de cop, no és segur que si tu compres una entrada per un esdeveniment a l'aire lliure d'aquí 3 mesos o d'aquí 4 mesos, puguis comptar que realment es podrà fer i en quines condicions. Evidentment, amb com tenim el Vallès Oriental i la gent a la Roca i a Granollers avui, això sembla una cosa irrellevant, però potser quan les emergències i les urgències estiguin resoltes, potser sí que hauríem de posar el tema de la gestió del temps i de les previsions a sobre de la taula. A mi em sembla que s'obren una pila de temes interessants a comentar i a debatre, sí, i que són importants.
2: Alguna cosa s'hi ha canviat amb el tema de les alertes i les emergències. Jo em sembla que la tristíssima lliçó de la Dana de València ha fet, i aquest és un comentari que, en fi, un comentari molt recurrent a Catalunya durant les últimes setmanes, els últims mesos, exageren molt amb els avisos, amb les previsions i tal, és possible. Però jo fins tot del parer de que més val pecar per excés que per defecte. És veritat que hi ha hagut alguna situació, no aquesta d'aquest cap de setmana, que sí que s'ha advertit i realment ha tingut una virulència al temporal impressionant, però si és veritat que alguna vegada, bueno, com que va passar el que va passar a València i va ser tan nefast tot, bueno, doncs ara potser ens curem en salut una miqueta més del que seria desitjable, però jo personalment soc del parer de que en casos així més val pecar per excés que per defecte.
0: Uh-huh. Ara parlem d'Oques Grasses, ara parlem del temporal, perquè tenim l'Òscar Nin esperant-nos per parlar d'Oques Grasses, però abans, Alberto Núñez Feijóo està compareixent ara mateix.
2: Sí,
3: i palabra para cumplir. Un gobierno para la mayoría. 8 años después, los españoles no necesitan que les expliquen por qué no se pueden tomar decisiones. Necesitan un gobierno que les demuestre que sí es posible hacerlo. España no necesita 4 años más de resistencia. Necesita un proyecto que reúna de nuevo las energías de toda la nación. Lo que está en juego en las próximas elecciones ya no es la mera alternancia. Es la necesidad imperiosa de abordar una reconstrucción nacional. Necesitamos reconstruir la confianza en las instituciones, la fortaleza de las economías familiares y la igualdad de todos los españoles. Necesitamos reconstruir la convivencia frente a quienes han hecho de la división su principal herramienta política. Necesitamos reconstruir la esperanza de toda una generación que siente que no tiene oportunidades. Los jóvenes merecen otro futuro. Y sobre todo, necesitamos reconstruir algo que va más allá de la política, nuestra autoestima colectiva. recuperar el orgullo

0: de pertenecer a un país que no se resigna, que no importa recetas que ya han destrozado otras naciones y en el que las decisiones las toman la mayoría de los españoles. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio. Quisiera compartir para finalizar lo que creo que realmente hay detrás de la convocatoria del día de hoy. Estoy plenamente seguro de que responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia. Y también creo que el último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo entre la población. El temor a la alternancia es un comportamiento profundamente antidemocrático, pero tiene un antídoto infalible. Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. La mayoría de los españoles queremos pasar página. Hacerlo ya no depende de que el actual gobierno haga nada, sino de que completemos nuestro trabajo. Ya no está en sus manos, está en las nuestras. Y si la gente responde, sé que tras las elecciones, en buena medida, estará en las mías. A esto quiero referirme para finalizar.
1: Doncs així és com ho veu Alberto Núñez Feijóo, això és el que està dient. Així és com ho veia Isabel Díaz Ayuso, que és curiós, però se li ha anticipat a Feijóo en la seva valoració.
2: Lo primero que vemos hoy es a un presidente que no puede más. Sánchez se va porque ya no puede más. Se ha intentado victimizar, presentarse como un hombre que ha traído las mejores cotas, no se sabe de qué tipo de progreso, pero lo cierto es que solo ha mentido nuevamente desde ese meeting que acaba de ofrecernos en la Moncloa por no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo.
1: Solo ha mentido, diu Ayuso, que encara no ha explicat per què es va comprar l'àtic. Però vaja, ens estan simplificant i molt, Carles Maria, el missatge. Hem escoltat a Pedro Sánchez amb la dicotomia aquesta entre pactar o trair, bloquejar o vèncer, extrema dreta o esperança. Ara acabem d'escoltar Feijóo dient decadència o canvi, mentida o canvi, incompetència o canvi, corrupció o canvi. I l'Òscar Puente ha fet un tuit al ministre fa una estona que diu votar con V de vivienda o con B de buitre. És la simplificació absoluta del missatge i cap a on sembla que pinta que va aquesta campanya electoral.
3: Bueno, és que els matisos no estan de moda, ni amb la política ni amb res. Vull dir, ara vivim en un món on l'estratègia i el costum més recurrent i més freqüent és aquest, o amb mi o contra mi, o blanc o negre, i ni matisos ni hòsties. I bueno, això fa tant de temps que dura, el que passa que, en fi, podem anar per parts, o podríem anar per parts a l'hora d'analitzar. Però aquest discurs que acabem d'escoltar del líder de l'oposició, ostres, algunes o bastantes de les coses que li tira encara al govern actual i en les quals algunes segurament deu tenir raó, se les podria aplicar exactament igual al seu partit i al seu bloc polític, perquè porten molt de temps, pràcticament des del minut zero d'aquesta o minut un d'aquesta legislatura, posant pals a les rodes i no donen suport a cap mesura, a cap ni una. És a dir, això que presumeixen tant els dos grans partits que són partits d'estat i que són necessaris acords de mirada llarga i tal, al cap del Partit Popular, de Vox ja ni en parlem, en aquesta legislatura és que no ho ha fet ni una sola vegada. És a dir que, bueno, sí, però les coses estan clarament plantejades, eh? Llavors, mira, d'aquí 50 dies anem a votar i ja està, i que surti el que vulgui la gent. Però vaja, és un plantejament tan de blanc o negre, de no acceptar absolutament res del contrari. Això que deia l'altre dia l'Iñaki, quan los contrarios se convierten en enemigos, la cosa se pone jodida, pues sí. Està malament, i el país, Espanya, està així. Està amb aquesta mala hòstia, en l'ambient d'uns contra d'altres, i bueno, ja veurem com acaba, escolta'm, això. En part ha resolt votant. Ara, voldria recordar que en aquestes últimes setmanes, alguns portaveus del Partit Popular, quan se'ls preguntava, ja fa temps que ho diuen, quan va acabar este clima de crispació? Digo, quan hi ha un canvi de govern. És a dir, s'ha de tenir més penca.
1: Ja,
3: però
1: ja,
3: bueno,
1: ja.
3: És igual, escolta'm.
1: Nosaltres ja seguirem aquí apretant fins que aquests no marxin, no?
3: Exacte.
1: Una mica amb això que deia el Pedro Sánchez, de dir, al final hi ha qui s'ha obstinat a pensar que el fet de bloquejar votacions són victòries per ell sense pensar en la resta, no? En la resta del país. Maria, tu com ho veus, com ho vius?
4: En realitat és curiós, perquè jo sempre he pensat que, bueno, tinc la sensació que això que està passant és com una gran fal·làcia ad hominem col·lectiva. És a dir, dona la sensació amb aquests blanc o negre, o estàs amb mi o estàs contra mi, o l'un o l'altre. Jo no voto persones, perquè a mi, ara diré una cosa que sembla absurda, no? Però jo el senyor Pedro Sánchez o el senyor Núñez Feijó no els conec en persona, no tinc cap interès a votar-los amb ells, no hem compartit mai una taula. És a dir, i encara que fos això, no els votaria amb ells. Es voten idees, es voten propostes, es voten projectes, pensant que aquestes idees, projectes o propostes poden fer-te la vida millor, poden tenir un sentit, t'interessen o t'interessen, estan d'acord amb les teves idees i valors o no hi estan d'acord. Però en tot el que hem sentit aquest matí, en tots els discursos que ens han ofert, cap d'ells ens ha dit a què estem votant. Que no fossin coses desdibuixades i grans paraules que en el fons són buides, perquè no hi ha una proposta concreta amb pressupost assignat i amb un pla de desenvolupament concret que sigui mesurable i fiscalitzable. És a dir, jo soc del parer,
3: Maria,
4: que la política gran hauria d'assemblar-se potser més a la política petita, a la municipal, a la política de dir, farem això en aquesta vorera, amb aquests fanals, i això és el que jo proposo, i l'altre proposa un fanal d'un color diferent, o proposa no posar-hi fanals. Jo necessito i trobo a faltar una política propositiva que tingui moltes idees, que tingui propostes concretes, que vulgui fer coses que afectin directament a la vida de les persones a nivell petit, a nivell de dia de cada dia, perquè les nostres vides no existeixen enllà de les vides quotidianes. No hi ha una escletxa per on vagi la vida important i una realitat que no sigui tan rellevant. No, el que és rellevant és que avui estem parlant des d'una àrea de servei. Llavors, jo crec que trobo a faltar això en la política, no? Propostes. Què estem votant? Jo no voto persones, perquè això és una gran fal·làcia ad hominem i s'estudia a P3 de filosofia, no?
3: Saps en qui he pensat aquest matí, Maria?
4: Ai.
3: Amb tu.
4: Què dius ara?
3: Amb l'article que vas fer l'altre dia, de que no és el mateix una recepta que cuinar.
4: Exacte.
3: Perquè em sembla que és perfectament aplicable a això que estàs dient. Una cosa és l'argumentari, i una altra cosa, saber vestir les idees i les propostes i fer-les realitat. He pensat exactament en el teu article del dissabte al País.
4: És que sembla que no, però la cuina ens travessa de punta a punta, eh?
3: Sí.
1: En fi, Maria, que estaves pendent de què passa a Moques Grasses. Òscar Nin, historiador de l'art, crític musical, com estàs? Bon dia.
5: Molt bon dia. Què tal? Com esteu?
1: Clar, tu no tens el mapa del temps, però vaja, com a mínim sí que...
5: No, però us estic escoltant i estic a Twitter veient el que està passant, per exemple, a Granollers i arreu del país, amb Rodalies i tal, i he dit bon dia per dir alguna
1: cosa. Bon dia per dir alguna cosa, sí, perquè de bon dia no en té gaire. Volíem parlar amb tu d'aquest concert de Doques Grasses, que vaja, no tenim cap notícia que no s'hagi de celebrar, sí que és veritat que han tingut algun impediment per poder aixecar l'escenari tan ràpid com hauria, o dins dels timings que hauríem volgut, perquè tot això sempre implica una feinada gent en les hores prèvies, i òbviament les restriccions de mobilitat d'ahir i del cap de setmana segur que han afectat.
5: Sí, sí. Mira, jo crec que el primer que hem de dir que és que aquests comiats d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona, d'entrada és un èxit cultural i també de la indústria cultural d'aquest país, de debò. Mm-hmm. Perquè estem parlant de 4 nits, més de 220.000 persones, música en català, omplint un estadi olímpic com si fossin els Coldplay. I, escolta, van posar les entrades a la venda, ara en parlarem, en 20 minuts, esgotades, fins aquí tot correcte, i el que ve després és el circ de sempre, Marina.
1: Ja, què vol dir? El circ de sempre, ara què ho portes? Tu em portes només a la música o d'aquesta part?
5: No, bueno, també, bueno, és una mica aquesta comèdia de ho hem vist ara amb Oasis, ho veurem d'aquí 10 dies amb els U2, que anunciaran gira mundial, i, escolta, estem posant aquest món de la revenda que hem vist aquests dies de revendes dels tiquets per oques grasses. La revenda no és el mercado que se autorregula, amigo.
3: No.
5: Eh? No. És que ho dic així per... Bueno, és que és això. La revenda és parasitisme organitzat, amics.
3: Senyor.
5: Directament. Entrades que sortien a 40 o 60 euros, no vull focalitzar només en oques grasses. Això és una reflexió global. Eh? Les veiem a 1.000. A webs que es fan passar per oficials, bots que ja et treuen la cua abans de que gent de Vic o d'Hospitalet, que han estat allà des de les 7 del matí, pues ja t'han fotut la cua. Ja.
1: Però escolta, m'estàs dient que s'està pagant a 1.000 euros una entrada per oques grasses a la venda?
5: No, oques grasses no. Ara entrarem amb el tema oques grasses. Estic parlant generalitzat, per exemple, ja. El cas d'Oasis.
3: Sí.
5: Òscar, no
3: i això
5: ser...
3: com es podria resoldre? Si és que es
5: no,
3: pot resoldre
5: pues això,
3: d'alguna
5: pues,
3: manera.
5: Escolteu, som europeus, estem... Això ha de fotre mà a Europa. El que no pot ser és que un tiquet per la tercera graderia de l'Estadi Olímpic per veure a Oasis costi un quart del sou mínim que es paga a aquest país.
4: No, perquè precisament una de les coses maques i que fa que jo avui vagi a veure els Oques Grasses és que, per exemple, això va ser un regal de Reis, no? I hi anem tota la família. Oques Grasses té la capacitat de desfer-se amable tant per la meva filla de 13 anys com pel meu pare, que ja en tindrà de 77, saps? I anem tota la família, som 7 i estarem tots en una activitat que és festiva, és musical, és multitudinària, però no és agressiva per cap d'aquestes franges d'edat, diguéssim. No és un concert dels Toy Dolls o no és tampoc una cosa molt de nínxol. I Oques Grasses, jo crec que per mi... És important per molta gent precisament per aquest aspecte transgeneracional i transversal que té. I clar, és una pena que davant d'aquest panorama tan maco, que jo crec que és maco, trobis que això, que el que deia l'Òscar, no? Que se't posen els bots a davant i que ara hem d'anar a una revenda i a una mena de juegos de l'hambre de... No, home, no, la música és una altra cosa.
5: El pitjor de tot d'això és que la reflexió final és que la banda i la promotora han fet el que tocava. Bueno, doncs venen per canals oficials i quan doncs, l'estadi ho permet o el que sigui, doncs alliberen més entrades o una remesa nova de concerts, etc. Mm. El problema no és ell. El problema és un sistema que premia directament qui acumula entrades com qui acumula pisos.
3: Sí, senyor.
5: I castiga qui vol anar al concert.
3: Sí, senyor.
5: Directament. Perdoneu que ara estic cridant una així també una mica, m'he posat una mica... tal, però, escolta, i després també hem de fer, i hem de tocar el crustó també al públic, que paga el sobrepeu, aquest sobrepreu escandalós, sense queixar-se, perquè, atenció, Cometes és l'últim. No, amics, no és l'últim. És el mateix xantatge emocional de sempre. Jo, des del 1990, que vaig comprant cada 5 anys el darrer concert dels Rolling Stones. Estem a 2026 i encara belluguen el cul pels puestos. Clar, és que ens citen a un enterro, que aquest enterro després ja té 4 enterros subsidiaris.
3: I hi ha una certa renúncia individual, també, amb això. Tens tota la raó. Tens tota la raó.
5: Clar. I
3: també
5: ens hem
3: de mirar nosaltres al mirall, perquè semblem gilipolles, a vegades.
5: Mira, és això, no ho volia dir així, però directament m'has deixat passar el peu. Hem de reflexionar si, i a més, tal com està el món i tal com està la societat, i el que vindrà molt en temo, és que, escolteu, jo ho dic així de clar, hem d'escollir o omplir el carro un mes al súper o anar a veure els Oasis.
3: Sí.
5: Hem arribat a aquest punt, no? Escolta, si volem que la música en directe no sigui un luxe de lo que antes era la classe mitjana amb targeta, les entrades han de ser nominatives de veritat, lo primer, i la revenda amb ànim de lucre. Aquesta gent que hem vist
1: però també
5: ara,
1: és veritat que llavors et deixa... Vull dir, tenint en compte l'anticipació amb la qual tu compres entrades per un concert, el fet d'haver de fer-les nominals fa que et doni poc marge als imprevistos, no? A no ser que sigui, doncs tu faries allò de cedeixo la meva entrada, com quan vas amb el DNI d'algú a dir, em deixa fer aquest tràmit, no?
5: Ja hi ha eines per fer això. Busca digitalment, fins i tot. El que no pot ser és que això no sancioni. Hem vist casos aquests dies de gent que s'havia pillat 35 entrades per Ocas Grasses. Hola, què ets? Monitor d'esplai?
1: Escolteu un moment.
5: O què faràs amb aquestes 35 entrades?
1: És que just parlant d'això, aquesta setmana, l'Arnau Montserrat, què tal, com estàs?
6: Hola, què tal, Marina?
1: Em parlava de sortejos d'entrades directament en la revenda.
6: Sí, hi ha una plataforma, entenc que podem dir-ho legal, no sé si puc dir el nom o què, però es diu TicketSwap, bàsicament. Allà la gent penja entrades que vol revendre. I diguem-ne que el que està fent aquesta aplicació, parlo del cas d'Oques Grasses, és que per les entrades de pista B, que són les més sol·licitades, com que hi ha tanta demanda d'una entrada i n'entren tan poques, el que fan és la posen en un sorteig. T'envien una notificació al mòbil i tens 1 minut i 30 segons per entrar aquesta notificació, entres en un sorteig i si guanyes et donen el dret a comprar aquesta entrada.
3: És que és tot tan boig. En fi.
5: Tot,
3: Marina,
5: tot el que podria dir
3: és
5: anticonstitucional i incorreria en delito. Això és pirata.
1: Escolta, és que us esteu superposant. És el fet que té tenir-vos a tots en la distància avui amb aquests problemes amb la mobilitat.
5: Carles,
1: però vaja, el Carles el que em deia és que ha de marxar perquè té tutoria amb la nena, així que vés-te'n, Carles, gràcies.
3: Molt bé.
1: Sàpigues que demà és quan en principi aprova els decrets, Pedro Sánchez, els decrets de l'habitatge. Ara ho ampliarem. Francino, gràcies. I la Maria i l'Òscar Nin, m'acomiado també de vosaltres perquè hem de seguir actualitzant com tenim el temporal que ens està caient al damunt a bona part de Catalunya. Una altra vegada plou sobre mullat. Òscar Nin, Maria, Nicolau, gràcies a tots dos, estimats.
5: Gràcies
1: fins aviat.
4: A vosaltres, una abraçada.
1: Adéu. Ara tornem amb actualització del temporal i novetats relacionades amb Pedro Sánchez.

0: sembla mentida.
1: Ha arribat el moment de jugar. Ha arribat el moment del sembla mentida. Ja sabeu de què va això? Tres persones, dues veritats, una mentida, amb l'objectiu de descobrir qui menteix. Tres VIPs que hem reunit aquí, fills il·lustres, veïns il·lustres de Sitges. Abans d'entrar, els hem fet un sorteig, Clàudia Arcarons, un sorteig dels de tota la vida, amb paperets. I...
2: Exacte, com amb el grup d'amics, vaja.
1: A dos posava veritat, en un posava mentida, ells han escollit, perquè és veritat que hi ha històries que sí, que semblen mentida. Vinga, presentem els concursants d'avui.
3: Només amb aquest gol ja hauríeu de saber qui és. Futbolista, escriptor, ara tertúlia esportiu a la Cadena SER, a SER Catalunya, el que t'hi jugues.
4: No la jocatzen de su, Barça.
3: Nascut a Goizueta, Navarra, l'any 63, és una de les figures més representatives del futbol espanyol i del Barça, del Dream Team. Clau en la primera Copa d'Europa, la de Wembley 92. Té 11 germans i ha fet de Sitges la seva segona casa.
4: Bueno, estic en el meu poble.
3: I és per això que ja té mentalitat catalana.
4: Tot bé, jo no faré gratis res, eh?
3: Aquest 2026 ha presentat Mi pròxima parada. Ah, i una cosa més. Per si la història va d'això...
4: Si me preguntáis por los árbitros, me voy a invernar como los osos.
3: No, no parla d'àrbitres.
1: José Mari Vaquero, bon dia.
5: Bon dia.
1: I gràcies per haver volgut tornar a jugar, que ja et vam tenir en el debut justament del Sembla Mentida.
5: He viatjat molt per dir veritats i mentides i de tot. No pateixis.
1: Següent concursant d'avui.
3: Actriu de teatre, televisió, cinema i humorista.
6: Hay gente, vayas al sitio que vayas, aunque no salgan los mapas. Aunque el GPS te diga, tía, no puedo más, me rindo, ni puta idea. Llegas ahí y hay gente.
3: Original d'Igualada, però amb un vincle molt fort amb la ciutat de Sitges, que la fa tornar aquí sempre que pot.
7: Y luego tengo mi gente en Sitges, también. Entonces son viajes obligados, cuando vinc, quan m'escapo una miqueta.
3: I és que aquí va començar amb La Cubana, on va créixer com a actriu. Més tard va participar en produccions que la van fer reconeguda a Espanya, com Volver, El Barco o Los Hombres de Paz.
8: ¿Cómo quiere que esté? Muertica de vergüenza. He tenido que pedirme un día de asuntos propios. Pa no tenés que ver la cara de mis compañeros.
3: Es considera una persona divertida, però estricta, i si no hagués estudiat teatre, té clar a què s'hauria dedicat.
9: Jo volia ser infermera que no posés injeccions. Hauria sigut un poc absurda. Hauria sigut un árbol de Navidad allí plantat en una esquina.
3: Tot i que ella en fa broma, la veritat és que des dels 18 anys compagina la interpretació amb voluntariats als hospitals, buscant l'equilibri entre la feina, els projectes i la vida personal.
1: Hola, Neus Sanz, com estàs?
10: Bonica, estava escoltant tot. Molt bé, gràcies.